0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna. O algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. I ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrel Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho van fer al nostre YouTube.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG?
6: Músic?
5: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gratis!

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
5: Al carrer,
4: al comerç,
6: al lleure,
4: a les oficines,
5: als patis de les escoles,
6: als bars,
4: als hospitals.
6: Si vols que el català se senti,
4: parla'l.
7: Tria'l.
6: Reclama'l.
7: Activa per la llengua.
4: És urgent. Fes-ho ara.
7: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
6: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
8: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
9: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast, espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.

0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
4: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
3: A on?
4: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: On vas amb tes papers?
5: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
4: I no tens IDCAT mòbil?
6: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dona't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
4: Què? Vas a fer tràmits?
6: 012. La millor resposta.
7: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
11: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
12: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gratis!
14: Estàs escoltant Esplugues FM.
15: Esplugues FM.
16: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
2: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Cuplejant. Som a tot el país.
6: Cuplejant.cat.
5: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
6: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
0: Tots els diumenges a les 9 del matí
5: i a la teva ràdio.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Heroes, la versió de Peter Gabriel d'aquesta cançó, que després també torna a sortir en la versió original una temporada més tard. Estem ara a la tercera temporada, on el personatge del Billy comença a mostrar la seva cara més fosca, i el pare de la Heather, aquest autèntic desgraciat que és el Tom, rep una bona bufetada amb una ampolla de vi mentre sona el American Pie del Don McLean. Uh-huh.

A l'American Pie del Don McLean, en aquest celobert que repassa els millors moments de Stranger Things i que no pot evitar arribar a la quarta temporada i no recordar l'autèntica, increïble i divertidíssima interpretació del Eddie Munson del Master of Puppets de Metallica.

Exacte. A mi em va encantar que fessin servir a Prince i que el When Doves Cry entrés a l'imaginari de tota una nova generació. Amb aquesta peça, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, Lluís Gavaldà us diuen salut i que visqui per sempre la Winona, la Eleven i els Stranger Things.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'aquest dilluns mateix. El mandatari assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, Trump ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
2: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
1: De moment, no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran de la represa de les negociacions. Més notícies, Carola Gil.
3: La crisi a Ceuta serà una de les protagonistes de la crònica política d'aquesta setmana a Europa. D'entrada, aquest dilluns, els ambaixadors dels 27 països de la Unió es reuneixen d'urgència aquest dilluns per tractar la situació a la ciutat autònoma, mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior, després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria.
1: Als Estats Units, els tres incendis forestals han destruït centenars d'edificis i han obligat a evacuar milers de persones a la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Els focs han arrasat més de 2.000 hectàrees. Durant el cap de setmana, milers de veïns han hagut d'abandonar casa seva davant l'avanç ràpid de les flames alimentades per les altes temperatures, la sequera i el vent. Les autoritats no descartin que hi pugui haver víctimes. Tot i que el vent va afluixar, cap dels incendis encara no està estabilitzat.
3: A Egipte s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 5,4. El sisme s'ha registrat aquesta matinada a uns 38 quilòmetres de la ciutat egípcia de Suez, al nord-est del país. El terratrèmol amb epicentre a 10 quilòmetres de profunditat també s'ha notat a la capital egípcia, al Caire, i en diversos països de la regió com Palestina, Xipre, el Líban, Israel i Jordània també s'ha notat. La mitja lluna roja egípcia ha activat el seu pla d'emergència i ha desplegat equips de seguiment a les àrees afectades per avaluar possibles conseqüències del moviment sísmic. De moment, les autoritats no han informat de víctimes ni de danys materials.
1: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava a la cala del Maset, a Sant Feliu de Guíxols, a Baix Empordà. L'avís s'ha rebut cap a les 2 del migdia quan es va alertar que una banyista tenia dificultats dins l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort a les platges catalanes des del començament de la campanya d'estiu. Dinamarca reforça el control militar de les illes Fèroe després de les pretensions de Donald Trump sobre l'altra regió autònoma del país, Groenlàndia.
3: El Ministeri de Defensa ha acordat amb el govern de l'arxipèlag augmentar-hi de forma gradual la presència de l'exèrcit. Un comunicat ha explicat que el pacte podria incloure maniobres conjuntes amb la Guàrdia Costanera de les illes i la presència de fragates o avions de combat. Dinamarca ja ha reforçat també la defensa de Groenlàndia arran de les aspiracions del president nord-americà d'annexionar-se l'illa. El ministre de Defensa ha assegurat que l'acord amb les Illes Fèroe envia un missatge clar que Dinamarca es pren seriosament la responsabilitat de la seguretat col·lectiva a tot el territori.
1: Esports, segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, que porta ja el mallot blanc de millor jove, és ara 13a a la general a 28 segons de Vives.
3: Cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar aquest dilluns contra el Preston North End, l'equip anglès alega que no té prou jugadors per disputar-lo.
1: El català Gil Membrado, només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove en aconseguir-ho.
3: I Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mixt tècnic a l'Europeu de Natació Artística fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Aquest dilluns, final de solo lliure de femení amb Iris Tió i final lliure per equips amb tres nedadores catalanes.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: Registres a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
0: De dilluns a divendres, a 8:45,
5: a Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més.
0: Ningú t'ho explicarà millor.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Un dels grans centres espirituals de la Catalunya medieval va ser el monestir benedictí de Sant Pere de Rodes, els orígens del qual es perden en la llegenda. El que se sap del cert és que va esdevenir lloc de pelegrinatge obligatge des del segle X, per l'emplaçament immillorable entre les muntanyes que s'alcen sobre el Cap de Creus, al límit oriental de la península Ibèrica, i allà on els Pirineus es troben amb el mar. A banda del paisatge imponent que l'envolta i que feia sentir el pelegrí més a prop de Déu, diferents butlles papals van atorgar a qui visitava el monestir privilegis tan importants com les mateixes indulgències que es concedien a Sant Pere de Roma.

0: Els primers documents escrits sobre el monestir són de finals del segle IX, tot i que el moment de màxim esplendor de Sant Pere de Rodes va ser entre l'any 1000 fins al segle XV. Al llarg de tot aquest temps, el monestir va tenir el privilegi de celebrar els anys sants, aquells en què la festivitat de la Santa Creu, del dia 3 de maig, queia en divendres. La celebració d'aquests jubileus es basava en bona part en l'existència d'una suposada butlla concedida pel papa Urbà II en el segon any de pontificat, l'any 1090. L'inquisidor Nicolau Aymerich i el canonge llicenciat en lleis Miquel de Sant Joan van posar en dubte l'autenticitat del document, conservat únicament en una còpia notarial de l'any 1348. Però els monjos de Sant Pere de Rodes van seguir celebrant les festes durant el segle XV i concedint indulgències, la millor manera de traure visitants i pelegrins. A l'inici del segle XVI, el monestir va patir una crisi molt greu, relacionada amb la pirateria, amb les guerres i amb la situació econòmica, però també amb el context religiós. La reforma protestant s'estenia per Europa, qüestionant el culte a relíquies i imatges, així com les indulgències, el que havia comportat una reculada del pelegrinatge a l'Occident cristià. El monestir va recuperar l'esplendor gràcies a l'expansió del cultiu de la vinya a partir del segle XVII, però l'abadia va anar patint saquejos continus, sobretot des de França. Els conflictes dels segles XVII i XVIII van desembocar en l'abandonament definitiu del monestir el 1798. Els monjos van anar a Vilasacra i després a Figueres fins a la desamortització del 1835. Com sempre, amb nosaltres ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Avui parlem de Sant Pere de Rodes, que, en fi, ja ho dic ara gairebé com a turista. És un pecat, és que sí, no té cap indulgència no haver-hi anat algun cop a la vida.
1: Sí, sí, i quan has dit això, un centre espiritual de la Catalunya medieval i de la Catalunya actual, perquè la visió de Sant Pere de Rodes, la visió al poble medieval que està una mica sota, mig, que ara s'està recuperant, de Santa Creu de Rodes, i el castell de dalt, de Sant Salvador, cada vegada que volto per allà, hi he d'anar. I jo ho recomano a tothom,
0: sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: és
0: sí.
1: Una cosa meravellosa. Aprens història medieval, aprens reconstrucció, cultura.
0: Gaudeixes d'un paisatge
1: i després,
0: excepcional.
1: Exacte. I en certa sí, sí. forma, el que parlàvem una mica abans,
0: sí.
1: Comences, sembla que vegis arribar els grecs, no?
0: Com, sí, sí, és veritat.
1: És una cosa tan extraordinàriament bonica, el Golf de Roses i el Cap de Creus, jo crec que és de les coses, en fi, d'aquestes joies extraordinàries, belles que el Montsia, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Que deien del Partenó,
0: sí, sí.
1: O de l'Acròpolis, doncs Sant Pere de Rodes és un dels llocs extraordinaris.
0: I amb una història extraordinària que avui intentarem fer-ne 5 cèntims, perquè, sí. Òbviament, de les històries extraordinàries, més de 5 cèntims en aquest programa, sí, sí. No podem fer, eh?
1: I a més, que recuperen, que la gent, en fi, el pelegrinatge avui dia és diferent, però continua existint.
0: Qui ens acompanya avui, estem molt contents de tenir-la aquí, és la historiadora Sònia Masmartí, que durant molts anys, moltíssims, i encara avui en dia, continua treballant aquest monument, aquest espai monumental tan immens de Sant Pere de Rodes, actualment també tècnica coordinadora dels monuments de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural a la demarcació de Girona. 24 anys, si no m'equivoco, responsable del monument de Sant Pere de Rodes. Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, uns quants anys.
0: Molt contents de tenir-la aquí, de tenir-te aquí. Tinc la sort de conèixer la Sònia Masmartí des de fa uns certs anys i estic molt content que ens ho pugui explicar avui en dia. Per què és tan extraordinari Sant Pere de Rodes, que a part del paisatge, què és el que va fer que aquell lloc, amb aquell indret tan magnífic, perquè una cosa és que l'indret sigui magnífic i una altra és construir allò, accedir-hi, que la gent hi vagi, històricament. No era un mal lloc per buscar un lloc de pelegrinatge. Sant Pere de Roma és a peu pla. Sant Jaume de Compostela és a peu pla. Sant Pere de Rodes costa pujar-hi.
2: Sí, bé, els orígens de tot plegat encara no els tenim clars, l'origen encara continua sent un misteri. Sí que tenim indicis d'ocupació d'aquest lloc des del segle VI, fins i tot el V, potser, però en tot cas, per què va ser un lloc tan important, perquè és un lloc tan especial durant tots aquests segles, doncs quan hi anem doncs ho entenem en part, no? Perquè per això, com a persones humanes, doncs quan arribem allà, doncs realment veus aquell paisatge, aquella potència, aquella força, aquella bellesa que té aquest lloc, i això segurament que hi havia altres motius, no? És un lloc que també té molta aigua, és un lloc que té un punt estratègic com és el castell de Sant Salvador de Verdera, que si t'enfiles allà dalt doncs tens una visió que et fa comprendre doncs
1: la defensa,
2: lo necessari que era aquell punt per qualsevol civilització que s'instal·lés en aquell territori. Però la bellesa del lloc
0: ja motiva això.
2: Els llocs sagrats, de fet, sempre solen estar en llocs preciosos.
0: Sí, recordar Delfos, i Delfos també té aquesta imatge de visió, de paisatge impressionant.
1: Aquests boscos d'oliveres tan preciosos.
0: Sí, a Grècia, doncs, esclar, és normal, aquests llocs.
2: Sí, aquesta emoció que ens provoca
0: t'eleven espiritualment i és lògic que tinguin.
2: Ens apropa la divinitat, ara i sempre.
0: A part d'aquesta raó òbvia d'espiritualitat de l'indret, és evident que algú s'hi va posar i va començar a construir, perquè construir un monestir com Sant Pere de Rodes posteriorment, no sé si posteriorment, però la població i el castell, això és molt car, molt car amb esforços. Com va ser aquest procés?
2: Clar, tot sembla que comença siguent una petita cel·la monàstica, que potser aquesta cel·la doncs s'esdevé arran d'aquesta evolució que hi va haver-hi en tot l'Occident cristià de l'eremitisme cap a...
1: un ermità
2: és possible. Prop de Sant Pere de Rodes hi ha eremitoris antics, molt antics, que encara no sabem ben bé quant d'antics, però poden ser-ho força. Doncs és possible que uns quants ermitans doncs s'anessin agrupant a la cel·la que era de Sant Pere de Rodes i a moltes altres cel·les que hi va haver-hi en el Cap de Creus. Hi havia una gran constel·lació de cel·les i és a finals del segle IX quan de totes aquestes cel·les sembla que Sant Pere de Rodes comença a ser la més important. De mica en mica és la que va sortint més sovint en els documents, el que va sortint en primer lloc en els documents quan es llisten les cel·les, i serà la que va començar a rebre les grans donacions al segle X, i això provocarà doncs que es vagi convertint en aquest gran monestir que serà segles més tard. Encara això, clar, això comença sent una cosa petitona, una petita cel·la, una petita construcció,
0: després una petita esglesiola, i mica en mica
2: que va fent importància, doncs es va ampliant fins arribant a la màxima ampliació doncs a l'edat mitjana, que seria ja els segles 13-14, i llavors en època moderna, perquè Sant Pere de Rodes, a part de la part medieval, també està tot envoltat de grans construccions modernes, totes fetes amb una pendent de muntanya que era molt complicat. Van haver de retallar roca, van haver de reomplir espais per poder aplanar el nivell.
0: La situació actual de Sant Pere sí que et dona la sensació que allò no és que sigui pla, perquè no ho és, però sí que és lleugerament aplanat, perquè d'alguna manera
2: tot la aplanat,
0: construcció...
2: sí.
0: Però no sé si això és artificial,
2: és artificial,
0: no? No és que hi hagués allí un terraplè natural que més o menys s'han adaptat les construccions.
2: No, per exemple, l'església, per construir aquella gran església en aquell lloc, o sigui, en la part on hi havia l'altar, hi havia hagut segurament la primera o la segona cel·la monàstica, l'església monàstica, les més antigues. Allò es va ampliar i s'havia de fer allà, perquè aquell és el punt sagrat. Llavors, aquella gran església, podem comptar que mitja església, la que dona per la banda de muntanya, es va fer gràcies a retallar roca, i l'altra meitat, i els arqueòlegs hi van trobar un desnivell d'entre 4 i 8 metres. Van haver de fer contraforts, terraplanar i...
0: És una feinada.
2: Una feinada tremenda.
0: I això estem parlant de desenes i desenes de persones treballant.
2: Sí, són entre els segles 10 i 11, que la mà d'obra era barata en aquella
1: època. I la feina era molt gran.
2: Sí.
1: La feia era molt gran, el concepte religiós no ho podem
2: estàvem
1: barrar.
2: Fent la casa,
0: la feia movia muntanyes,
2: fent...
0: clarament, i això és un exemple, claríssim. Tot i així, és clar, tot això tampoc se sustentava no només amb la fe, òbviament era una gran potència, però també amb les donacions i amb l'interès dels senyors de l'època. Per què hi havia aquest interès dels aristòcrates amb Sant Pere de Rodes? Què és el que havia provocat? Hi ha donacions similars amb altres indrets propers?
2: Sí, en el segle X és molt típic que la noblesa, que s'està s'està allunyant del rei franc, no? Intenta, bueno, és aquell pas previ a independitzar-se de l'imperi franc, doncs la noblesa tendeix molt a actuar com els reis, llavors agafen doncs, sempre doncs, algun centre espiritual, alguna església, algun monestir sota la seva protecció i l'engrandeixen, i fer aquelles donacions tal com feien els reis doncs, també és un tema de prestigi en aquesta època, i és molt comú que la noblesa del que era la marca hispànica en aquell moment doncs, fes aquestes donacions a l'església, i Sant Pere doncs, les va rebre del comte d'Empúries, i si el comte fa donacions, doncs, els nobles que l'envolten doncs, també ho
0: també
2: faran,
0: fan.
2: Perquè també els hi dona prestigi.
0: Prestigi també és una qüestió també de fe, perquè en aquest sentit el fer donacions no era una cosa menor, no creaven, no existia, però no creaven auditoris per tocar música, diguéssim.
2: No
0: era un tema cultural, era un tema que realment invertien en la fe, amb el seu esperit i amb el dels seus vassalls, perquè era un lloc importantíssim per la pervivència de l'harmonia de la zona, i això ho feien tots els aristòcrates d'aquell moment.
2: Sí, eren donacions pro ànima, i sí. Bueno, per les ànimes seves, dels seus avantpassats, dels seus familiars i dels seus descendents, no, d'alguna manera. I, bueno, i també molta, en algun cas s'hi havia escollit la sepultura també d'un comte d'Empúries. A la part de la Galilea hi ha una pintura amb l'escut comtal, i en allà hi hauria hagut un dels comtes d'Empúries que s'hi va enterrar, però també hi ha molts testimonis de testaments de nobles que fan donacions al monestir i escullen la seva sepultura també.
0: Clar, un tema clau.
1: Clar, perquè l'important és la vida eterna, no la vida temporal, que és la terra.
2: Sí.
0: Actualment el que podem veure de la construcció de Sant Pere de Rodes és, en primer lloc, sens dubte, l'església és la gran estrella de la construcció, sí. Una església impressionant en molts sentits, amb uns murs sòlids, unes columnes, una mirada que té, i la Galilea, al final, que ens haurà d'explicar això de la Galilea, com funciona. Suposo que això estem veient, òbviament, l'església del segle XXI, però aquesta construcció, quan ho podíem veure? A partir de quin any es pot dir, o quina època es pot dir més o menys que la visió dels pelegrins que hi pujaven era similar a la que tenim avui en dia?
2: Bé, l'església precisament l'any passat, el 22, doncs va fer 1000 anys.
0: No està malament.
2: 1000 anys de la seva consegració, no de la seva finalització.
1: Com és, quants dies, 1000 anys?
2: Sí. No, allò que vam fer una gran celebració. I bé, aquesta església es devia acabar a mitjan segle XI. A mitjan segle XI podríem dir doncs, que l'obra es va finalitzar, tot i així, de seguida que es va acabar, doncs, es va continuar fent algunes adaptacions, moltes d'aquestes adaptacions relacionades amb el pelegrinatge, amb elements que facilitaven o agradaven el que eren necessaris pels pelegrins que ja hi arribaven. Mm.
0: Quina estructura té la Sant Pere de Rodes que la fa especialment adient pel pelegrinatge?
2: Bé, doncs, d'entrada, l'absis principal, l'absis major, doncs té un deambulatori. Un deambulatori que és com un passadís que dona la volta a l'altar i que permetia als pelegrins doncs, fer els rituals pertinents fent voltes al voltant del punt més màgic de l'església, que sempre és el lloc on hi havia la taula de l'altar. A banda, doncs també sota...
0: O sigui, perdó, sí. Els pelegrins entraven i llavors donaven voltes al voltant
2: sí,
0: de l'altar.
2: Sí, i l'església ja també entraven per la part de la Galilea, per l'entrada principal, llavors la nau central està envoltada de dues naus laterals. Els pelegrins podien agafar una de les naus laterals que condueix directament al deambulatori o girola, que és aquest passadís. Mm-hmm. Podien fer la volta i llavors anar fent la volta a tot el temple. A més, abans a l'entrada doncs, hi havia la Galilea que era la portalada que donava la benvinguda, l'entrada, mm-hmm. l'accés en aquest temple que és concebut com la Jerusalem celeste. Imagineu-vos aquella gent que vivien en casa evidentment de planta baixa que no havíem vist mai cap edifici potser ni de pedra així, de més de 10 metres
0: per exemple, les llars de foc no s'instal·len fins ben bé 100 anys o 150 anys més tard, que comencen a ser bastant comunes, fins al segle XII, ben entrat, XIII. Per tant, eren llars que ni tan sols hi havia una xamaneia.
2: No,
0: vull dir que... No perquè
2: sí,
0: això tingui importància respecte al pelegrinatge, però perquè veiem la precarietat de les condicions de la gent com vivia, i en comparació al que devien veure amb aquell temple tan absolutament espectacular.
2: 16 metres d'alçada que fa aquella nau, no? Amb aquells pilars, les dues columnes, allò era tot pintat, era tot il·luminat.
0: Tot pintat, columnes també i tot...
2: Sí, possiblement. A l'edat mitjana som nosaltres que hem agafat la mania de repicar les cases antigues, però fins fa 4 dies les cases no es veia la pedra feia pobra, i a més doncs, era una manera de protegir d'humitats i...
1: Humitats i mosquits i altres coses.
2: Exacte.
0: Per tant, era un espectacle per el mateix Pelegrí. Veure allò era...
2: Algo impressionant.
0: Sí. Llavors avançava i passava pel deambulatori. Què veia en el deambulatori? Veia ja l'altar amb relíquies o...
2: Sí, en el deambulatori doncs hi trobaria la taula de l'altar, i llavors sí que Sant Pere de Rodes, just sota l'absis, hi ha la cripta. I la cripta també té aquesta forma anular, que és com un deambulatori però subterrani. I aquesta forma anular, el que rodeja és un... Actualment tenim un mur, i darrere aquest mur hi hauria hagut... O sigui, aquest mur donaria el que seria sota l'altar, on hi hauria la cambra on es guardaven les relíquies.
0: Mm. I llavors es veuria des de... Hi haurien finestres d'algun tipus?
2: És possible. Actualment aquest és un mur sec.
0: I per tant no...
2: Que precisament
0: no
2: aquest mur es diu que podia ser l'única resta que tenim de l'església anterior a l'actual.
0: Val. La més antiga, sí. La que probablement ve del segle IX.
2: Sí, que la zona de l'altar coincidiria, perquè és el lloc més sagrat. I avui en dia doncs, aquest mur no té finestres, però és possible. Per exemple, se sap que en el cas de Sant Pere de Roma, doncs, sí que hi havia, en el lloc on es guardaven les relíquies de Sant Pere, doncs, hi havia unes finestretes, un mur similar, amb unes finestretes, des d'on els pelegrins podien mirar, observar les relíquies, i fins i tot es diu que en allà hi ha doncs, els clergues de la Santa Seu, doncs el que feien era vendre als pelegrins uns trossets, uns bocinets de roba que es pesaven, i pesaven tant. Llavors els pelegrins compraven aquests bocinets de roba, els posaven amb la mà dins les finestretes que donaven en el Sancta Sanctorum, en el lloc on es guardaven les relíquies, una estoneta, i allà, clar, hi havia molt de fluvis, hi havia espelmes, hi havia encens, i les afluvis de les mateixes relíquies. Doncs, llavors, un cop fet això, es tornaven a pesar aquests bocinets i pesaven més.
0: Que
2: llavors, oh, miracle, no? Llavors ja s'enduien aquesta relíquia així autofabricada, podríem dir. I és possible, perquè no, doncs, que Sant Pere doncs, es fes
0: clar,
2: un ritual similar.
0: Clar, hem de pensar que rituals similars devien ser bastant genèrics a tota la cristiandat,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: encara
2: em sembla que els pelegrins, quan arribaven a un lloc, però... ja sabien què han de fer.
1: El motiu de la pelegrinatge d'aquestes persones que pujaven, que havien d'anar, diguem, a tota la muntanya, que tenien tot el camí, que tenien les dificultats, que passaven per la Creu de Rodes, el poble medieval, tot això, l'objectiu final era el pelegrinatge religiós sobre qui? Sobre restes de Sant Pere, sobre altres sants, sobre qui?
2: Bé, a Sant Pere de Rodes hi havia moltes relíquies, tots els llocs de pelegrinatge.
0: Hi ha un llistat magnífic, de les relíquies de Sant Pere, és molt
2: divertit.
0: Sí,
2: hi havia llistat, sí. Sembla ser, per això, que en els primers temps medievals la relíquia estrella que té Sant Pere de Rodes seria la Vera Creu.
0: Compte, que aquesta és
2: de la Vera Creu,
0: que
2: tothom la té. Però que en el cas de Sant Pere de Rodes sembla que és la que de més antic, doncs, és la principal relíquia que traurà els pelegrins. Més endavant,
0: la Vera
2: ja
0: Creu,
2: sembla...
0: teòricament, és la creu on va ser crucificat Jesucrist.
2: Exacte.
0: Perquè hi ha altres, que no parlem d'aquesta gent tan pobra, que tenien fragments de creu dels lladres, i això no tenia tanta categoria,
2: no
0: però la Vera Creu era una cosa
2: era
0: de gran nivell.
2: I la tenia tothom,
0: si
2: reconstruíssim tots els trossos de fusta, sortia una creu de...
0: Sí, molt grossa, sí, es mouria grossa. Allò des de la lluna, sí.
2: Doncs bé, i més endavant, sembla que allà al segle XV-XVI, doncs potser es va canviant una mica el culte principal cap a Sant Pere, cap a les despulles de Sant Pere, perquè s'atribueixen doncs, que allà hi van arribar en algun moment passat, doncs el cap i el braç dret de l'apòstol Sant Pere.
0: No sé si el cap i el braç de l'apòstol Sant Pere també està en algun altre lloc, o eren relíquies exclusives de Sant Pere de Rodes i per això tenia tant de prestigi.
2: Clar, el cos sencer de Sant Pere Apòstol, del príncep dels apòstols, es conserva a Roma, i això ha sigut des de sempre, i tothom ho sap.
0: Sant Pere era un home amb tres braços i dos caps, o allò?
2: Bé, aquí ratllaven una mica, doncs, això, no? La transgressió i la il·legalitat, podríem
0: dir. Això a la gent no l'espantava, no? Això, el fet de que tenen Sant Pere a Roma, però també el tenen, o tenen un tros a Sant Pere de Rodes, perquè tampoc la comunicació devia ser tan senzilla, vull dir, es podia saber d'aquella manera, i per tant, no...
2: Es donava una explicació de com és, que això està aquí, i ja està. I a més mantenien una mica de l'ambigüitat, perquè també tenien el cos sencer de Sant Pere Exorcista, que havia sigut com una mena de deixeble de Sant Pere Apòstol, i que també es deia Sant Pere, i a vegades feien servir aquest Sant Pere una mica així...
0: Un o altre.
2: Un o altre, per escapar-se allò de...
0: del control.
2: Bueno, del control i del fet que era una transgressió, i contradeia el que deia el dogma de la fe cristiana, de que tothom sap que a Sant Pere de Roma és on hi ha les relíquies del primer papa.

La confirmació de l'existència de pelegrinatge a Sant Pere de Rodes des de l'alta edat mitjana té molt a veure amb una troballa casual feta el novembre del 1810, en l'època en què l'abadia era víctima de tota mena d'expoliacions. Un jornaler que treballava per l'hisendat Antoni Buscató, de la Selva de Mar, van descobrir en un mur de l'altar major de l'església una caixa de fusta amb diversos objectes litúrgics i algunes relíquies realment antigues, probablement ofrenes de pelegrins durant els segles IX i X. Aquesta troballa era descrita en una carta del 1826, escrita pel marquès de Capmany.

En una església antiga i derruïda, per casualitat, derruint la paret que pel costat de l'epístola sostenia la taula de l'altar major, s'hi va trobar dins una caixa de fusta d'un pam i mig de llarg i uns 5/4 d'ample, folrada a l'interior i a l'exterior de tafetà, perdut el color i tancada amb una petita clau. A dins hi havia molts ossets, també amb caixeta, dos petits mocadors de seda, dins dels quals també hi havia ossos més grans. Els mocadors conserven el color, i dins de la mateixa caixa, cobrint-ho tot, una fusta folrada de plata. De rètols per saber de quins sants eren les relíquies només n'hi ha dos. Perquè si bé es veuen els paperets, la lletra i tot el paper és gairebé consumit. Els únics que es poden llegir són un de Sant Frústol i l'altre de Sant Ferriol, bisbe. El tipus em digué que quan es va trobar, amb els cops de martell a la paret de l'arca, es va desballestar. Essent gent ordinària, en trobar-s'ho la van remenar per curiositat i per això no és d'admirar que es malmetés tot. I que ell, acudint allà, en el moment que va ser avisat pels seus jornalers, procurà recollir-ho tot com va poder. I que així ho conserva unit a l'arca mitjançant cordills, de la manera que ha pogut fer-ho per estar molt consumida. A dins, entre altres coses, hi ha una creu de fulla de llauna i tres porcions de sang presa. Tot això deu ser cosa molt antiga.

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí a l'Enguàrdia amb Sònia Masmartí, amb en Josep Maria Soler i Sabater, parlant de Sant Pere de Rodes, bàsicament del pelegrinatge, de tot el que representa Sant Pere. Acabem de sentir, Sònia Masmartí, aquesta carta on fa una descripció de les relíquies que es troben una mica per casualitat, bastant malmeses, perquè ja ho diu que fan bastanta destrossa a l'hora de trobar-ho i que tot ho lliguen tal qual. Per tant, les relíquies existien, no era només un mite que hi havia darrere. Els pelegrins volien veure la relíquia i, per tant, sabem que hi havien coses allà. Com arribaven les relíquies? Se sap com van arribar a Sant Pere de Rodes i per què va tenir aquesta col·lecció de relíquies tan espectacular?
1: Bé, des del segle X, qualsevol santuari de pelegrinació havia de tenir relíquies.
0: Era impensable que fos d'una altra manera.
1: Sí, les relíquies, doncs bé, s'aconseguien de mil maneres diferents, però s'havien de tenir, a més a més, i s'havia de tenir relíquies i relíquies atraients. Clar. Com més famoses en aquell moment eren les relíquies, com més prestigi tenia un sant concret en una època.
0: Com més miraculoses, també, no? Perquè hi havia relíquies que provocaven miracles d'algun tipus i altres no tant.
1: Sí, i s'havien de crear històries que circulessin sobre els miracles que feien aquestes relíquies. Llavors, era una renovació constant, no? Que també explica això d'aquest tresor que es va localitzar, perquè sembla ser aquest tresor, doncs, es va amagar en aquella part d'un mur de sota l'altar major, perquè eren relíquies que segurament havien quedat en desús, obsoletes, sí. Ja no eren interessants, i clar, no les podien pas llançar, no? I llavors les podien...
2: Es van amagar i protegir.
1: Es van amagar en un lloc sagrat, en un lloc segur, i allà van quedar.
0: És que aquí es barreja, jo crec que com a totes les esglésies amb relíquies, una barreja entre la frivolitat de la moda, ara està de moda aquesta relíquia i passen 3 dècades, la gent ja ho ha vist i apartem-la una mica i busquem-ne una relíquia nova que torni a treure pelegrins, i la fe, les dues coses. O sigui, sí que hi ha una part de moda i màrqueting, sens dubte, però hi ha una gran part de fe, el fet de poder estar a prop del cos o d'una part del cos o d'una peça determinada que té importància a la història sagrada, devia ser una experiència espiritual molt gran, a part de les modes i la frivolitat que hi ha darrere, que també, òbviament, existeix això,
1: sí.
0: No?
1: I clar, i es busca el poder curatiu d'aquestes relíquies, un poder curatiu de cos, a vegades, no? Que també es produeixen miracles curatius. Allò, hi ha moltíssimes històries sobre santuaris i relíquies on s'explica que hi ha hagut unes curacions miraculoses. I sí, també
0: els esgarrats que tornen a caminar,
1: exacte,
0: els cecs que tornen a veure, etcètera, etcètera, etcètera.
1: I això, si passa o no passa, però s'ha de difondre, s'ha de fer promoció del poder que hi ha. I llavors també hi ha el tema del poder curatiu de l'ànima, el perdó absolut dels pecats, que és el que busca tothom, no? O evitar els càstigs de Déus que estàs patint arran dels teus pecats o dels pecats dels teus familiars, també. Tot això són qüestions de fe.
2: I els monjos són els que donen, diguem, testimoni d'aquesta fe, no? Vivint amb aquelles condicions, amb els vots, diguem, de monjos, no? Castedat, obediència i pobresa.
1: Sí, no, la feina dels monjos és també resar contínuament per la salvació de les ànimes de la humanitat. La seva funció social, podríem dir, que era imprescindible en el context de la mentalitat d'aquella època.
0: Ara anem a la part frívola, però també hi havia la part comercial, o sigui, els monjos també vivien d'això i, per tant, tenien gran interès en que pugés molta gent, fes donacions, etcètera, etcètera. Una combinació sense
1: els
0: negar l'espiritual, perquè seria ridícul, no es pot negar l'altre, perquè també seria obviar una cosa que era òbvia, no? Que
1: els pelegrins porten almoines, els pelegrins també sembla que...
2: S'hostatgen allà,
1: i hi ha un document molt maco de Santa Creu de Rodes amb una picabaralla entre els clergues de la parròquia de Santa Creu de Rodes i el monjo celler del monestir.
2: Que és el poble medieval que està a mitja muntanya abandonat, eh?
1: Sí,
2: que
1: encara estem excavant.
0: Ara puges amb cotxe i passes pel costat, però es pot visitar, eh? Però,
1: hi ha l'esglesieta de Santa Helena.
2: S'està recuperant ara, no? Tot això.
1: Sí, des del 2006 que s'està excavant i ha sortit un poble espectacular. L'església, la plaça, al voltant de la plaça hi ha totes les cases, unes senyores cases, que no són cases normals i corrents de pagès, Jesús, i a més per documentació veiem que aquella gent, doncs, tampoc tenien masses terres, I clar, ho tenia més aviat.
0: És que no n'hi ha.
1: Hi havia vinyes, hi havia...
0: Sí, sí.
1: Hi havia terres, vinyes, camps, no gaires, perquè és muntanya, però sí, ramats de bestiar, però aquesta gent, per documentació, veus que amb els capbreus es veu clarament de que tenen una vinya erma, tenen una vinya petita, tenen un hortet, i para de comptar, no viuen de la terra. Aquesta gent vivia dels pelegrins.
0: Clar, del comerç i, per tant, d'hostatjar-los, de donar-los a menjar...
1: Sí. Vivien del turisme com nosaltres.
0: Sí, sí, sí, sí, exacte. Ja, sí. Curiós, això, però esclar, els monjos també vivien d'aquest procés.
1: També, sí,
0: i
1: sí,
0: això
1: sí.
0: Suposo, clar, la diversitat humana és immensa, no? Però devia haver-hi monjos molt espirituals on tot aquest tema els venia d'esquitllada, i monjos que el negoci és el negoci i el maravedí és el maravedí, no?
1: El que us volia dir abans, que se m'ha anat al cap ara. El document aquest que parla de la picabaralla entre els monjos cellerers i els clergues de Santa Creu, perquè en una...
2: Els clergues vols dir els capellans?
1: Els capellans, sí. A Santa Creu hi ha el poble i hi ha la parròquia. Sempre que hi ha un gran monestir, a prop hi ha el poble amb la seva parròquia. O sigui, la gent anava a missa a la parròquia.
0: És molt bonica de visitar,
1: no
0: també.
1: Anava la...
0: Allò és molt bonica. Ara, òbviament, no té mobiliari, però és bonica de veure, sí.
1: Doncs aquesta picabaralla ve donada perquè és any de jubileu, estan vinguent molts pelegrins, i els clergues, els tres clergues que oficiaven a Santa Creu, doncs van posar unes paradetes per vendre vi i aliments als pelegrins, i el celler es va queixar al bisbe, va dir, aviam, això és no, el tema del pelegrinatge és del monestir, és nostre
0: monestir.
1: I som nosaltres
0: està
1: que hem de fer la venda
0: a un quilòmetre estant, que és allà al costat, sí.
1: I el bisbe dona la raó al celler i castiga els monjos, els clergues castiga i
0: empipats, m'imagino,
1: clar. Sí.
0: Però tot i així el poblat era pròsper. O sigui que el pelegrinatge alimentava molta més gent que no pas els monjos, era clarament vivien bé aquella gent.
1: Sí, a Santa Creu hi trobem gent, això, que no són pagesos però que tenen, són artesans. Sembla que al voltant de la plaça, les cases que hi ha al voltant de la plaça, tots tenen com una botigueta. Ara l'arqueòloga em renyaria, però bé, sembla que serien paradetes, espais destinats a la venda o a l'acollida dels pelegrins. I a banda, doncs, també, quan hi ha any sant a Sant Pere de Rodes, doncs també hi ha repercussió arreu de la comarca. Per exemple, doncs, en un any en què una mugada es va emportar al
2: pont... Mugada vols dir del riu Muga,
1: Del riu Muga.
2: La Muga,
0: sí,
2: Muga,
0: la Muga, paraula. Sí, una mugada.
1: Sí, perquè en van patir moltes i ja li van posar nom perquè...
0: Sí,
1: eren bastant recurrents abans.
0: Sí.
1: doncs això, la mugada es va dur al pont i el bisbe doncs dona 40 dies d'indulgència a tot aquell que vagi a ajudar a les obres de reconstrucció del pont de Castelló, perquè s'acosta el jubileu de Sant Pere i perquè hi han de passar molta gent.
2: El jubileu és
1: l'any sant.
2: És l'any sant amb el qual aleshores els creients redueixen les penes del purgatori, diguem.
1: Sí, eren els anys de jubileu, que Sant Pere de Rodes eren quan el dia 3 de maig s'esqueia amb divendres, doncs se'ls podia concedir la indulgència plenària. Això era el màxim dels màxims.
2: Anaves directament al cel i t'estalviaves el purgatori.
1: Sí. Inclús t'anaves amb indulgències pels pecats que havies comès i si te'n sobrava, doncs em podies
0: fer
1: servir en el futur i tant. I pels teus pecats i pels pecats de la família, també, dels que tens al purgatori.
0: Anava molt bé, llavors.
1: Molt bé.
0: Era estupenda.

0: Els monjos de Sant Pere de Rodes esgrimien una suposada butlla papal d'Urbà II de l'any 1090, especificant totes les indulgències que el monestir podia atorgar als devots que hi acudissin. L'única còpia íntegra que es conservava de la butlla era un document notarial posterior, del 1348, però tot sembla indicar que havia estat una falsificació feta al segle XIV per assegurar el monestir com a centre de pelegrinatge. Per justificar la inexistència del document original, en dues escriptures de mitjan segle XIV, va quedar registrada una història rocambolesca i poc versemblant sobre un presumpte robatori de la butlla per part del monjo. D'un d'aquests textos és una carta del bisbe de Sulci a Sardenya relatant-hi els fets al bisbe de Girona el 13 de setembre del 1350.
1: Germà, heu vist aquest document? És una carta del bisbe de Sulci, Ramon, el bisbe de Girona, i porta la data del 13 de setembre de 1350.
2: Encara no havia tingut oportunitat de veure'l. Què és el que explica? Té a veure amb la butlla papal?
1: Sou llest, germà. I tant que ho sou. Segons es llegeix aquí, un home greument malalt va acudir al bisbe perquè l'escoltés en confessió. El moribund li va explicar que era originari de la ciutat de Girona, d'ofici qüestor, i que va ser justament allà on va comprar una carta escrita en pergamí, plomada amb corda de can en pendent.
2: Així és exactament com són les butlles procedents de la cúria romana. Aquesta descripció tan precisa no pot ser casual.
1: Això mateix és el que penso jo. Doncs bé, el document afirma que la carta va ser robada per un monjo del monestir de Sant Pere de Rodes, i aquest home malalt n'havia pagat 40 florins d'or. En lliurar-li al bisbe de Sulci, aquest li va demanar al notari públic de tota l'illa de Sardenya que en fes una còpia.
2: Això és una mica estrany. Com justifica que la butlla original no aparegui per enlloc?
1: Sempre segons aquesta carta, el bisbe va ordenar que fos enviada a Catalunya per tal de ser restituïda al monestir al qual pertanyia legítimament. Però durant el viatge, el vaixell on viatjava el preuat privilegi va naufragar en aigües del Golf de Lleó. Els tripulants de la nau van morir i la butlla es va perdre per sempre més.
2: Ja és mala sort. Encara bo de la còpia feta pel notari, doncs.
1: Ja ho podeu ben dir. El més curiós va passar un temps després, quan el bisbe Sulcità era a la Santa Seu i va coincidir amb el monjo que havia robat la butlla de Sant Pere de Rodes. Resulta que havia viatjat a Roma buscant absolució pel seu pecat.
2: Certament, els camins de Déu són inescrutables. I acaben connectant.
1: El bisbe li va comunicar que la butlla s'havia perdut, però li va donar el manuscrit notarial del 1348 per tal que el portés al monestir. I és per això que la còpia de la butlla ha de ser considerada autèntica i vertadera.
2: Entre vos i jo, germà, costa de creure tot plegat.
1: No us falta raó, però estareu amb mi que si serveix per legitimar els privilegis de la butlla, hem d'estar disposats a creure en aquesta història de cap a peus.
3: En guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Sònia Masbertí, acabem de sentir aquest conflicte. Esclar, una butlla falsa, això és una cosa molt, molt curiosa, no? O sigui, teòricament, per concedir indulgències, havia d'haver-hi una ordre papal, que és l'anomenada butlla, aquestes cartes que deien a tal lloc, si vas de pelegrinatge, tindrà, entre altres coses, les butlles eren molt més àmplies que això, però en fi, en aquest cas, no? I sembla que tot es basava i tota aquesta passió per anar a Sant Pere de Rodes en una butlla que no havia existit mai.
4: Sembla ser. Sí. Això va ser un gros.
0: I tant, és molt gros
4: però,
0: aquesta.
4: Però també va ser una qüestió de supervivència, segurament. Clar, estem al segle XIV, mitjan segle XIV hem tingut la Pesta Negra, hi ha hagut una davallada important, al mateix monestir doncs, van morir moltíssims monjos, a més molts pagesos,

0: una manera per dir, veient com Sant Jaume de Galícia tenia èxit, el tema de poder celebrar un any sant, no? cada 25 de juliol, que quan sigui diumenge, que és Sant Jaume, doncs se celebrava un any sant, doncs a Sant Pere de Rodes, com que el culte principal, que el culte estrella que hi havia, doncs era la creu, doncs van decidir això, el 3 de maig, quan fos Santa Creu, se celebraria un any sant. El primer que tenim documentat és l'any 1370 i es fa en base en aquesta butlla que
1: no va existir, o sembla ser.
0: I que n'hi tenien, ells tenien una còpia notarial autèntica, feta d'una manera molt sospitosa, però en tot cas és el document amb el qual vam poder...
1: I com es descobreix això? Es descobreix ja, no en aquella època, una mica més tard, però es descobreix relativament aviat, que allò és un sopar de duro, diguéssim.
0: Clar, cridava molt l'atenció que una butlla de l'any 1090, doncs al final del segle XIV, aparegui de cop i volta, no? I que se celebri un jubileu que no s'havia celebrat mai fins llavors i que seria el jubileu més antic de la cristiandat, perquè el de Sant Jaume de Galícia és una mica més tardà, és fet uns 25 anys després del 1090. Llavors això de seguida doncs va aixecar les sospites de l'inquisidor i del canonge de la Seu de Girona.
1: Que van investigar?
0: Van investigar, el primer que van fer va ser... Van fer dues accions el mateix dia, dues cartes. Una va ser enviada al monjo sagristà de Sant Pere de Rodes, que tradicionalment era el que guardava la documentació, i li demanen tota la documentació que tinguin referent en aquesta butlla, perquè sospiten de que potser és un atemptat contra la fe cristiana, contra els dogmes de la fe. I l'altra carta que fan és a tots els clergues de la diòcesi de Girona, dient alerta que si us venen pelegrins amb aquestes indulgències, no els hi accepteu, perquè sembla que no són certes.
1: Esclar, això, encara que no es va arribar a prohibir ni molt menys el pelegrinatge a Sant Pere de Rodes, suposo que va ser un cop el prestigi del monestir, i no sé si es va notar amb l'afluència de gent.
0: Bé, això va passar uns dies després de l'inici de la celebració, la celebració ja estava en dansa, diguéssim, i en tot cas, doncs, fins que no tornés a coincidir el dia 3 de maig amb divendres, no es tornaria a repetir.
1: En principi, 7 anys després.
0: Sí. I aquí ens perdem, encara de moment no sabem com van continuar les gestions. El monestir es devia defensar d'alguna manera, devia utilitzar les seves influències amb l'alta jerarquia eclesiàstica, segurament, però en tot cas, el següent jubileu, que és el 1409, que tenim localitzat, doncs el bisbe de Girona hi dona suport,
1: no hi ha
0: el papa
1: hi
0: acudeix, i cap problema, tot funciona, o sigui, d'alguna manera se'n van sortir.
1: I del dia farà un any sant, en aquest cas.
0: Exacte.

0: Al llarg del segle XV hi va haver 14 ocasions en què la festa de la Santa Creu del mes de maig va caure en divendres. El primer jubileu celebrat pels monjos de Sant Pere de Rodes en aquest segle va ser precisament aquest, el del 1409. Uns dies abans de la celebració, el bisbe de Girona, Ramon d'Escatllà, va fer una crida pública dirigida als fidels i pelegrins que fossin a la ciutat persones que anaven de camí cap a Roma, cap a Jerusalem o cap a Sant Jaume de Galícia. A més, el bisbe oferia indulgències a aquells que col·laboressin en l'arranjament dels camins que ascendien per la muntanya. La repercussió i el prestigi del jubileu a Sant Pere de Rodes s'estenia per tota la diòcesi.
1: Ramon, per la gràcia de Déu, bisbe de Girona, els fidels de Crist, tant els que hi són com els que vindran a la Seu, i els pelegrins a la ciutat i a la nostra diòcesi de Girona. Saluten el Senyor. Sempre és bo que es facin obres, i així com imitem lliurement obres de caritat i pietat, o així com exercim reparacions, creiem que és el moment d'ajudar tots els que la Santa Font omplen i visiten el monestir i l'església de Sant Pere de Rodes, de l'Orde de Sant Benet, dins la nostra diòcesi, al qual extenses indulgències han estat concedides per alguns pontífexs

0: per precepte, tots els anys en els quals la festa de la troballa de la Santa Creu sigui en divendres. Llavors se celebra plenària, que el poble anomena indulgència, per les penes i les culpes que tothom pot confessar. Per tant, el monestir de Sant Pere de Rodes, de l'Orde de Sant Benet i de la dita nostra diòcesi, lloc molt antic i situat en una muntanya molt alta, molts devots pelegrinen cap a aquest lloc i la seva església. Molta gent o una multitud de fidels pelegrins, vinguda de diverses parts del món, de provades ànimes devotes, convergeixen a la seva església amb motiu de la celebració de la festa de la invenció de la Santa Creu. Però els camins d'aquest lloc estan mal conservats. Són terribles, perillosos i de difícil accés, aspres i desagradables, sobretot per als peus dels ancians. Per tal que aquestes persones i els dits pelegrins, tots penitents i confessos, tinguin més fàcil ascendir la muntanya per aquestes vies, es pot treballar tant en pròpia persona o bé mitjançant la família, animals o serfs, fent i ajudant en les obres tant amb les mateixes mans com donant almoines, ajudant així a la misericòrdia de Nostre Senyor Jesucrist i dels sants apòstols Pere i Pau. Per la seva autoritat i mèrits seran concedits 40 dies d'indulgència a cadascun d'aquests penitents, per la llum i la claredat de la gràcia misericordiosa de l'Esperit Sant. Així us ho encomano a vosaltres, els clergues de la ciutat i de tota la nostra diòcesi de Girona, que sigui tal com ho he dit, i us ordenem en virtut de santa obediència i sota pena d'excomunió que tot el que he dit sigui exposat al poble i que en feu difusió de com pietosament es poden aconseguir indulgències de Déu i que això tingui validesa durant 15 dies del mes de maig. Feta a Girona el 23 d'abril de l'any de la Nativitat del Senyor de 1409.
1: En guàrdia.
2: Pel que acabem de sentir, les coses anaven molt bé al segle XV, però sospito, i veient l'estat actual de Sant Pere, que és preciós i està conservat tan bé com es pot, però és evident que ha passat alguna cosa aquí entremig. Què li passa a Sant Pere perquè perdi tota aquesta potència que tenia i acabi malmès? Ja, és una bé. Pregunta massa àmplia, però sí. En soc conscient que a partir del segle XV la cosa va de davallada.
3: Els orígens els hem d'anar dels llargs temps de decadència, perquè el monestir encara continuarà sent habitat per la seva comunitat fins a finals del segle XVIII, però sí que l'inici de la decadència l'hem d'anar a buscar al segle XV, sobretot la segona meitat del segle XV, que ja és una època de decadència.
2: Guerra civil a Catalunya,
3: exacte, en tot el país,
2: molts conflictes, sí.
3: És un temps també dolent pel que són l'ordre benedictina, aquestes ordres de monjos antigues, negres, hi han aparegut els ordres mendicants des del segle XIII, que han agafat molt de més prestigi. És una època de decadència del comtat d'Empúries. També és una època en què el Cap de Creus i bona part de la costa catalana s'ha atacada per la pirateria. Això també
4: és molt important, sí.
3: És una mala època, l'època de la contrareforma, també de la reforma protestant i
2: a partir de 1621, si no recordo, comença el procés que culminarà d'una manera o altra amb la Guerra dels 30 anys al segle XVII. Vull dir que és un procés que es qüestiona tot aquest tipus de pelegrinatges, d'indulgències, de butlles, etcètera, el sistema.
4: Coneixements que no són dogmes de fe, però que l'Església acceptava, dogmes de fe, però l'Església ho acceptava. En trobem un munt de centres de pelegrinatge religiosos i fes i verges trobades, etcètera.
3: Sí.
4: No són dogmes de fe.
2: Clar, i això comença a deteriorar el prestigi de Sant Pere de Rodes.
3: Sí.
2: I de tantes altres llocs, eh? Vull dir que no és només Sant Pere de Rodes.
3: Sabem que el 1504 encara reben una confirmació papal, aquesta és la veritat, que confirma la celebració dels jubileus, amb la intenció, suposo, de tornar-los, de continuar celebrant-los, però al segle XVI el monestir pateix molt, pateix algun saqueig, algun atac. Llavors els monjos fins i tot l'abandonen uns anys i és evident que al segle XVI no tenim cap rastre de moment de que s'hagi celebrat cap jubileu. llavors ja haurien d'anar amb un intent de recuperació que es fa a començament del segle XVII.
2: També mala època aquesta, eh?
3: També.
2: Sí.
3: Tenim documentat, gràcies al cronista Jeroni Pujades, el 1630, una celebració de jubileu, però és una celebració que segurament era molt diferent de les que s'havien fet en els temps medievals, perquè és una celebració calcada amb els rituals que es feien a Sant Jaume de Galícia i a Roma, també la mateixa Roma, que també es fan jubileus, del ritual d'obertura de la Porta Santa. Mm-hmm. Això a Sant Pere... jo em penso que es va començar fent en aquest moment el 1630 també, i bé, intentant doncs tornar a recuperar aquell antic esplendor
4: i fervor que
2: havien
4: fet,
2: que no ho van aconseguir. Els monjos marxen a finals del segle XVIII, perquè
3: el 1698,
2: i això encara porta un deteriorament més gran de tot l'entorn, i no només del monestir, sinó de tot l'entorn.
3: Un cop marxen els monjos, que marxen amb diversos condicionants que els dona la Real Audiència per autoritzar-los a marxar, i un d'aquests condicionants era arrasar el monestir totalment. Caram. I convertir-ho en un solar. Això fa por, eh?
2: Caram.
3: Això va posar la pell de gallina. I bueno, gràcies, afortunadament, com que gairebé sortia més car enderrocar aquella mole, doncs que no marxar i deixar-lo caure per si sol, que és el que van optar per fer els monjos. També van autoritzar a tothom que pagués 3 o 4 pessetes doncs poder anar a buscar-hi pedra, amb l'objectiu aquest de que l'anessin
2: destruint.
3: I bé, doncs això...
2: I de fet se'n va treure molta, eh?
3: Se'n va treure moltíssima.
2: Hi ha un mite, que no sé si és cert o no, i tampoc entrarem en detalls, de que l'altar actualment és un balcó d'una població propera, eh? Vull dir que...
3: Sí, això ho he sentit a dir, no l'hem trobat encara...
2: El balcó en qüestió.
3: Però
2: si alguna vegada passen per alguna d'aquestes poblacions d'allà a prop, i veuen un balcó una mica particular, farien bé de genollar-se, perquè és el... Podria ser...
3: el sagrat altar de Sant Pere de Roda.
2: No tenim més temps. Sònia Masmartí, moltíssimes gràcies per haver vingut a fer-nos 5 cèntims de la història de Sant Pere de Rodes, que és extraordinària i que, òbviament, per sort, no ens l'hem acabada pas aquí. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Joan Maria Soler Sabater, hem de tornar a pujar-hi un dia d'aquests, eh?
4: No, és que s'ha de fer pel engranatge, per les raons que vulguin, religioses, culturals, històriques, turístiques, però val la pena, val la pena.
2: Si això és la Guàrdia.
3: Cada dia és...
1: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
5: I amb les veus de Marc Lobato i Albert Cortés. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El Marroc atribueix l'entrada massiva de migrants a Ceuta a les màfies, les xarxes socials i a la recent sentència del Tribunal Suprem Espanyol que frenava les devolucions en calent. Rabat calcula que 40.000 persones van passar la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La gran majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden molts migrants pels carrers de la ciutat autònoma sense accés a menjar o un lloc on dormir. Halim Mohamed, de l'ONG Luna Blanca, ha explicat a Catalunya Ràdio quina és la situació.
2: Queda muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida.
1: La crisi a Ceuta serà protagonista a Europa aquesta setmana. Avui els ambaixadors dels 27 països de la Unió es reuneixen d'urgència per tractar la situació a la ciutat autònoma, mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de fronteres. Demà serà torn dels ministres d'Interior. Repàs ara altres notícies, Carola Gil.
3: Donald Trump anuncia una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix i assegura que està a punt d'arribar un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatollahs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. De moment no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui.
1: Als Estats Units, tres incendis forestals han destruït més de 600 edificis i han obligat a evacuar unes 60.000 persones a la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Els focs han cremat ja més de 2.180 hectàrees. Durant el cap de setmana, milers de veïns han hagut d'abandonar casa seva davant l'avenç ràpid de les flames, alimentades per les altes temperatures, la sequera i el vent. De moment, les autoritats no han informat de víctimes mortals ni ferits, però els incendis continuen fora de control.
3: Des d'avui, la Ronda de Dalt de Barcelona té un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura. Els treballs s'allargaran 3 setmanes fins al 24 d'agost i afectaran el tram que va de l'IES Vall d'Hebron a l'avinguda de Vallcarca. Amb aquesta fase es cobriran 340 metres més de la ronda, que se sumaran als 200 metres ja soterrats. La reducció de carrils coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'apliquen de diumenge a dijous des del 20 de juliol.
1: Comença una setmana complicada per la mobilitat aèria. La pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment de les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona, s'hi van programar prop de 3.300 vols, gairebé un 5% més que les mateixes dates de l'any passat. El port de Salou, a 2.100 metres d'altitud, coneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja, va tornar a ser l'escenari del tradicional retrobament entre catalans i occitans. Allà hi va ser l'Alba Mor.
4: La jornada va analitzar els beneficis de fer oficial una llengua. La presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català, Esther Lucea, però, conclou que aquest reconeixement no és suficient per evitar que desaparegui.
5: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és que serveixin bàsicament. Si només s'estudien, no van enlloc.
4: Durant la trobada, que va reunir centenars de persones, també es va fer homenatge a Enric Garriga pel seu paper rellevant en l'oficialitat de l'occità.
1: Esports, el Tour de França femení, segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives. La catalana Paula Blasi, que du el mallot blanc de millor jove, és 13a a la general a 28 segons de Vives.
3: Cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar aquest dilluns contra el Preston North End, l'equip anglès al·lega que no té prou jugadors per disputar-lo.
1: El pilot català Gil Membrado, de 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove en aconseguir-ho.
3: I Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mixt tècnic a l'europeu de natació artística, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Aquest dilluns, final de solo lliure femení amb Iris Tió i final lliure per equips amb tres nedadores catalanes.
0: Fins aquí les notícies.
6: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: Va, nois, que se'ns fa tard.
0: A la una del migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Ah, doncs guaita, marxem. Si no s'ha de fer res de bo...
1: No, sigui radical, home. Espera't.
0: És que cada dia estàs igual, home, això, que no farem res de bo. Precisament avui no ho diguis, que avui ve la Raquel Sans.
1: Hòstia, aquesta fot vacances tota la setmana, ara, eh? Només treballa dos dies.
0: Oh, però treballa els dies que la resta descansem, eh?
1: Bueno, però són menys dies. Vull dir, ja li preguntaré aviam com va això.
0: No demani res. Tu no, ja ho farà en Peyu, això.
1: Bueno.
0: Farem allò del gos, també, que a mi no m'agrada gens. I l'Àlex ha anat a visitar una administració de loteria, perquè avui dediquem el capítol a la butlleta.
1: Bueno, Àlex, suposo que has portat un número per aquí a la Renaixença, no?
2: No.
1: No, home, però ets burro, què? I si toca?
0: No insultis el nano, no insultis. Però tu sí que en deus haver comprat, no?
2: No, tampoc n'he comprat.
0: Però tu ets burro? Bueno. I si toca?
1: Bueno, no l'insultis, home.
0: Però has creat una administració de loteria i no ha comprat cap butlleta.
1: Collons, però tu ets burro, què?
2: No, però ja d'insultar-me, no? Vull dir...
0: Ja, bueno, però és que si... Xx, calla-ho, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: He vist el guany!

0: La Renaixença.
1: La butlleta per participar als jocs d'atzar com la loteria és molt més antiga del que sembla. De fet, fa més de 2.000 anys a l'antiga Xina ja hi havia jocs com el Keno.
2: Collons de xinos, eh?
1: Sí, tu, el Keno, que té més de 2.000 anys, eh? Però encara s'hi juga avui dia a la majoria de casinos del món. És una butlleta, us heu d'imaginar, una butlleta on hi ha 80 números i tu has d'escollir-ne 20 dels 80.
3: Molt bé.
1: Llavors es fa el sorteig i tens premi o no, depenent de si surten més o menys números dels que has escollit tu, diguéssim.
3: Va. Coi, això és la 649.
1: Més o menys, sí, sí. La gràcia del Keno és que té 2.000 anys d'història i que el va inventar un general de l'exèrcit xinès que es deia Cheung Leung. L'exèrcit necessitava diners per la guerra i aquest senyor es va inventar aquesta mena de loteria per recaptar diners. I li va funcionar, eh? Va funcionar tant que es va convertir en tradició i heu de saber que la construcció de la Gran Muralla de la Xina es va pagar en gran part amb els diners de les butlletes de loteria.
3: I aquí els cèntims de la grossa els donem als serveis socials. Hòstia, és que... Podríem... Què? És que podríem construir una... Què rius? Podríem construir una muralla aquí també.
4: No, sí, però una... per què la vols, una muralla, ara?
3: Bueno, cony, per tenir-la. No en té una, la Xina?
1: Ah, sí,
3: però... Nosaltres també.
1: I on te la posaries, una muralla, aquí?
4: Bueno, no m'ho facis dir, Peyu.
1: Una muralla, eh?
4: No, no m'ho facis dir.
3: Ja, a veure,
4: Peyu. Ja sabem tots on te va.
3: Si amb una banda tenim el mar, vull dir, ja veus... On...
1: A l'altra banda la posaries?
4: Peyu.
1: No, jo pregunto, jo què sé.
4: Bueno,
1: canviem de tema. Les primeres butlletes de loteria, evidentment, no eren com les actuals. A l'inici eren números i lletres escrites a mà. En la loteria més moderna, fins a mitjans del segle XX, era habitual a diferents països que el director de la loteria signés manualment totes les butlletes a mà per evitar falsificacions.
4: Veus?
1: Feinada, eh?
4: Collons.
1: De totes les loteries antigues d'Europa, la que he trobat més curiosa és la Loto Italiana, que va néixer a Gènova al segle XVII. Atenció al funcionament, perquè aquesta és ben parida.
3: Aviam.
1: Imagineu-vos 120 candidats per ocupar els càrrecs públics, quan hi havia eleccions, com quan hi ha eleccions aquí, no?
3: Sí.
1: Llavors la gent apostava per qui creien que guanyaria les eleccions. És com si aquí dius, jo m'ho jugo tot a que guanyarà l'Illa.
3: Va, és que guanyarà.
1: Sí, ja ho sé, ja ho sé. Però bueno... Posem que no el sabem, diguéssim.
3: Vale, vale.
1: A Itàlia, tu escollies i deies guanyarà aquest, guanyarà l'altre. Llavors, si ho encertaves, si encertaves qui guanyava les eleccions, podies accedir al sorteig. I després podies guanyar pasta, diguéssim, amb el sorteig.
3: Aquesta m'agrada
4: molt a mi.
1: Per cert, teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
4: Jo encara tinc les de l'any passat.
1: Què vols dir? Però premiades?
4: No, sense premiar.
1: Collons, doncs llença-les, hòstia, ja
4: collons,
1: està.
4: Per què la gent se'n sap, penyo, em fa cosa. Imagina't que jo sempre penso, i si no ho he mirat bé?
3: Ara.
1: Sí.
4: Jo, tant en tant, cada 15 dies agafo i repasso.
1: Sí.
4: I dic, no m'ha tocat, però les guardo. Perquè, i si no ho he mirat bé?
1: Sí, sí.
4: Llavors se m'enganxa un sorteig. Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa.
1: Però ara
4: i encara
1: ja
4: no estic segur, jo crec que m'ha tocat. Crec.
1: Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Això de fer servir la loteria per recaptar fons pel govern i per l'exèrcit s'ha fet moltíssim al llarg de la història. A Catalunya, per exemple, el 1936, hi va haver dos sortejos de Nadal.
1: Què dius ara?
0: Sí, un dels republicans i l'altre dels franquistes.
1: No cal un dia.
0: Cadascú amb la finalitat de financiar el seu propi bàndol.
2: Sí, bueno, també devia ser un any que també ganes de comprar loteria...
0: Ja t'entenc.
2: Poc devies estar molt, pels sorteig.
0: Ja sé per on vas.
1: I també d'emprenyar perquè aquí no compres, la ara. Teva o la dels altres.
0: Clar.
3: Home, si ets republicà, doncs la republicana, no?
1: Però si ets franquista, saps? Vull dir...
3: La franquista.
1: Però llavors, hòstia, li ha tocat als republicans i nosaltres no en teníem. Me cago en Déu.
0: És com una mica com robar-li... Si compres de l'altre bàndol, no? És com robar-li
1: a l'enemic.
0: Sí,
1: senyora.
2: Si porta'm números d'allà a la batalla de l'Ebre, com pugui.
1: Que també sorteix en un pernil.
0: És una anècdota relacionada amb la loteria que ens queda bastant a prop. Va ser el 2013 que una turista australiana...
1: Australiana d'Austràlia.
0: Jo és que no començo mai bé. Una turista australiana va comprar una butlleta de la loteria del niño, del nen.
1: Del nen,
0: I va tornar a Austràlia. Un cop allà se'n va adonar que li havia tocat la loteria i va tornar a Barcelona. Li van tocar 4 milions d'euros.
3: Hòstia, però quina putada, eh?
0: Vull dir... Va haver de tornar expressament, tu.
3: Ja.
0: Des d'Austràlia. Ara hauré de tornar a Barcelona.
2: Sí, per cobrar 4 milions d'euros?
1: Bueno, quan treus tot plegat, amb els impostos et quedes amb dos. Els bitllets d'avió d'Austràlia.
0: I què vols dir?
1: Li va sortir a pagar.
0: Escolta, no, jo torno corrent, si fa falta.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Boja coneguda, i tan coneguda perquè fa més de 20 anys que ens explica les notícies més importants que passen al nostre país. L'hem vist presentar al Telenotícies Migdia durant molts anys, també va ser corresponsal a Washington durant 4 anys i ara presenta els Telenotícies Vespres dels caps de setmana.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Raquel Sans! Bravo!

0: sóc de tele, no em sé posar casco.
1: Ah, no passa res, no passa res.
0: No tinc traça.
1: Raquel, què has menjat avui per esmorzar?
0: Doncs escolta'm, el que m'he ofert aquí.
1: Ah, sí?
0: Meravellós.
1: Pan tomàquet, aquí.
0: Pan tomàquet amb embotit de la, del bo.
1: Del bo, del bo.
2: Bull blanc. Has menjat aquell bull blanc?
3: És bo que hi ha.
0: Jo he provat tot el que hi havia. Bull, fuet, o llonganissa, és que no sé com li dieu, ara m'equivocaré.
1: Llonganissa i fuet, sí. Dirien les dues coses.
0: Val, perfecte.
1: Les dues coses.
0: I el cafè amb llet que no falti mai a primera hora.
1: Sempre menges això, no?
0: Què no, de fet sempre menjo el cafè amb llet, o sigui, sempre prenc el cafè amb llet,
1: sí.
0: I l'esmorzar és una mica més tard, dues hores més tard.
1: Com si portes els nous telenotícies, Raquel?
0: Doncs fent horari d'artista, una mica.
1: Clar, ara vas
0: o de músic, també.
1: El cap
4: també
1: de
4: ens considerem artistes.
0: Per això, per això.
4: Has diferenciat les dues categories.
0: No, clar, és que com que també vaig fer teatre, ara ja estic aquí colant-ho tot, eh?
1: Clar, clar.
0: No, no, molt bé, molt bé. El que passa és clar, que te'n vas a dormir tardet, te'n vas a dormir...
1: Per què fas? Perquè la gent ho tingui clar, perquè la gent té la imatge, en Xuriguera ho deia. Aquesta no treballa.
3: Treballes el cap de setmana i ja està, dos dies.
0: Treballo tres dies, Xuriguera.
3: Tres. Un mes, mira.
0: Un mes. No, a més és que pensa que és com una cosa comprimida.
3: Clar.
0: El divendres són 12-13 hores seguides.
1: Coroi.
0: I després el dissabte i el diumenge és des del migdia a les dues fins a les 10-11 de la nit.
3: Carai, home, Déu-n'hi-do, doncs.
1: Bueno, sí. Sí, però s'ha acabat anar a sopar el cap de setmana amb els amics i això s'ha acabat.
0: Això s'ha acabat, però tens altres coses. A veure, que entre setmana hem d'estar connectats, hem de tenir reunions... Fem teletreball entre setmana, però està bé perquè tu gestiones tu. I de moment, la veritat és que...
1: La teva festa és dilluns-dimarts, diguéssim.
0: De fet, festa encara no n'he fet.
1: Hòstia.
0: És a dir, perquè com que estem amb els nous telenotícies, jo m'he posat de termini de dir, clar, o sigui, un cap de setmana no l'he tingut en el sentit de dir dos dies desconnecto. No. Això de moment, impossible. Però no passa res, perquè estem empenyent aquest nou projecte i, per tant, jo m'he calculat, diguéssim, he calculat que a partir del gener, passades les festes, quan haguem passat tota aquesta voràgine, que encara estem en voràgine, aconseguiré intentar desconnectar dos dies com intentava fer el cap de setmana.
2: Aquest any ja ho pots donar per mort, aquest any.
0: Aquest segur.
2: No et sortiràs pas.
0: Aquest ja està...
2: I el que ve tampoc.
1: Home, sí,
3: Pol. Quins ànims.
0: Escolta'm, no sé si tornarem a aquests ànims, eh?
1: Qui ho tria, això? Vas triar tu aquest horari? O et van dir, t'ha tocat això?
0: No, m'ho van proposar ells. M'ho van proposar ells.
1: Qui són ells?
0: La direcció de la casa.
3: Els de dalt.
1: Els de dalt.
0: Qui et proposa tu fer un programa? Les direccions.
1: A mi ningú, jo vaig emprenyant fins que me'l donen.
0: Oh, escolta, jo vaig estar emprenyant per anar a Washington, eh?
1: Ah, mira.
0: 15 anys em va costar anar a Washington.
1: Oh, 15 anys?
0: 15 anys em va costar. Aquí has de ser corcó, la vida,
3: home,
0: eh?
3: Sí, sí, sí. Tia.
0: I per pensa que jo trucava a la porta del cap d'informatius, cada cap d'informatius que hi havia,
1: sí.
0: I els deia, escolta, perdoneu, si creieu que sóc el perfil per anar de corresponsal a Washington, és que m'encantaria anar-hi, ja. Perquè és allò...
3: Ja et trucarem, ja et trucarem, Raquel.
0: Tal qual. 15 anys.
1: 15 anys dient-te que no, eh?
0: Bueno, volien que em quedés a plató. I jo al final dels platós també ja n'estava una mica cansada i dius...
1: I per què volies anar a Washington?
0: Perquè és un país que sempre m'ha tret molt, amb totes les seves... diguéssim, aspectes positius i totes les seves contradiccions. Especialment musicalment, és un país que... Jo a casa meva, el meu pare... els anys 70, 80 o 70 o 60, o sigui, a veure, els anys 70 meus, diguéssim,
1: sí.
0: Però ell ens va introduir molt al jazz, al blues, jo havia sentit molta música de l'Stefan Grappelli, de l'Oscar Peterson, fins i tot havia anat a un concert al Palau de la Música quan era adolescent, perquè va venir a tocar al Palau de la Música, i ens va introduir un tipus de música que aquí encara se sentia poc, jo crec.
1: Uh-huh.
0: I entre això, i que a casa també ens agradava molt els idiomes, i us en recordeu quan TV3 va començar amb el dual? Que t'havies d'aixecar, giraves el botonet i senties la versió originals.
3: Sí, sí.
0: Doncs a casa des del minut zero, perquè ens agradava molt sentir altres llengües i estàvem molt avasats a la música anglosaxona i després les pel·lícules, el cinema. Va ser una influència que va començar per la música i després va anar pel que tots hem viscut, que és el Hollywood, que també ens ha enganyat moltes coses, però és així, no?
1: I te'n vas als Estats Units amb tota la família, entenc.
0: No, mama, no.
1: No? No? Els vas deixar aquí?
0: No. O sigui, vaig marxar primer jo sola, al gener del 14. I després, perquè el meu home estava aquí bueno, empenyent la pròpia empresa, veníem d'una crisi molt potent el 2012. Llavors vaig marxar jo sola, els nens van acabar l'escola aquí, que llavors tenien 3 anys i un any i mig, bueno, sí, exacte. I llavors van venir el juny del 14, però del gener al 14 vaig estar jo allà sola, fent 3 incursions a Barcelona, caps de setmana curts, entre cometes,
3: home,
0: des de Washington, hòstia, que era marxar un divendres per tornar un dilluns.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però és que era l'única manera de fer-ho, feia tants anys que,
1: clar, clar,
0: que volia fer-ho, que dic, home, ara passa el tren, l'he d'agafar.
1: Perquè un any i 3 anys, dius la teva canalla, per tant, van aprendre, el més petit va aprendre abans anglès que català, com aquell qui diu.
0: Gairebé, gairebé, sí. El que passa que, clar, estava fent de corresponsal sent més o menys, entre cometes, mare soltera, entre cometes, perquè el meu marit anava i venia, però estava més aquí que allà.
1: Sí.
0: Llavors jo vaig estar vivint amb una vaig haver de buscar una cangur que visqués amb mi, perquè és que si no era impossible, perquè allà ets com un metge de guàrdia, estàs 24 hores, 7 dies a la setmana.
1: Sí, sí, sí.
0: I sense la Marina, que és de Torelló, per cert.
1: Mira.
0: I la Luz Marina després, que era una noia veneçolana que estava demanant asil polític als Estats Units, sense elles dues no hagués pogut fer això. O sigui, va ser...
1: La Marina de Torelló va ser la cangura dels teus fills als Estats Units.
0: Correcte, durant un any i mig. Ja els hi diré als seus pares que ens escoltin, perquè segur que ho estan escoltant.
1: Te'n recordes de la primera connexió que vas fer des d'allà?
0: Me'n recordo del primer rodatge, la primera connexió no, me'n recordo del primer rodatge que va ser en un... que més allà em vaig trobar Lorenzo Milà, clar, comences a conèixer gent, i havia el... després vaig conèixer el Carlos Franganillo, hi ha tots els companys de periodistes, hi ha un ambient molt maco, la veritat. I va ser anar a gravar una expo de cuina de l'Adrià.
1: Aviam si l'encertes. Tenim la primera connexió, eh?
0: No, la connexió no, però clar, parlo de la peça del rodatge, la primera connexió ara no me'n recordo, ara m'has matat.
1: Mira, la primera connexió va ser aquesta.
0: Som en any electoral, es renova el Congrés i els republicans, que ara com ara dominen la cambra de representants, necessiten i volen ampliar la seva base electoral. En tot cas, dimarts a la nit sabrem tots els detalls i resoldrem totes les incògnites.
5: Ostres. Gràcies, Raquel. Ja, efectivament, ara... ho veurem dimarts, per cert.
1: I ara agafo l'avió que vaig veure els meus fills.
0: Quasi bé, el Lorenzo Milán deia, però com pots fer-ho? Com pots estar aquí sense els teus fills? I dic, mira, dic, no ho sé, havia de fer-ho, dic, ja ho anirem resolent. I me'n recordo que al cap de les cinc primeres... A veure, quan vaig aterrallar, jo això és el que volia fer des de que era molt joveneta, eh?
1: Sí,
0: eh? Però quan vaig arribar allà, que encara recordo, això sí que ho recordo, quan vaig arribar allà, que era de nit, estava nevant, que hi ha aquell silenci, aquella quietud que passava cada vegada que nevava, i pensava, què faig aquí? Això és el que volia fer. Dic, però què faig aquí jo sola?
1: Clar, clar.
0: Sense la família, sense els nens, sí, sense el meu marit.
1: Perquè des de petita ja volies ser periodista, volies presentar telenotícies?
0: Ah, jo hi vol ser tantes coses.
1: Sí, ets una tia polifacètica.
0: Sóc un cul inquiet. Volia ser periodista, volia ser periodista. M'agradava la televisió, o sigui, m'agradava la imatge, el poder d'explicació que té la imatge. O sigui, jo moltes vegades penso, quan estem fent notícies, penso en imatges. O sigui, potser en ràdio estaràs pensant en els sons, no? Jo estic pensant en com començaria una peça, amb quina imatge, com l'acabaria, i sempre estic donant-li voltes per aquesta banda, diguéssim. Però també havia volgut ser actriu, també havia volgut ser pilot de motos.
1: Pilot de motos,
3: eh?
0: Sí, sí, perquè el meu pare també mirava mal les motos.
1: Però el teu pare va ser molt mala influència, no? Entre el jazz, les motos, escolta.
0: No, i de fet jo vaig ser motar abans que conduir cotxe, diguéssim, i va ser també pel meu pare.
3: I vas amb moto encara?
0: Ara ja no, perquè vam tenir un accident a Barcelona, ens va atropellar un taxi, o sigui, jo havia tingut algun accident jo pel meu compte, llavors una mica ràpid, o que patines perquè hi ha pluja.
3: Sí, sí, moto.
0: Però per carretera, bé, diguéssim. Però dins de la ciutat, abans... Mira, va ser un dia abans de que jo havia de tornar a Washington el 2016, que hi havia la Convenció Republicana i Demòcrata.
3: Ja me'n recordo.
0: I el dia abans... Ho tens present, oi? Sí. Era important. Sabia. Pensa que era quan entronava en Trump. Era important.
1: Clar, clar, tu vas viure la primera elecció de Donald Trump als Estats Units.
0: Correcte. Jo vaig patir des de les primàries fins a les eleccions i el primer any de presidència. Ens va trobar allà un taxi, i mira...
1: Quan ho dius en plural, qui era o la moto?
0: Perquè conduïa el meu home i anava jo darrere.
1: Val.
0: I no anàvem ràpid, simplement, bueno, anàvem pel... De fet, si haguéssim anat més ràpid, no ens hagués atropellat. Yeah. Perquè el de la moto del davant el va esquivar.
1: És que s'ha d'anar ràpid.
0: Has d'anar ràpid.
1: Un company que sempre ho diu, la carretera és molt perillosa, com més ràpid hi vagis, menys estona hi siguis, millor.
2: Això està ben vist, eh?
3: Ben pensat.
0: Doncs arran d'aquest accident se m'han tret les ganes. I jo tota la vida havia anat amb moto. O sigui, el primer que vaig tenir va ser una moto. I moto grossa, també, vull dir.
1: Sí, sí. Però... Perquè ets una, no, una aventurera, no? T'agrada els esports d'aventura, també... Practiques...
0: He provat de tot. També, cul inquiet, tastaulletes. Soc una tastaulleta, jo crec que la meva definició, però perquè sóc una persona molt curiosa i tot em sembla fascinant, les vides de les persones. O sigui, allà als Estats Units el que era meravellós és que et trobes a gent... Washington és una bombolla, eh? No és Estats
1: Units. És un poble, és com un poble.
0: Una mica sí, eh? Us coneixeu tots.
1: Se saluden. Ei, Raquel, bon dia.
0: No, però de veritat, o sigui, clar, o sigui, tothom està allà, els congressistes, els senadors, tots els lobbies de poder, els think tanks, clar, tu t'anaves a una conferència de l'associació de premsa, de tots els que hi ha de demòcrates, conservadors, llibertaris, el que sigui. I clar, pots entrevistar bastant a qui vulguis allà. Sí, el Joe McCain al seu moment, el Ted Cruz, és a dir...
1: El Pep Cruz?
0: No.
2: Vas a Sal, el trobes, no? Està allà al Tallaret.
0: Exacte. Ah. No, però de veritat, o sigui, si t'interessa... És a dir, és molt més accessible que aquí, diria, fins i tot.
1: Ah, sí.
0: Si tu te'n vas a un poble perdut perquè aquell congressista ha de fer campanya al seu estat,
1: sí,
0: i te'n vas a seguir-lo amb un acte reduït, és que pots accedir amb ell perfectament. Jo vaig poder parlar amb el Bernie Sanders, vaig poder parlar, bueno, fins al Trump, que això ja va ser inesperat, eh?
1: Sí, sí.
0: Però dic que és molt accessible. I tens gent de tot el món, hi ha cada història. O sigui, només amb els conductors d'Uber podries fer un reportatge cada dia. Les històries personals que hi ha, a mi això em fascina. Suposo que per això també el tema periodista i actriu, perquè conec més d'un periodista que voldria ser actriu.
1: Ah, sí?
0: O,
1: sí? Digue'ns qui.
0: La Gemma Nierga, per exemple.
1: Ah, sí, també voldria ser actriu.
0: La Gemma Nierga havia fet molt teatre amateur, per exemple. I el... Ara no... En sabia algú?
2: Hi havia un presentador, en Josep Alexandre, em sembla que es deia.
0: El de Girona.
2: El de Girona, que és actor.
0: Es va correcte, actor. És veritat. Sí. És veritat. Sí, sí. Vull dir que n'hi ha uns quants, però jo crec que és aquesta possibilitat d'entrar... A les vides de la gent i coneixes un món.
1: Tu has fet d'actriu també.
0: Amb el Ramon Madaula.
1: Amb el Ramon Madaula i has cantat també amb un
0: personatge.
1: Amb l'Arnau Tordera.
0: Per mi és el Freddie Mercury català.
1: Aquí tenim el moment en què van actuar junts Arnau Tordera i Raquel Sans. Mireu.

0: Què tal, Arnau, l'experiència amb la Raquel?
1: Extraordinària. De fet, era el millor que va passar per aquell escenari.
2: Gràcies, ens tirarem floretes mútues.
1: No, va ser una bona experiència.
2: Va ser
1: ella a l'inici estava cohibida, però em van passar el seu telèfon. Clar, en un moment determinat de la meva vida jo tenia el telèfon de la Raquel Sans.
2: Oi, el de l'Arnau Tordera, perdó, eh? Aviam, a veure aquí.
0: Sí. Escolta, molta gent no sap que ets la presentadora de TV3 que ha fet més telenotícies de la història de la casa.
3: Encara no ho saben.
2: Perquè m'han preguntat milions de vegades, Peyu.
0: Sí, però hi ha gent que no... jo crec que la gent se'ns va al cap al Pellicer.
4: Sí.
0: I diuen, és el Pellicer.
2: Perdona, a mi se'm va al cap al Pellicer.
0: Veus?
2: Perquè quan ens ho van preguntar en el programa aquest dels 40, del 40 aniversari, jo donava per fet que seria el Ramon. Jo no ho sabia quan ens van fer aquella pregunta. I vam dir, Ramon, tots els quatre que estàvem allà. I em diuen, que heu comptat malament. Dic, penseu que vaig estar 4 anys fora a Washington, eh? Dic, vols dir que no us heu descomptat aquí? Sembla que sí.
0: Ho ha celebrat d'alguna manera o no, això?
2: No.
0: No, eh?
2: No.
0: Ets poc de celebrar els èxits?
2: Sí, soc bastant d'anar fent cada dia, és veritat,
0: ja
2: eh?
0: Està, no donar-li massa importància.
2: No.
0: Però has fotut coses, eh?
2: És que saps què passa? Que m'ho passo també fent les coses. És a dir, a veure, tenir oportunitat de... O sigui, jo m'ho passo molt bé la feina.
0: Sí.
2: Dedico moltes hores, moltes. Però és que... segurament sóc una privilegiada. A veure, jo porto treballant des dels 17 anys, eh?
0: Déu-n'hi-do.
2: A les teles locals, a les ràdios locals, que són la millor escola, amb diferència. I a partir d'aquí he anat fent, però és que he fet de tot.
0: Tens alguna mania? Abans d'entrar a les telenotícies a presentar, fas alguna cosa?
2: Vaig
0: com...
2: al lavabo.
0: Al lavabo, eh? Sí. Sempre, eh? Sistemàticament.
2: Sí.
0: Un pipinet abans de sortir i ja està.
2: N'hi ha que sé que renta les dents, n'hi ha que... Però no, jo he d'anar al lavabo.
0: Escolta, el 2014 els teus fills tenien 1 i 3 anys, vol dir que ara ja estan...
2: 1 i mig i 3, sí.
0: Ja són adolescents, diguéssim.
2: Sí.
0: N'hi ha algun que es vulgui dedicar al periodisme o cap on els encaminem?
2: No ho sabem, el que vulguin. En algun moment, sí, algú havia dit periodisme, però no, estan una mica com jo, que és allò, ara m'agrada això, ara m'agrada allò, i ja es anirà definint. No els penso influenciar gent que facin.
0: Escolteu una mica de jazz.
2: Tinc una playlist feta de jazz que els anava molt bé per dormir, per relaxar-se, tu.
0: Escolta, recordes que... Quina és la notícia que t'ha emprenyat més haver de donar? Una notícia que diguis, hòstia santa.
2: Mira, Peyu, sóc fatal per aquestes coses.
0: Però et va enganxar a Madrid l'11M.
2: No em va enganxar a Madrid, em va enganxar aquí.
0: Bueno, et va enganxar aquí, perdó, sí. Però et va enganxar a explicar-ho a tu,
2: sí,
0: estaves tu a plató.
2: No, em van posar a plató i m'han dit, apa, vinga, fes un especial.
0: Un especial que va durar 4 hores.
2: 4 hores, quan em vaig aixecar del... Sí, va durar 4 hores. Em va venir després, és a dir, en aquell moment et poses allà i, bueno, tira milles, improvisa, no hi havia ordinadors com... Bueno, si no hi havia internet com hi ha ara, no era la velocitat d'ara, anaves amb els teletips i anaves amb el que anaven dient aquí, amb els teletips que veies, amb els papers que t'entraven, etc. Anaves fent, anàvem connectant a Madrid i tot. I després d'estar 4 hores allà, asseguda, a l'aixecar-me, per anar cap a... Llavors vam canviar de plató per anar al tenen migdia, em sembla, em van tremolar les cames. Jo crec que de tot, de la tensió, de... O sigui, en aquell moment, suposo que és una mica com els metges, que et protegeixes sense adonar-te, no et poses a fer la feina.
0: I quan et relaxes i acabes.
2: I quan et relaxes surt. I tinc una companya, que llavors estava a Catalunya Ràdio, que és amiga i amiga de la facultat, que estava cobrint-ho i que ella va estar a les vies i molt a prop d'un panorama que devia ser bastant dantesc. Me'n recordo que cap d'uns dies vam parlar i em va dir... Diu, ostres, dies després m'he sentit molt malament perquè en aquell moment estava tan focalitzada en la feina que no acabava de digerir el que estava veient.
0: Clar, clar.
2: I li va sortir després. Perquè és veritat que d'entrada el col·lapse inicial o el xoc inicial el superes sabent que tens una missió, que és explicar el que està passant.
0: Uh-huh.
2: Però després segurament et surt... Bueno, no vull explicar als companys que han anat a cobrir guerres, ja no vull ni saber-ho.
0: Això no.
2: Sí que...
0: Escolta, teniu certa rivalitat entre els del migdia i el vespre? Sempre ho pregunto, això.
2: No.
0: No?
2: Què va.
0: Si feu més audiència els del vespre o els del matí...
2: Bueno, jo Coral sempre mira les audiències.
0: Veus?
2: Eh?
0: Veus?
2: El Xavi...
0: Ah.
2: El Xavi és el gran especialista en audiència. Si vols seguir-lo una cosa sobre si puja mig punt, si la temporada ha anat bé, millor o pitjor... Xavi Coral és la teva persona.
0: Trobes a faltar o no?
2: Sí, home, clar. És que amb el Xavi som molt amics i ens entrem molt bé.
0: Us seguiu veient per això?
2: Sí, els divendres a Correcuita,
4: sí.
2: I aquest que estic
4: Déu, tantes
2: hores.
4: Déu,
2: una mica Déu. Així, eh? Perquè clar, quan jo he acabat les milions de reunions que tinc,
4: clar.
2: Ell està a punt de pujar cap a fer el Tena. Però no, però sí. Sí.
0: Vinga.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encerta, Raquel, hi ha premi. Una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de Pere! La paraula d'avui és balafiador, referent a la persona que és malgastadora, dilapidadora.
3: Diuen que en Víctor Valdés, aquell que feia de porter del Barça, era un balafiador. Es va gastar tot el que va guanyar.
0: Bé, balafiador, peça metàl·lica que fixa el gallet d'una arma de foc com a sistema de seguretat per tal que la bala no es dispari accidentalment.
4: Si quan era petit en Joan Carles I hagués tingut el balafiador de la pistola d'Ibat, no hagués pas matat el seu germà. O potser sí.
0: Sí, balafiador. Es diu de la persona que va escampant fal·làcies i històries inventades amb la intenció de desitjar, de desprestigiar-ne una altra.
6: L'Esteve diu que la Mercè fa temps que està embolicada amb el capellà del poble. Però no em feu cas perquè és un balafiador.
0: A, B o C.
2: Ostres, és que sonen totes absolutament creïbles.
0: Sí.
2: Però molt creïbles.
0: És el que té cap concurs.
3: No, no sempre.
0: No, no sempre.
2: Escolta, a vegades n'hi ha. Ho farem absolutament a sorts, això, la A.
0: La A. Correcte!
3: Molt bé!
2: Saps que a Ciutat apreciem molt això,
0: home,
2: eh?
0: Home, home, una llangonissa per la Raquel Sans. Escolta, m'ha fet molta il·lusió que vinguessis a la Renaixença. La Raquel em cau molt bé.
3: A mi també.
7: A mi també.
0: Aquestes coses...
7: A tothom, no?
0: Jo crec que a tothom.
7: La Raquel, és d'aquelles...
0: No he trobat mai ningú que em digui, hòstia, la Raquel Sans.
7: Però es veu...
2: Segur que n'hi ha, eh?
7: Es veu que Ratos també deixa l'anar.
0: Sí, sí.
3: Encara és aquí, eh?
7: Ah, sí, perdona, Raquel.
0: Raquel...
2: Hi ha vegades que s'ha de treure mica.
0: Ara. Gràcies per venir a seure una estona a l'escola de la Renaixença. Que vagi bé.
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Ens agrada acollir.
3: A veure, Peyu, avui no parlàvem de la butlleta.
4: Sí. Encara de rato que no s'ha dit res de la butlleta.
0: Àlex Vila, què tal?
8: Ei, ei, ei, com esteu? Què tal?
0: Has anat a una administració de loteria, eh?
8: Això diuen que he anat a una
0: Has comprat algun número per als de la Renaixença?
8: No.
3: Hòstia, perquè, ets burro,
8: què? Per què us hauria de comprar?
2: Ah, no.
8: La sort no es compra, no ho sabíeu, això?
0: No.
8: La il·lusió és la mentida disfressada.
0: Mira, no? Saps que aquell senyor, el calvo de la loteria de Madrid,
8: sí,
0: el dels anuncis,
8: sí,
0: és mort?
8: No fotis.
0: Jo des que m'han dit això he perdut tota esperança ja.
3: És mort, eh?
0: Que si l'home que representa,
8: mira,
0: la sort.
8: Que la suerte te acompañe, eh? Pues mira, està mort.
0: Doncs, exacte.
8: Bueno, he anat al Cau del Drac, ¿vale? Que és una administració de loteria a Vic.
0: Sí, el conec.
8: Bueno, pues allà he anat, Pell.
0: Molt bé.
8: Aleshores, jo sé que estic repetint ciutat, que potser no estic complint amb aquesta missió que vaig dir que descentralitzaria l'oci.
0: Ja havies fet algun reportatge, Vic?
8: Sí, el de la ITV. Es podeu recuperar, si voleu.
0: És veritat.
3: Jo cas l'escolto molts cops.
8: Bueno, això, és igual. Parlarem d'això un altre dia. Abordem una altra polèmica, a part d'aquesta, que s'ha de pujar el preu de les butlletes de Nadal. Això és una
0: per
8: cosa
0: què?
8: Que s'ha parlat molt. S'ha parlat molt últimament.
0: Ah, sí?
8: Sí, aquest any.
0: La primera vegada que
3: bueno, sentia també. Però bueno, si ho diu l'Àlex...
8: Bueno, sí, vale. Pues és que m'ho va explicar el Miquel, que és un tema candent. Aleshores, em va dir que ell avui en dia cobra les mateixes comissions que cobrava, que cobraven els seus pares, no? Que portant... Bueno, fa 20 anys, vale?
0: Sí, o sigui que el lotero, el que es dedica a la loteria, sí, guanya el mateix ara que fa 20 anys.
8: Exacte, i que en cap cas aquesta pujada segurament serà per augmentar aquestes comissions, no?
0: Clar.
8: No sé si us fixeu, que és independentment del sector en el que sigui, sí, pugen els preus, però sempre guanyen diners els mateixos.
4: Molt bé. Bravo!
0: Molt bé.
4: Bravo!
0: Molt bé.
8: És igual l'objecte que toqui, sempre trobaré alguna cosa que reivindicar. Bueno... Jo vaig anar al cau, i tu pots treure el nen del cau, però no pots treure el cau del nen. I parlant de caus, sabíeu que el Cau del Drac aquest any fa 20 anys que va vendre el primer premi de la loteria de Nadal?
0: 20 anys, ja que no va tocar la loteria a Vic?
8: Fa 20 anys, sí. Aleshores, quan toca un premi, sempre ens toca veure la gent dient ja taparé un forat, no sé què, i omplint el... Però què passa a l'altra cara de la moneda, no?
0: Què passa?
8: Què passa? Bueno, avui escoltem que va passar el Miquel el dia que va entregar el premi de la loteria de Nadal. Ara, escoltem-ho.
9: Els hi vaig dir als meus pares, marxeu tranquils, aprofiteu per fer coses de casa, d'això, i aprofiteu per tenir el dia lliure. Dic, no passarà res. I de cop estava escoltant, perquè en aquella època ho escoltàvem per la ràdio i tal, i s'escolta, ha sortit el primer premi, no sé què, 85, però no vaig entendre el número. I vaig pensar, dic, mira, tenim un número 85, que dic, estaran contents, dic, perquè almenys tornen a repetir, 20.085. I en aquell moment em vaig quedar blanc.
0: 20.085.
8: 20.085, clar. Es veu que això, que els seus pares havien marxat de vacances i que ja estava ja sol i la gent va començar a trucar. El pare del Miquel estava collint bolets, no tenia cobertura, la mare estava a Puigcerdà i ell, bueno, feliç i desbordat. En resum, una mica de caos, normalitat del servei, segons Renfe, i aleshores, que és una broma que també repeteixo molt, però també repeteixen molt els retards de la Renfe, no? Aleshores, el Miquel em va dir que aquell dia en concret van repartir un total de 5-10 milions d'euros, vale? Entre tres bars, un equip d'hoquei.
0: 5-10? Què vol dir 5-10? És una forquilla molt grossa, trobo.
8: Perdó, 5-10, doncs, és com llegeixo jo el número 510.
0: 510 milions d'euros van repartir?
8: No sé ni...
0: Són molts calés.
7: Molt. Esterbúixos va arribar.
0: Sí, imagina't.
7: Esterbúixos del sorteig de Vic.
0: Sí. A casa meva... En havíem de tenir i ningú localitzava el meu pare enlloc aquell de matí. I era com on t'ha anat, no el trobàvem. Llavors el van localitzar i teníem uns dècims, bones participacions del hockey.
7: Collonsos.
0: Poca cosa, perquè eren participacions. Però
8: ja passa això. Bueno, hem parlat d'alegria, però quin és el moment més dolorós per un loter? És quan es donen un cop amb el dit petit del peu a la cantonada de tauleta de nit, com en tothom, o potser va ser el dia que van canviar l'actor calb de l'anunci a loteria o el dia que va morir, no ho sé. Escoltem quin és el moment més dolorós per un loter.
9: Perquè no hi ha res més dolorós per una persona que està en una loteria que tenia un premi i haver-lo tornat. I a mi m'ha passat en una ocasió, per sort em vam vendre una part, però retornar una part i tenia 48 milions d'euros a les mans i els vaig tornar el dia abans, fa molt mal, perquè dius, ostres, podia haver repartit amb molts clients, però clar,
0: home, te'ls podies
9: no vendre tota la loteria. I tu no saps quin és el número bo, perquè si el sapiguessin, m'ho diuen, oh, tu ho has de saber, ho dic, si jo ho sapigués, ja no estaria treballant aquí.
0: Jo no podria pas fer-ho, això.
8: Això li va passar també a la Shakira i al Félix Millet, que van dir, hòstia, aquests diners ara els hem de tornar. Pues no. Sí, una il·lusió que em feia a mi, repartir-los, no? Bueno.
0: Escolta, i ell en tenia de números quan va tocar? A nivell particular, se'n havia quedat o no? No la vas fer aquesta pregunta, no em va passar pel cap.
7: No,
0: o sigui, la pregunta que ens fem tots...
7: Perquè és la pregunta que ens fem tots.
8: Els havia venut tots, havia venut el número sencer.
0: Clar, no en tenia. No en tenia. No en tenia. Ho saps o t'ho estàs inventant ara?
8: Ah, mai se sap.
3: Bueno, quina figura.
8: Tinguem per ficar un últim tall?
0: Sí, va.
8: És molt divertit, és una anècdota, escoltem-la directament.
0: Aviam.
9: Després d'una època de Nadal que vam donar un premi, al cap de un mes i alguna cosa, em truca una persona. Una veu castellana, així com de l'Espanya.
0: Un espanyol,
9: Sí. Oiga, dígame, mire, es la administración. Y yo, sí, de aquí. Oye, es que tengo un número suyo y no sé ni dónde coño es. Y yo, no sé si em vol reclamar alguna cosa o algo. Y digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Digo, no, si no hay ningún problema. Dice que me ha tocado la lotería y tenía un número suyo, yo en Vic no he estado nunca y tuve que buscar en el mapa dónde coño era.
0: A mí no me gustan los catalanes, ¿no?
9: No, això no em va dir res. Em va donar les gràcies, va estar molt content, però vull dir que aquest home realment no era ni conscient.
0: Mira.
8: Perquè Espanya vegades... en roba una vegada més.
0: Àlex Vila, moltes gràcies. Que vagi bé.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Easy Money, del músic canadenc Ray Massel. La sort li va somriure l'any 2018 perquè va guanyar la loteria. Es va embutxacar un total de $7,935,986.70.
2: Va parir.
3: Carai, carai.
1: La fortuna li va servir per enregistrar algun dels seus temes, com el que estem escoltant, però no per assolir un èxit mediàtic gaire destacable. Actualment, Spotify té un total de 3 oients mensuals.
3: Sí, sí, sí. Però 8 milions,
4: ja rient, ja.
3: 8 milions de dòlars al compte corrent. Sí. Vull dir que els oients mensuals de Spotify, llavors ja t'ho agafes diferent.
4: Encara com continuo cantant.
3: Exacte. Exacte. Doncs escoltem una mica el milionari del Ray Massel i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

0: ens acompanya la gossa de l'Alba Torrents.
1: Home, dit així, també. Sí.
2: Pobre Alba. Saps? La gossa, vol dir, la gossa.
0: La gossa.
1: Ja.
0: Bueno, sí, és ben bé el que he dit, però
1: sí,
0: ha sonat
1: fatal. Sí.
0: Té 2 anys i viu a San Diego, Califòrnia, als Estats Units.
1: Mira, home, collons. Sí.
0: Es diu Eura, i mireu-la que és
2: aviam,
0: bonica.
2: Aviam, l'Eura. Per què feu o?
0: Si no
2: feu o perquè tampoc és especialment agraciada.
3: Jo estic flipant.
2: Tothom fa o.
3: Sí, penso que sí.
2: O sigui, podries quedar aquí un gos sense potes que fos un cagarro?
3: Ho faria, no.
0: Va, no us queixeu, són molt bonics.
2: És una gossa.
0: L'Eura és una golafra, li encanta menjar i el seu plat preferit és la pizza.
2: Mira,
1: molt bé.
0: Sort en tenim que és molt moguda i ho crema tot perseguint esquirols i llangardaixos pels camps, si no estaria feta un bon vedell. A l'Eura li encanta escoltar com l'Alba toca el piano.
2: Mira.
0: Però detesta sentir-la tocar el violí perquè es veu que desafina molt. Hòstia. I això la treu de polleguera
2: el
0: i no
2: violí mal tocat
0: no.
2: I un gos que sent més freqüències que un humà.
1: Ah, sí?
0: T'imagines?
1: Això no sabia.
0: Amb aquells aguts estridents.
1: Sí. Ah, no
2: hi ha gossos, els gossos senten més freqüències que tu.
1: Conxos.
2: Bueno, jo ja sento més freqüències que tu.
1: Sí, segur.
4: Doncs justament avui la història se centra en un instrument de corda, però no patiu que estarà ben tocat.
0: Bé.
4: Ens situem a Milwaukee, Wisconsin, als Estats Units. Som el 27 de gener del 2014.
2: Avui passegem el gos pel robatori d'un violí Stradivarius de 6 milions de dòlars.
1: Poca broma, eh?
2: Sí.
1: Són molts calés, eh?
2: Sí.
1: Un violí, eh?
2: Sí.
1: És un tros de fusta, eh?
2: Sí.
1: I unes cordes.
2: I unes cordes.
1: 6 milions de dòlars.
3: Calla ja, sisplau, que hem de començar la història. És pesat, eh?
1: No, és que ho trobo grossa.
2: Ens situem al nord dels Estats Units, en un indret on hi fa un fred que pela i on és força habitual que una nevada t'acabi impedint obrir la porta de casa. Per sort, ens hem estalviat que la neu ens bloquegi cap porta, però ens toca suportar unes temperatures tan gèlides que no ens notem els dits dels peus. La pobra Eura té el mateix problema que nosaltres. Ha estat posar les potes a terra i quedar-se petrificada per culpa del fred.
1: Vas a parar.
2: Sort n'hi ha que el motiu pel qual som aquí paga la pena. Hem vingut fins a Milwaukee a presenciar un concert de música clàssica del més alt nivell. Escoltem l'Orquestra Simfònica de Milwaukee.
1: No sabia que t'agradava la música clàssica, Peyu.
2: Jo tampoc. Ara, des de que la Rosalía me l'ha descobert,
1: sí. Ara
2: hi he entrat de plena.
3: Has aterrat al món de la cultura.
2: Sí. Fins ara era, bueno...
3: Ja se't veia que eres burro.
2: Era ben burro.
3: Sí.
2: Però ara, gràcies a la Rosalía...
3: Gràcies, Rosalía.
2: He connectat amb una part de mi.
3: Aquells violins, eh?
2: En fi, gaudirem d'un concert ben especial, perquè la formació compta amb un element únic, un dels instruments més cars del món, un violí Stradivarius.
1: 6 milions d'euros.
2: 6 milions, sí. És un violí autèntic.
1: No li havia d'haver dit, això.
2: Construït per l'Antonio Stradivari l'any 1715 i està valorat, Xuriguera, sisplau...
1: 6 milions de dòlars.
2: Sí, senyor.
3: Una cosa.
1: De 1715,
2: eh? Sí.
1: Que és molt vella.
3: Si ell es diu Stradivari,
2: sí.
3: Aquesta ús final...
2: L'ús...
3: Stradivarius.
1: És una desinència del llatí.
2: Que... És com a... No ho sé.
3: Per què no es deia un violí Stradivari?
2: Perquè no ho sé.
3: I en diuen Stradivarius, si ells no diuen Stradivari.
2: Perquè es diu així, jo què sé.
3: Això hauríeu d'haver consultat.
2: Sí. És perquè està fet...

0: Arius, no? Jo m'agradaria que m'assegurés que me'l cuidarà com si fos seu.
1: Eh? Oh, estigui tranquil·la, sóc conscient del valor de l'instrument i li dono la meva paraula que el tractaré amb cura.
0: Sí, no, ja, sí, ja, ja, ja. Ja, però és que necessita una miqueta més que tenir cura, saps? Va, sí. Perquè és un Stradivarius, saps? I clar, pensi que és autèntic, que només n'hi ha 600 en tot el món.
2: Hosti, de ràbia,
0: saps?
2: Que pot, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Ai, és que sempre us faig ràbia, no sé. Voleu que me'n vagi? Me'n
3: no,
0: vaig?
3: No.
0: Perquè
3: no.
0: Veure, doncs ja està, doncs senyora, em quedo, doncs ja està, no em critiqueu.
1: No ha de patir. Per mi és un gran honor poder-lo tocar i li prometo que el cuidaré bàsicament com si fos meu.
0: Sí, molt bé. Molt bé, però és que jo trobo que amb això no n'hi ha prou. Vull dir que està bé. A veure, jo necessito que el cuidi, així, com si fos un fill, sap?
1: D'acord.
0: Això, un fill,
1: sí, sí,
0: d'acord?
1: Sí, que ja li he dit que el tractaré bé. Sí?
0: Segur?
1: Sí, que sí.
0: Sí, ai, és que no sé, és que me'l va deixar el papa i jo no sé, eh? Ai, perdoni que dubti, però és que, a veure, és que és una peça tan única que com comprendrà, no?, deixar-li un músic qualsevol a mi.
1: Home, un músic qualsevol tampoc, senyora, a veure, jo tinc... Tinc un bagatge. Sóc el violinista de l'Orquestra Simfònica de Milwaukee.
0: De Milwaukee?
1: Sí, vaig tocar una vegada amb la Raquel Sanz.
0: Per mi, mira. Ja. No sé qui és la Raquel Sanz aquesta, no sé. Bueno, és igual. Ja ho sé, però és que els músics... A veure, tu m'entendràs, no? Els músics. Podem parlar dels músics?
1: Oh, doncs
0: parlem dels músics. Sou tots uns perniciosos i uns drogadictes.
3: Per favor, senyora.
0: A mi em fa patir, sí o no? A veure... Coneixeu músics?
3: No.
0: Bueno, doncs conegueu-los. Doncs a mi em fa patir que no el tractis el meu Stradivarius com es mereix.
1: A veure, senyora, ja li he dit que anirem compte, collons. Me'l deixa o no me'l deixa. Si no me'l vol deixar, no passa res, però no em prenyi més.
0: A veure, senyor Milwaukee, A veure, senyor Milwaukee, a mi no em parli així, eh? És que jo només el que em vull assegurar és que el tracti bé.
4: Deixa-li ja. Deixa-li
0: ja. Són 6 milions d'euros,
3: 5 minuts gastats de ràdio aquí perquè una pija li deixi un violí com a músic, hòstia.
0: Que la pija...
3: Al final és que fotrem els 6 milions a sobre la taula i el comprarem.
0: Vosaltres no sabeu el complicat que és ser pija,
3: No, ja.
0: Vius a sobre de Per Diagonal i tot es complica, la vida es complica, a veure. Molt complicada, la vida.
3: Ha costat, però finalment el violinista ha convençut que li deixin l'Stradivarius de 6 milions i aquesta nit podrem sentir com sona aquell instrument. Només per aquest motiu ja compensa pagar l'entrada. A la cua tothom està expectant per sentir com sona aquest violí tan exclusiu. Qui més nerviós està és l'Eura, la nostra gossa. Pateix per si el músic el sabrà tocar bé o si serà tan poca traça com l'Alba, la seva responsable. Comença el concert i ràpidament ens adonem que el músic de l'Stradivarius sap el que es fa. El violinista en qüestió es diu Frank Almond i és un virtuós. Ha tocat tan bé que en acabar el concert el públic ha fet una ovació de 10 minuts.
5: Déu-n'hi-do.
3: Això no ho entenc tampoc.
5: Déu-n'hi-do.
3: 10 minuts aplaudint.
0: Com mal les mans.
3: Us ha passat mai a vosaltres, no?
2: Nosaltres aplaudint?
3: No, que us aplaudeixin 10 minuts.
2: Ah, no. Nosaltres al moment d'acabem marxem.
0: Això no passarà mai.
2: La gent aplaudeix, ja no hi som.
5: Ja som al cotxe.
2: Ja som al cotxe a punt d'anar cap a casa.
3: L'Eura també està entusiasmada amb l'actuació i li ha dedicat uns quants udols des de la platea del teatre. Entre els espectadors només se senten que elogis.
2: Bravo.
0: Bravo. Molt bé.
6: Gràcies.
1: Ai,
6: Déu meu, has sentit com tocava? És que quina meravella, quina emoció.
4: Sí, ha estat guapíssim, la veritat. Un violí molt ben tocat. Pec.
0: Pec, què vol dir pec?
4: Pec. Pel cul, per el culo.
0: Per què té a veure?
3: Escolta, a música clàssica hi va tothom ara.
4: Sí, però quan una cosa t'agrada molt dius, m'ho foto pel cul.
2: Perdona?
4: Ah, sí? Sí, això es diu així ara.
5: Però això és al revés.
4: Actualitzeu-vos.
2: Això es diu així ara?
0: En sèrio?
2: Esteu molt llampats,
4: sí, sí.
5: És al revés, doncs, no?
2: Amb les coses que m'agraden a mi,
4: sí, per exemple,
2: seria un no parar, eh?
4: Què t'agrada a tu molt, per exemple?
2: Moltes coses.
3: Doncs pec.
4: Arbúcies pel cul.
2: Pec, estou fatal.
3: Bé, mentre nosaltres, l'Eura i la resta d'espectadors abandonen el recinte, el violinista Frank Almond es prepara per anar-se'n cap a casa. Està exultant, ha fet un concert extraordinari. La primera a felicitar-lo és la propietària de l'instrument. Ho fa amb una breu trucada telefònica.
1: Ostres, una altra vegada la pesada aquesta. Què vol ara?
3: Qui és?
1: La pesada del violí.
3: Ah, aviam. Agafa'l.
1: Hola, sí, dir.
0: Hola, escolta, mira, que m'han dit que ha anat tan bé, no, això?
1: Ah, sí?
0: És que, clar, a veure, un Stradivari ús, no? Com el meu, jo... qualsevol s'emporta una medalla, també diré
1: això. Sí, sí,
0: no,
1: va molt fi, va molt fi, sí. A veure, sí. També s'ha de saber tocar, eh? No,
0: sí,
1: no va sol, tampoc.
0: Bueno.
1: Però va bé, la veritat que sí, molt agraït, gràcies.
0: I què, com està? Eh? Qui,

0: Jo bé, content, ja li he dit no. Que ha anat molt bé. Sí.
1: No, vostè no, a mi m'és igual com estigui vostè. No, jo pregunto pel meu violí com l'ha tractat bé o no? Vull dir, a veure, que és una peça que me la va regalar
2: que
1: el papa,
2: sí.
1: És de col·leccionista molt valuosa,
2: sí,
1: i si li ha passat res,
0: que no li ha
1: sabré,
0: passat
1: que jo
0: res.
1: Tu, no li ha passat res, ho sabré, no. Ho sa, a mi no m'amaguis coses que ho sabré, A veure,
2: la propietària vol callar.
1: Sí.
2: La propietària del violí Stradivarius és una mica pelma, però la preocupació que mostra està justificada. Recordeu que estem parlant d'un instrument de quant?
3: 6 milions de dòlars.
2: Imagina't. Sabent això, el músic endreça el violí Stradivarius al maletí i es disposa a marxar. Ens agradaria demanar-li que ens el deixi veure de prop, però és un home molt recelós i serà impossible. L'Eura, la gossa, està un pèl decebuda, però ho comprem perfectament. Cal anar amb compte amb aquell instrument. Per tant, marxem pels carrers foscos de Milwaukee i deixem enrere el músic. Per on passem, ens creuem amb un parell d'individus que fan mala espina. Van mig camuflats i parlen xiu-xiuejant, com si tramessin alguna malifeta. A nosaltres no ens fan cas, però de lluny els sentim parlar del que planegen. Pretenen atracar el violinista i quedar-se amb el violí Stradivarius que porta.
3: Molt bé, vale, entesos, d'acord. Però el pla quin és?
4: Sí.
3: Com ens ho fem per robar-li la guitarra al músic?
4: A veure, hòstia, és un violí. És un violí el que hem de robar, no una guitarra. El violí és allò que es toca amb un pal.
2: És un arquet, no es diu pal, es diu arquet.
4: O què?
2: Arquet, el pal del violí, es diu arquet.
4: Ah, no, bueno, ja ho sabia.
2: És un arquet.
4: Ja ho sabia, però ho faig per dissimular. Això volia dir jo, l'arquet. Sí.
3: Molt bé. L'arquet, el pal i com es diu, però d'acord. I com es representa que li hem de robar? Li fotem una pellissa i un cop de garrot, com el tinguem a terra, li agafem el violí
4: no.
3: I marxem corrents?
4: No. Com... Més fàcil. Mira què tinc.
3: Hòstia, una pistola. Ets boig o què? Vols dir que li hem de fotre un tret?
4: És quasi una pistola normal, això. Una pistola. Hòstia, però que és una pistola elèctrica.
3: Un què?
4: Un tàser.
3: Un Tesla?
4: He comprat un Tesla!
3: Com el cotxe?
2: Efectivament. No, allò és un Tesla. Tot és elèctric,
3: sí.
2: Però un va bé i l'altre... Bueno, tots dos van regular.
4: Sí.
2: Un dels atracadors porta una pistola elèctrica, una arma que no és letal, però que tampoc seria la primera vegada que provoca la mort a algú.
4: Jo l'enrampo amb el Tesla. Tu reculls el violí i fugim corrents.
3: Tu te'n rampes?
4: No.
3: Tu l'enrampes amb ell.
4: Ah, clar, hòstia, és burro, què? Jo l'enrampo, però no el toquis, eh?
3: No.
4: Quan l'hagin rampat, no el toquis tu amb el tio allà a terra, eh?
3: Val.
4: Et passarà la corrent i pots quedar cargolat, eh? Hòstia. Entens o no?
3: Sí, van. No costarà això,
4: ja el tocarà,
3: eh?
4: Ja és l'únic que el tocaràs.
2: El millor que podem fer és avisar la policia i esperar que una ambulància vingui a socórrer el pobre violinista perquè l'acaben de electrocutar. Ha quedat ben tocat per l'enrampada. L'endemà al matí, la notícia del robatori d'un violí valorat en 6 milions omple les portades de la premsa americana. Nosaltres anem amb l'Eura a visitar el violinista a l'hospital des d'on seguim els telenotícies. Ell, per cert, està bé.
5: Dir que estic bé és una mica gosarà.
2: Bueno, està una mica enrampat, això sí. De fet, podem dir que fins i tot està millor que els lladres que li han robat el violí. Resulta que a força distància d'on som nosaltres, els lladres discuteixen sobre què carai ha de fer amb l'Stradivarius que han robat. Són conscients que una peça única com aquella és pràcticament impossible de vendre al mercat negre, perquè és tan fàcil de localitzar que ningú en pagarà un cèntim.
3: Però a veure, no en pagaran. Si el fotem al Wallapop, algú ens el comprarà, no?
4: Com vols vendre el Wallapop? Si encara no s'ha inventat encara el Wallapop.
3: El 2014 encara no hi ha
4: Wallapop? No s'ha inventat el 2014. Ah. Què collons en fem ara, aquest violí? El fotem en una panera i que la gent el compri, i compri números?
3: Això. No? I els cèntims els enviem a la marató de TV3, no?
2: El que els passa als lladres del violí és més habitual del que us penseu. Un robatori com aquest té tant valor que llavors no es pot col·locar en lloc. Caldria tenir uns contactes de molta volada, que ells ara mateix no tenen.
4: A veure, tu no tens un colmado?
3: Sí.
4: Doncs ho comentes als teus clients de confiança, a veure si hi ha algú que estigui interessat en comprar-lo.
3: Sí, home, i tant. La gent que em ve a comprar el colmado són exactament el perfil de gent que tenen 6 milions de dòlars per gastar-se amb un tros de violí. Home, sembles burro a vegades, també. Ja.
2: Mentre els dos lladres pensen un pla per desempallegar-se de l'Stradivarius que han robat, un anònim anuncia que oferirà una recompensa de 100.000 dòlars.
3: Com has dit?
2: 100.000 dòlars.
3: 100.000 dòlars, eh?
2: A qui recuperi el violí robat.
3: Ja està. Doncs, escolta, nano, el portem a la policia, recuperem els 100.000 dòlars, ja ho tenim fet, això.
4: Ben vist.
2: Tenint en compte la mà de pistes que van deixar en l'atracament, és ben probable que els acabin trobant al cap de poc.
5: La policia ha de trobar el violí.
2: Sí, la policia acaba trobant el violí. Un parell de mesos després del robatori, els dos atracadors acaben detinguts i confessen al parador de l'Estradivarius. Expliquen que el tenen deixat de la mà de Déu, mig abandonat en unes golfes. Quan el troben, descobreixen que l'havien amagat dins una maleta de nadó i que estava embolicat amb una manta per criatures. Això sí, el violí està impolut, no té ni una sola rascada i continua sonant com els àngels. Per la tranquil·litat de la seva propietària, l'Estradivarius manté el mateix valor que tenia abans de ser robat.
1: Ai, per favor, sort, és que no hauria d'haver deixat mai aquesta obra d'art a un drogoaddicte.
5: Senyora, no va ser culpa meva que em van atracar i em van electrocutar i m'ha quedat aquesta
1: excuses. Veu. Excuses per no admetre que ets un maldestre i que gairebé el perds, no te'l deixaré mai més.
2: Els dos lladres els cauen 7 i 3 anys de condemna, una sentència que el violinista atacat considera insuficient. Segons explica, la caiguda que va tenir en l'atac li podria haver afectat la mà amb la que toca el violí, cosa que podria haver acabat amb la seva carrera. La justícia, però, no li va donar la raó i sembla que es va recuperar bé. Actualment continua tocant, sigui un Estradivarius o sigui un violí convencional.
1: Perfecte, no, doncs?
2: Sí.
1: I la gossa, què?
2: La gossa?
1: Sí,
2: l'Eura.
1: S'ha fet de la gossa.
2: Home. L'Eura,
4: tia,
2: és... T'imagines, eh?
4: Home.
1: No, home, no. Seria un gir molt bèstia.
4: A no ser que l'hagués electrocutat.
2: És ben viva!
4: Ah! Ara! Oh!

0: La gosseta de San Diego, Califòrnia, ha tingut una passejada plàcida. Més enllà de l'ensurt viscut en el moment de l'atracament, el passeig ha sigut tranquil. Li ha encantat sentir un professional tocant el violí com Déu mana. Això sí, quan ha tornat a casa i ha sentit l'Alba, la seva responsable, tocant el violí, la gossa s'ha posat les potes al cap. Allò més que un violí és com sentir fregar el casc metàl·lic del Titanic contra l'iceberg. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esperit!
2: Vols escoltar més podcasts com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Són les 6. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i ajuda humanitària. Donald Trump anuncia que reprendrà aquest dilluns les negociacions amb l'Iran i assegura que un acord sobre l'estret d'Hormuz és imminent. El president dels Estats Units ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs que tenia previstos contra el règim persa. A partir de dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A Grècia moren dos pilots d'helicòpter en xocar dos aparells que lluitaven contra els incendis al país. El foc a la regió de l'Àtica ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i es troba a 35 quilòmetres del centre d'Atenes. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Un equip conjunt dels Mossos, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de la xarxa criminal 764 a l'estat espanyol. Aquesta organització està investigada per la seva vinculació amb delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat i la distribució de material d'explotació sexual infantil. A Palma s'ha celebrat la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, dos títols destacats, Lionel, òpera prima, de Carlos Said, i Mala Bèstia, participada per 3CAT.
1: Esports. El Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no té cap alternativa a la posició de nou. Un Barça que li oferirà la renovació a Ferran Torres un cop aquest torni de vacances. I parlant del Barça i tornar, aquest dilluns el Barça de Hansi Flick torna d'Anglaterra de la seva estada després de cancel·lar un amistós contra el Preston North End de la segona anglesa. Aquest dilluns, la catalana Iris Tió té una nova oportunitat de medalla a l'Europeu de Natació Artística de París. Després de guanyar dues plates el dissabte, Tió nedarà aquest dilluns la final de solo lliure a les 9 del matí. I també aquest dilluns, tercera etapa del Tour de França femení, 156 quilòmetres i mig en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi, 13a a la general, du el mallot blanc com a millor jove.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. El Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports amb alguna pedregada.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
2: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque hay muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
3: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons, o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més i està al carrer sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
3: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países como Sudán, como Túnez, o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumí, educador social i membre de l'associació Elin de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Madrid, Alba Gil.
7: Pedro Sánchez ja està de vacances, però a la Moncloa li queda almenys una setmana complicada. Dilluns es reuniran de manera extraordinària els ambaixadors dels 27 per avaluar l'evolució de la crisi migratòria a Ceuta, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i facilitar-ne la coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior dels diferents estats europeus a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat la situació per posar Sánchez contra les cordes. Consideren que la regularització de migrants impulsada per l'executiu està en l'origen de l'entrada massiva a Ceuta i exigeixen reforçar el control de les fronteres. Sánchez els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític a l'espera dimarts d'un baló d'oxigen, mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
0: Qui ha anat aquest diumenge a Ceuta a encendre els ànims és el líder de Vox, Santiago Abascal. Ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc de la crisi migratòria i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
8: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
0: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, pregunta a Pedro Sánchez per què donar les gràcies al Marroc si les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
9: Ceuta és Espanya, y no podemos permitir que planes a medio y largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que està a punt d'arribar a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i que reprendrà les negociacions amb el règim persa a partir d'aquest dilluns. Trump ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs contra els iranians amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
4: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també en última instància sobre la desnuclearització.
0: Precisament aquest diumenge, Teheran havia assegurat que és a les portes d'un acord amb Oman sobre l'estret, via marítima crucial per al comerç mundial d'hidrocarburs i cavall de batalla de l'actual conflicte. Aquests dos països estan situats una a cada banda d'aquest pas estratègic. Dissabte, les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà havien instat els seus ciutadans a abandonar la regió.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya. Les condicions meteorològiques favorables fan desactivar el nivell 4 i també reobriran els accessos als quatre espais naturals que fins a última hora de diumenge mantenien restriccions. La Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Pel que fa a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja afecta més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. El foc continua actiu i aquest diumenge s'ha generat un altre pirocúmul. Les unitats de el Graf intenten trencar els passos de continuïtat per evitar que entri a la vall d'avui. És una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés i per això es treballa principalment amb mitjans aeris. Tot i l'incendi de Sanet, diumenge es van reduir a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i es va reobrir l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de dijous passat a l'oest d'Atenes. L'accident ha passat diumenge a la tarda, quan l'helicòpter ha xocat amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corín. El primer ministre del país ha qualificat la situació d'extremadament difícil. Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu, segons han reconegut les autoritats. L'incendi més important a hores d'ara és el que crema a l'oest d'Atenes i que és una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i desenes de cases han quedat calcinades en una zona, la del golf de Corín, molt turística. Els veïns estan preocupats per si el foc arriba a casa seva.
11: Tinc 50 animals. Es cremaran. Com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions. L'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
0: Sí, han desplegat gairebé 500 bombers que es troben en condicions meteorològiques extremes i un vent que ha arribat als 100 km per hora. També preocupen els incendis actius al sud del Peloponès i a l'illa de Cefalònia. A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès. I encara afegim un nou foc que s'ha declarat aquest diumenge a prop de Carcassona i que ja ha cremat més de 100 hectàrees de vegetació. El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que va a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades. S'hi han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers. En clau econòmica us expliquem que l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció de petroli per 6è mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre. Són uns augments, però, que tenen la capacitat real d'exportació limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara en la sortida més important per a l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. El president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha dit a 3Cat Info que aquesta decisió suposarà a la llarga una baixada del preu del combustible.
12: Segur. És oferta i demanda. És el que ho regula pràcticament tot. Aleshores, si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
0: Per la seva banda, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat també a 3Cat Info que amb això es busca estabilitzar el preu dels carburants.
13: Si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
0: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Com a mínim 6 persones han mort i una trentena han resultat ferides en un accident entre un autobús, una autocaravana i 3 cotxes en una carretera estatal de la província de Rieti, al centre d'Itàlia. Per causes que encara no se saben, l'autobús i l'autocaravana han xocat frontalment i després també s'hi han vist implicats altres vehicles. Per facilitar les feines de rescat dels ferits, s'ha hagut de tallar la carretera en els dos sentits de la marxa.
10: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa amb humitat del 80-90%. És molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar l'Alt Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, l'Urgell, Pla d'Urgell. No descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes. Podran ser fortes a l'interior, nord i ponent. Catalunya central, també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
10: 3Cat Info.
0: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Cap a les 2 del migdia, el servei d'emergències ha rebut un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de Cala Maset, pròxima a la platja de Sant Pol. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. Des de l'inici de la campanya d'estiu, 16 persones han mort a les platges del país, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts. Un equip dels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil han detingut un noi de 17 anys que està considerat el líder d'Espanya de la xarxa criminal 7 664. Es tracta d'una organització extremista dedicada a capturar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i també privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema. Aquest diumenge han entrat en vigor les noves obligacions de transparència del Reglament de la Intel·ligència Artificial de la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar els continguts que generen amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i concretament en la música. Des del Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escolten a les plataformes com YouTube o Spotify està feta per una persona o per intel·ligència artificial.
15: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de l'indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: Per Faustino, a banda d'això, també és rellevant com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
15: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria, dintre de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
0: La regularització s'anirà implementant progressivament fins al 2028. En clau internacional, al Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva s'ha compromès a invertir més en defensa si surt elegit a les properes eleccions presidencials. Aquest diumenge, el Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys i actual president del país, aspira a aconseguir un quart mandat. Durant la convenció del partit, ha avançat algunes de les seves propostes com augmentar la inversió en educació, en la lluita contra la violència masclista, en l'explotació de terres rares i en defensa.
16: Y nosotros precisamos invertir en defensa. Yo quiero estar preparado para que ningú invadeixi.
17: Necessitem invertir en defensa. Vull estar preparat perquè ningú no envaeixi aquest país per agafar el president, com vam fer. Vull estar preparat per a la pau. Vull estar preparat perquè ningú s'atreveixi a enganyar-nos. Per això és important que invertim en la indústria de defensa.
16: En la indústria de defensa.
0: Tot plegat en una clara referència als fets ocorreguts a Veneçuela amb la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. El principal rival de Lula és l'aliat de Donald Trump i senador Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. Les enquestes donen Lula com a favorit, tot i que Flavio Bolsonaro està escurçant distàncies. Israel ha matat 18 palestins, entre els quals nens, en diversos atacs perpetrats a Gaza. Els bombardejos han passat dos dies després que Donald Trump hagués anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi, que el govern de Netanyahu no ha acceptat. L'organització palestina acusa els israelians de voler torpedinar la segona fase de l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Bresco.
18: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
19: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
18: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és en els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel. Un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
1: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blagovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club vol renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però sí pot comportar una pujada de sou. Unes converses que encara no han començat ho faran al setembre, quan Ferran ja torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre s'espera també una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que pel rendiment en aquesta pretemporada ha passat per sobre d'Héctor Fort. Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Durant aquest diumenge, per cert, hem pogut sentir un dels futbolistes a l'estada, Álvaro Cortés, que ha donat per acabada la seva etapa al filial.
20: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
1: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se. El central aragonès va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 km i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge, per cert, ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa amb final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim Vives.
21: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonic acabar vestida de groc.
1: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins als 14, segons la diferència de general amb la ciclista de Maurici Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha entrat 19 en aquesta etapa i ara és 13 a la general, a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició.
10: Trescatinfo.
1: Nova oportunitat aquest dilluns de medalla per Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. A partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar 2 plates dissabte. Més tard, a 11:15, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb 3 catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. Un diumenge que també ha deixat una 4ª posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat 4ª a la final del duet mixt tècnic fent parella amb Jordi Cáceres. La sentim.
22: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
1: La parella ha acabat tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres, repetit 2 vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el no anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
1: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts del líder respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
2: Són 40 edicions que ens fa feliços, que lògicament darrere aquí hi ha molta gent que des dels inicis doncs, va impulsar aquest torneig, que l'ha anat fent seu, que l'ha fet que la gent se'ls estigui de tothom i que lògicament han anat passant la història al relleu perquè el torneig estigués endavant fins a arribar al dia d'avui, no?
1: En aquesta edició del torneig hi participaran els Sants, l'Hospitalet, el Reus Redis, la Muntanyès, el Júpiter i el Badalona, el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu i també el Vilanova, el Prat i l'Europa.
10: Són 2:15 de 7.

0: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat, culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i també ajuda humanitària. A partir d'aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A partir d'ara us explicarem que a la Ronda de Dalt de Barcelona hi haurà restriccions a partir d'aquest dilluns per unes obres que entallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la Ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. I anirem a Prades, on el concurs de gossos d'aturar ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Hi han participat 10 pastors i animals vinguts de diferents punts de Catalunya, l'Aragó i també el País Basc i el País Valencià i les Balears. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça torna aquest dilluns de la seva estada a Anglaterra. Els blaugranes faran una sessió d'entrenament matinal i després tornaran cap a Barcelona. Ho faran abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat. L'equip anglès ha al·legat falta d'efectius del primer equip. En falta, en clau de mercat, Julián Álvarez és l'única opció pel nou blaugrana que no es tornarà boig, però no hi ha alternatives, mentre el Barça, a partir de setembre, oferirà la renovació a Ferran Torres.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, amb mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa, nit tòrrida, i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. Al Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports, amb alguna pedregada. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou en sentit invers la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
3: Sí, sigue siendo muy larga porque hay muchísima gente todavía por irse que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
2: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament Flamenc, que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més, i està al carrer sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
2: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Familias que están en Marruecos en estos momentos o que están en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació El Hin de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Per cert, que el papa Lleó XIV també ha mostrat la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus de cada diumenge a la plaça Sant Pere del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
7: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que aquest dissabte es va estavellar una avioneta i van morir els dos pilots i 11 turistes europeus, dos d'ells un matrimoni de Valladolid. Així ho ha anunciat la presidenta peruana, Keiko Fujimori, mentre s'investiguen les causes del sinistre, el tercer que hi ha hagut a la zona en els últims 6 anys.
9: El ministro de Transportes està haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Els pilots van informar d'una emergència a l'avioneta abans de perdre el contacte amb la torre de control. Divendres es van haver de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contracten avionetes per veure-les millor des de l'aire. Rússia qualifica d'atemptat terrorista l'explosió a un restaurant de luxe al centre de Moscou, on hi havia comandaments militars, i sospita que darrere hi ha Ucraïna. L'explosió d'un artefacte va causar almenys 5 morts i una vintena de ferits en un local on el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, celebrava el seu 55è aniversari. Aquest militar va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en crims de guerra a la ciutat de Butxa. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, suposada portadora de l'explosiu sense saber-ho, un guarda de seguretat i un dels clients del restaurant, però no el general Chaiko. D'altra banda, drons ucraïnesos han mort almenys 8 persones en territori rus i han destruït un altre magatzem de Wildberries, l'anomenat Amazon Rus, la principal companyia russa de distribució en línia. Els drons també han causat incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. Nicolás Maduro ha valorat positivament qualsevol intent de diàleg entre el govern de Venezuela i l'oposició. El president capturat pels Estats Units ha emès un missatge a les xarxes socials des de la seva presó de Nova York, en el qual saluda qualsevol camí de diàleg que contribueixi a consolidar la pau. Aquest missatge s'ha donat a conèixer coincidint amb l'inici de les converses entre el chavisme i l'oposició veneçolana, apadrinades per la Casa Blanca. Les negociacions tenen com a objectiu preparar la transició del país per celebrar unes noves eleccions i han deixat de banda la participació de la líder opositora María Corina Machado. Aquestes últimes hores, el president Donald Trump ha compartit a les xarxes la imatge d'un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera dels Estats Units i el lema Estat 51.
8: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Tornem a Catalunya. Atenció si heu de circular per la ronda de dalt de Barcelona, perquè a partir d'aquest dilluns comencen les obres que tallaran un carril per sentit en aquesta via entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via, que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb espais verds. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent de diumenge a dijous des del 20 de juliol. Segons l'Ajuntament, això optimitzarà el ritme de feina durant l'agost per complir amb l'objectiu d'acabar el projecte a finals del 2027. La circulació també es complicarà aquest dilluns a la Rambla, on les obres de reurbanització ja encara en la recta final i aquest dilluns han començat els treballs de pavimentació. Fins al 16 d'agost es pavimentaran 40 metres al tram més baix de la via a tocar de la foneria de Canons, uns treballs que afectaran el trànsit en sentit ascendent des del portal de la Pau. També s'alterarà el recorregut de la línia 59 d'autobús, que farà un circuit alternatiu, i diverses parades quedaran anul·lades temporalment fins que acabin les obres. Troben 3 projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer de Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de 3 projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que en cas de trobar un artefacte explosiu no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla de la seva xarxa de botigues a Espanya, i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia, amb seu a Capellades, justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat obert a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que en alguns casos només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. Unes 400 persones s'han manifestat a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses. La plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada 2 setmanes. Berta Artigas Fontàs.
10: Persones a peu, en bicicleta i també una 20ena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí fins a Masveí, en direcció a Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària del Baix Ter. Reclamen a la Generalitat que ampliï les carreteres, que en aquesta zona moltes tenen un carril per sentit i no tenen voral, fet que asseguren que contribueix a l'alta sinistralitat. Sobre el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern, ho valoren positivament, però asseguren que estaran vigilant.
11: Tot anunci és molt benvingut, el que passa és que ja venim de dècades d'anuncis, però no s'ha executat absolutament res. Llavors, un anunci, evidentment, no pot aturar una reivindicació col·lectiva.
10: És en Francesc Baquer, de la plataforma. La manifestació també ha volgut homenatjar les persones que han mort en aquestes carreteres. La Carme Bonilla va perdre el seu marit a finals de l'any passat.
12: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el varen matar el 10 de desembre un camió, un camionàs. Ell venia tan tranquil del metge de Girona i aquí a Gualta se'l van portar. Ja està.
10: També hi han participat diversos alcaldes de la zona que comparteixen preocupació. De fet, una vintena d'ajuntaments del Baix Ter ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma.
0: A les aigües de Formentera aquest diumenge s'ha interceptat una pastera amb 17 persones migrants procedents de

0: gent de Catalunya de calor nocturna. Això suposa un cert perill perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa amb humitat del 80-90%, és molta xafogor, i a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresc a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar a l'Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A Palma aquest diumenge s'ha celebrat la gala de cloenda de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Said com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de 3Cat. Palma, Caterina Carmany.
3: Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, sobre les ferides de l'adolescència en les dones i amb participació de 3Cat, ha guanyat el Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena d'avui ha centrat bona part dels flaixos. El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, en Javier Bardem i Victoria Luengo, que protagonitzen la relació difícil entre un pare, director de cinema, i la seva filla, a qui decideix contractar com a actriu.
4: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
5: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil, i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
3: La categoria general ha estat per Lionel, que narra el viatge d'un pare i un fill que es converteix en una espiral de secrets.
2: Centenars de persones vingudes d'arreu de Catalunya i de la regió d'Occitània han commemorat el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a Catalunya en el marc de la 39a pujada al port de Salou. Ho ha seguit Alba Mor.
6: L'oficialitat de l'occità reconeix l'Estatut de Catalunya del 2006 i en la pujada al port de Salou d'enguany s'ha aprofitat per analitzar aquest reconeixement. Esther Luceas, presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català.
7: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és doncs, que serveixin bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs, sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs, que l'aranès sigui la llengua que es necessiti per viure a l'Aran i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
6: La trobada, que s'organitza cada primer diumenge del mes d'agost, es celebra al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. L'objectiu de tot plegat és reivindicar el Pirineu com a nexe d'unió entre els que hi habiten a banda i banda, en una jornada en què els participants comparteixen gastronomia i cultura.
2: Un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. És el tipus de càncer del sistema limfàtic més freqüent dels de creixement lent. Tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint presenta recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3Cat Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
8: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que ens pot ajudar a certificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
2: Les investigadores

0: Des de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3CAT, han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. Els fàrmacs contra l'obesitat, com l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Així ho conclou un estudi europeu amb participació catalana, publicat recentment a la revista The Lancet. Maria Guixà.
1: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CAT Info.
2: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
1: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
2: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que serien, no?, els organismes que regulen polítiques de salut, no?, i els metges, que no passa el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
1: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta més d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
2: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i en aquest cas potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
1: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
0: I el concurs de gossos d'atura de Prades ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Ho ha seguit Eloi Tost.
3: La competició ha estat d'allò més ajustada i se l'ha acabat enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat, a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot ha explicat que no fa cap preparació especial pel concurs.
4: Ha intentat ensenyar els drets, esquerra, les ordres molt precises, no? Jo en el dia a dia, els gossos, pues claro, el fet d'haver ensenyat dret, esquerra, avant, tot això ja te serveix pel treball del dia a dia. No fas cap treball específic pel concurs.
3: Durant tot el cap de setmana hi ha hagut activitats paral·leles, com talles de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
5: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blaovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club es focalitza en renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però pot comportar una pujada de sou. Unes converses, això sí, amb Ferran, que encara no han començat. Ho faran al setembre, quan el davanter de Foios torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'entre uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre també s'espera una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que pel rendiment en aquesta pretemporada passa per sobre d'Héctor Fort, un Xavi Espart que es veu amb opcions de quedar-se al primer equip.
6: Jo vull pensar que sí, la veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs intentaré seguir així perquè pugui passar.
5: Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Hansi Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja havia guanyat la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
7: No, I think every sprint is quite exciting because...
8: No, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
7: Nervous sometimes to still sprint.
5: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins a 14, als 14 segons, la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim LeCourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha estat 19a a l'etapa i es troba a 13a posició a la general, a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest tour. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general.
9: Trescat Info.
5: Nova oportunitat de medalla per a Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. Aquest dilluns, a partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a un quart d'11, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. I el diumenge, que també ha deixat una quarta posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duel tècnic mixt fent parella amb Jordi Cáceres. Sentim a Lorenzo.
10: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
5: La parella ha acabat tot just darrere dels duets de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
9: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història a guanyar una prova del Mundial a les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
11: Els dos rivals importants que teníem aquest rally era un finlandès i un suec, pilots que se saben molt bé aquests trams i aquestes carreteres, i doncs poder guanyar aquí, que el primer cop que ho va fer un pilot que no era d'aquí va ser en Carlos Sainz, i doncs poder-ho fer una mica doncs com ell és molt, molt important per nosaltres.
5: A la general del campionat, a falta d'una prova, que serà el Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
12: Els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen, i aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí lògicament hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens veiem una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
5: Com les edicions anteriors d'aquest torneig històric, tindrà quatre grups. El jugaran Sants Hospitalet i Reus Redis, Muntanyesa, Júpiter i Badalona, Martinenc, Horta i Sant Andreu i Vilanova, Prat i Europa.
13: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
14: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns, un dia en què ens llevem amb 19 graus a Vic, 24 a Palafrugell i 28 graus a Vinebre. Tot i aquestes altes temperatures, la bona notícia del matí és que avui no tenim cap municipi a Catalunya en perill extrem d'incendis. Ni un. 71 municipis és veritat que estan en perill molt alt, però no n'hi ha ni un en perill extrem per primera vegada des que vam començar l'estiu. Dit això, el que sí que continua actiu és l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que està en un terreny molt complicat i això dificulta la feina dels bombers. I, a més, ahir es va veure reactivat una altra vegada per un pirocúmul. Ja sabeu, aquests núvols que es formen per la calor del mateix incendi i que en compliquen l'extinció. Per tant, el panorama d'incendis és notablement millor del que era fa, per exemple, un parell de setmanes o encara més de fa tot just un mes, però, evidentment, s'insisteix que no es pot abaixar la guàrdia. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dilluns? Més calor?
1: Calor moderada. Bueno. Màximes que arribaran fins als 37-38, no esperem cap valor de 40 graus. Calor en farà i deixa fogó. De fet, n'està fent una nit de mal dormir tota la costa. No s'ha baixat aquests 26 o 27 graus. I també el temps ens porta una bona notícia i és que cada tarda, en un lloc o altre del país, anirem repetint aquests ruixats, xàfecs, tempestes, que no seran generals, no afectaran a tot arreu, tot Catalunya, però sí que el Pirineu, el Prepirineu, l'interior. I avui, de fet, n'esperem. Tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya cap a l'Alt Pirineu i també podrien arribar algunes tempestes o alguns xàfecs cap a les comarques del Pla de Lleida i de les Terres de l'Ebre. A la resta sí que és veritat que no ha de ploure, es taparà, farà aquesta calor, xafogó, però tot aquest ambient pesat a la façana litoral.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és el panorama que tindrem per les pròximes hores, que tindrem per aquest dilluns, amb aquesta xafogó que es nota, però el tema noticiós continua sent Ceuta.
2: هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية.
0: És el portaveu del Ministeri de l'Interior del Marroc en un comunicat a les últimes hores. Fins ara el seu govern no n'havia dit gran cosa de la crisi de Ceuta, però ara admet 11 persones mortes en el seu territori. 11. Quan des de Ceuta calculen que les persones que van morir intentant arribar a la ciutat podrien superar el centenar. El govern espanyol parla de més d'una setantena, però des de Ceuta diuen que podrien ser més de 100, si no 150. El govern marroquí també xifra en 40.000 el nombre de persones que van entrar a Ceuta i això també està molt, molt per sota del que calcula l'executiu espanyol. De fet, segons el govern de Pedro Sánchez, si agafem les persones que ja han tornat al Marroc, arribem pràcticament a les 70.000.
3: No, I don't want back to Marroc. I want live here in Spain.
0: I aquests són alguns dels nois que continuen a Ceuta. No està clar quan són, si se sap que la immensa majoria van tornar, com diu com a mínim el govern espanyol, però els que continuen a Ceuta podrien ser centenars, i de fet hi ha alguns càlculs que diuen que fins i tot podrien superar el miler. L'exèrcit manté un dispositiu a Ceuta per facilitar el retorn d'aquestes persones i hi ha ONGs que alerten que podria haver-hi expulsions il·legals, perquè recordem que els menors d'edat o les persones que sol·liciten asil, en teoria, no se les pot expulsar. Avui tornarem a Ceuta en directe per veure com està evolucionant aquesta situació, per veure com està anant aquesta crisi i aquesta gestió. El que sí que està meridianament clar és que la crisi continua esclatant en l'esfera política.
4: Ceuta és Espanya i no podem permetir que plans a medi i largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
0: La dimensió política. D'entrada, l'espanyola. Amb declaracions com aquesta, d'Isabel Díaz Ayuso, o també, evidentment, dels líders de Vox, com per exemple Santiago Abascal, però després també tenim la dimensió europea, que avui també seguirem de ben a prop aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Recordeu que hi ha hagut governs com l'italià que han recuperat els controls fronterers amb Espanya. Avui es reuneixen els ambaixadors dels països de la Unió, demà es reuneixen els ministres de l'Interior, després que hagin estat molts els governs que s'hagin desmarcat d'Espanya i que el propi Pedro Sánchez els hagi acusat d'egoistes. Avui, primera reunió, i demà reunió dels ministres de l'Interior. Avui en parlarem al Matí de Catalunya Ràdio d'aquesta qüestió. Insisteixo que anirem directe a Ceuta per veure com està el panorama i parlarem també amb el Pol Morillas, el director del CIDOB, per veure què diu aquesta crisi d'Europa i sobretot per veure les derivades, diguem-ne, geopolítiques que té aquesta crisi. A banda d'això, avui al Matí de Catalunya Ràdio parlem de coure.
5: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals, és a dir, persones que d'una manera totalment aliena a la normativa munten plantes...
0: On... El coure ara costa 3 vegades més que fa una dècada als mercats internacionals. 3 vegades més, i s'ha disparat més encara en els últims temps. I això ha fet que, per exemple, només en els últims mesos a la xarxa ferroviària catalana s'hagin registrat 152 robatoris de cables de coure. Això en el primer semestre d'aquest any. 152 robatoris de coure al primer semestre a la xarxa de trens. És el doble que el mateix període de l'any passat. Avui ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara una notícia de la nit. Donald Trump deia que avui es reprenen les negociacions amb l'Iran i que és a punt d'arribar a un acord sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes enquestes, per cert, apunten que un terç dels nord-americans aproven la gestió del president, la qual cosa situa Donald Trump a mínims històrics. I una cosa important, sobretot si aquests dies heu d'agafar un avió. Demà comença una vaga en teoria indefinida dels treballadors de Ground Force. Ground Force és una empresa que fa això que en diuen serveis de terra a l'aeroport del Prat, que bàsicament vol dir transportar les maletes. Per tant, alerta si teniu un vol a partir de demà, perquè es poden veure afectats.
6: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. La plantilla no pot més.
0: És el que deien des de la CGT. Aquesta empresa, Ground Force, treballa per Air Europa, per Lufthansa o per Qatar Airways, entre d'altres. I d'esport, s'ha cancel·lat l'amistós que el Barça havia de disputar avui contra el Preston North End per baixes a l'equip anglès, i el Madrid ahir es va pronunciar finalment sobre aquest projecte de privatització de la FIFA que s'ha acabat deixant córrer. El club en això aplaudia la decisió de la UEFA de rebutjar la idea. Recordem que la UEFA fins i tot va amenaçar de boicotejar el Mundial. I també de les últimes hores... La cantant Ariana Grande ha anunciat que es retira de la vida pública quan acabi la seva gira, que ha de ser d'aquí un mes mal comptat. Un dels seus representants ho ha justificat dient que les seves aparicions han provocat, textualment, un escrutini públic interminable i continu, i que per això s'estima més retirar-se de la vida pública durant un temps. Aquesta decisió implica que ni tan sols apareixerà el musical Sunday in the Park with George. L'obra és un clàssic de Sondheim que havia aixecat moltíssima expectació, bàsicament perquè Ariana Grande compartia cartell amb Jonathan Bailey, que era company seu a Wicked, a la pel·lícula Wicked. Aquest espectacle té l'estrena prevista per l'any que ve. Els productors de l'espectacle han confirmat que l'estrena de Sunday in the Park with George es manté sense, evidentment, Ariana Grande. Així comença aquest matí de dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Set i nou minuts avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora, d'aquí una hora i mitja mal comptada. Milagros Pérez Oliva, Oriol Mar, Toni Bolaño i Marcos Lamelas. Però de moment...

0: Marta Avellana, Maria Fernández Noguera i Roser Parera, bon dia.
1: Bon dia.
0: Crisi a Ceuta.
1: El Marroc atribueix l'entrada massiva de migrants a Ceuta a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Així ho ha dit el govern de Rabat en un comunicat emès ahir diumenge a última hora, on també ha confirmat que ha recuperat 11 cadàvers al seu territori, tot i que la majoria de persones ja han retornat al Marroc. A Ceuta encara en queden moltes que viuen entre la incertesa i l'espera. Aquesta situació, però, ha provocat ja alguns incidents.
0: Anem en directe a Ceuta amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Cèlia Sarnades, bon dia.
2: Bon dia, doncs efectivament el gruix dels 40.000 migrants que ara el Marroc reconeix que van travessar la frontera i que són 50 o 60.000 segons les autoritats espanyoles van tornar de fet a casa al cap de 24 hores. El govern del Marroc, que no va reaccionar com dèieu fins ahir al vespre, atribueix aquest episodi migratori excepcional a la desinformació i les màfies. I efectivament tots els joves marroquins amb qui jo he parlat aquests dies confirmen que va ser a través de les xarxes com els va arribar el rumor que la frontera estava oberta. La qüestió és qui va llançar i difondre aquest rumor. Diverses veus d'ONGs i polítics demanen que s'investigui doncs com es va articular l'episodi d'entrada de migrants més important de la història de Ceuta. Molts d'ells han marxat, com deia, però en queden. En queden amagats en roques enmig del mar, entre els espigons, a cotxes abandonats i dins i fora d'una nau industrial al costat del Tarajal, de la frontera, habilitada per a menors com el Mohamed, que té només 14 anys.
3: Parlo tres llengües. Espanya em necessita molt.
2: La incertesa i les llargues hores d'espera en boscos i platges sense menjar i sense suport està començant a passar factura i a la platja del Trampolín, on s'amunteguen centenars de subsaharians mirant el mar, hi ha hagut incidents les últimes hores. Mitjans locals apunten que ja hi ha migrants que estan fugint cap a la península en embarcacions petites.
0: Gràcies, Cèlia. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Tornarem a Ceuta, evidentment, durant aquest matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio, per parlar d'aquesta crisi, una crisi que també es tradueix en una setmana de reunions.
4: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria.
0: Més detalls des de Madrid. Alba Gil, bon dia.
5: Bon dia. La d'avui és la primera reunió del nivell Europa per la crisi a Ceuta. Els ambaixadors dels 27 tenen previst avaluar l'evolució de la crisi migratòria, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i buscar vies de coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites, recordem, arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat aquesta situació per carregar contra la política migratòria de Sánchez. El president espanyol els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es reprenen.
6: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix. El mandatari assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz.
7: Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
8: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també en última instància sobre la desnuclearització.
7: De moment, no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui.
0: Més petroli.
6: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, incrementarà la producció de petroli per sisè mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre.
0: Montse Mir.
9: La capacitat real d'exportació, però, està limitada pel tancament de l'estret d'Hormuz i el bloqueig al Mar Roig. El president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha dit a 3Cat Info que la decisió abaixarà els preus.
10: Si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
9: I Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha apuntat també aquesta tendència.
11: I si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa. No crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més.
9: En un any, el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. A més, des d'aquest dissabte, el govern espanyol ha començat a retirar els ajuts als carburants. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fa aigües.
7: L'acord pel qual Hamas acceptava entregar les armes. Malgrat que Donald Trump va assegurar que Israel n'estava molt satisfet, l'exèrcit ha continuat atacant Gaza i ahir va fer almenys 18 morts. El govern israelià considera que hi ha parts de l'acord inacceptables.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
12: Des que Trump va anunciar divendres l'acord per al desarmament de Hamas, Israel no ha deixat d'atacar la Franja de Gaza. És la seva resposta més tangible al plantejament de la Junta de Pau i a les seves condicions. Els gazians, mentrestant, estan desesperats.
13: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
12: Fonts israelianes insisteixen que primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos israelians, però alhora avisen que hi ha elements problemàtics en l'acord, per exemple, que les armes no siguin destruïdes o que Israel no tingui llibertat d'acció sobre aquelles zones que quedarien sota control de les forces internacionals que se suposa que han d'estabilitzar la franja. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cap municipi.
4: Avui, per primera vegada en molts dies, Catalunya no té cap municipi en perill extrem d'incendi.
0: Carola Gil.
14: La millora de les condicions meteorològiques permet desactivar el nivell 4 i reobrir l'accés a quatre espais naturals: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i això, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Els agents rurals demanen evitar qualsevol activitat que pugui provocar foc. Pel que fa a Sanet, a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers treballen en l'extinció de l'incendi que crema des de divendres i que ja ha afectat més de 70 hectàrees, una trentena de les quals dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Ahir el foc es va reactivar per un altre pirocúmul. L'incendi afecta una zona d'alta muntanya de difícil accés i treballen sobretot mitjans aeris. Carola Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xoc d'helicòpters.
6: A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de fa 5 dies a l'oest d'Atenes.
7: L'accident va passar ahir a la tarda quan l'helicòpter va xocar amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint.
0: Més detalls, Marc Camps.
15: Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu. L'incendi més important és el que crema a l'oest d'Atenes i que s'ha acostat a una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i un centenar de cases han quedat calcinades. Els veïns es mostren preocupats.
16: Tinc 50 animals, es cremaran, com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions, l'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
15: A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès.
0: Ofegada.
4: Una dona de 74 anys va morir ahir mentre es banyava a la Cala del Maset, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà.
6: Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya d'estiu. També s'han registrat 9 morts en piscines i 5 més en aigües interiors.
7: En total són 30 les víctimes mortals relacionades amb el bany aquest estiu, una xifra que ja supera la de l'any passat per aquestes dates, quan el balanç era de 22 morts.
0: I complicada.
4: La mobilitat aèria aquesta setmana, demà arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis de terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat.
0: Berta Torrades.
17: L'aturada començarà aquesta mitjanit i coincideix amb un dels períodes de més desplaçaments de les vacances d'estiu. De fet, només el cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona s'han programat 3.300 vols. Això són gairebé un 5% més que durant el mateix període de l'any passat. Esther García és membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force en declaracions a aquesta emissora.
18: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
17: Ground Force treballa per nombroses companyies aèries nacionals i internacionals que operen al Prat, com Air Europa o Lufthansa, entre d'altres. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Obres a Barcelona.
6: Atenció si heu de circular per la Ronda de Dalt, perquè avui comencen les obres que tallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
7: És una nova fase dels treballs de cobertura d'aquesta via que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost.
0: Anna Hernández.
19: Les obres donaran continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via, que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb zones verdes. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent des del 20 de juliol, segons l'Ajuntament, per optimitzar el ritme de feina durant l'agost. La circulació també es complicarà a partir d'avui i fins al 16 d'agost a la Rambla, on les obres de reurbanització construcció ja encara en la recta final. Avui ja comencen els treballs de pavimentació que afectaran tant els conductors com els usuaris de la línia 59 de bus. Anna Hernández, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Prou accidents.
4: Unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses, la plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada dues setmanes.
0: Més detalls també, Bert Artigas Fontàs.
20: Veïns, alcaldes, ciclistes i una vintena de tractors van fer una marxa lenta per denunciar la manca d'inversions en unes carreteres estretes sense vorals que, segons la plataforma, contribueixen a una sinistralitat elevada. La protesta la van encapçalar la Dolors Cateura i la Carme Bonilla, familiars de dues víctimes mortals en aquestes vies.
21: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el van matar el 10 de desembre un camionàs. El van portar.
22: Crec que per nosaltres no solucionaria res. Sí. Per altres.
21: Però per l'altra gent sí, és necessari que ho faci. Ja.
20: Davant dels 50 milions d'euros anunciats pel govern per un paquet de mesures a la xarxa viària, asseguren que estaran amatents i que només es creuran els compromisos quan vegin les màquines treballant sobre el terreny.
0: 7 i 20 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, disparat.
6: El preu del coure, que durant aquest 2026 no ha baixat dels màxims, ara costa 3 vegades més que fa una dècada als mercats internacionals. En els últims mesos s'han disparat els robatoris. Només a la xarxa ferroviària s'han registrat 152 robatoris de cable de coure en el primer semestre, el doble que en el mateix període de l'any passat.
7: El Gremi de Recuperació de Catalunya denuncia que hi ha xarxes il·legals de reciclatge d'aquesta matèria primera. Són declaracions de la directora del Gremi, Victòria Ferrer Maimó, al Matí de Catalunya Ràdio.
23: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals, és a dir, persones que d'una manera totalment aliena a la normativa munten plantes on recepcionen els materials i els paguen.
4: Des del Gremi de Recuperació denuncien que quan s'aconsegueix clausurar una d'aquestes plantes il·legals, ràpidament se n'obren d'altres. També expliquen que moltes vegades aquest material s'acaba venent a altres països.
0: Avui a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem d'això, d'aquest augment de robatoris de cable de coure que afecta i molt els usuaris de Rodalies, i parlarem de les causes de l'augment de preus amb en Xavier Brun, que és gestor del fons d'inversió especialitzat en matèries primes. Més coses, temporers.
6: A Lleida, avui es posa en marxa un segon pavelló amb 160 places per atendre la llau de persones sense sostre, que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita.
0: Estela Busoms.
9: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Per això, per primera vegada, s'obre el pavelló 4 perquè hi puguin pernoctar, també dutxar-se, sopar i esmorzar. Carlos Enjuanes és tinent d'alcaldia d'Acció Social.
24: Són persones que arriben amb diferents situacions, per un objectiu concret, que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
9: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels últims anys. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 22 minuts, investiga.
7: La Fiscalia Anticorrupció investiga suposades irregularitats en la concessió d'ajuts de la Generalitat a joves extutelats.
4: Ho fa després que l'Oficina Antifrau de Catalunya li advertís de falta de control en les empreses encarregades del seguiment d'aquestes prestacions. S'investiguen la concessió d'ajudes i la possible existència de places fantasma per a l'acollida de joves.
0: Menys burocràcia.
6: El programa CatGirem de la Generalitat redissenya 170 tràmits perquè tinguin menys entrebancs burocràtics. Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions.
0: Roger Santaló.
25: Les reformes s'han fet en camps com l'educació, amb una nova app a la borsa de docents per accelerar la cobertura de baixes, o en la sanitat, on 6.000 persones s'han estalviat d'anar a l'hospital per donar el consentiment per ser operats, perquè poden tenir el document i acceptar-lo a través de La Meva Salut. Sandra Galvé és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
26: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document, i al professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
25: La Generalitat preveu simplificar 40 tràmits més fins al 2028 amb aquest pla, que té un cost de més d'11 milions d'euros. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 23 minuts, gairebé 24, anem als esports. Pol Bax, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb el Barça, que fa les maletes.
1: El masculí de futbol blaugrana marxa d'Anglaterra unes hores abans del previst, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que el Barça havia de jugar contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo. Després d'aquest imprevist, els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que continua treballant en nous fitxatges i sortides a l'equip. Segons va explicar ahir el programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa per fitxar un davanter centre. El club vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. D'altra banda, el Barça busca ofertes per Marc Caçador i Runi Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del primer equip del planter, volem dir Xavi Espart, que ara mateix tindria més opcions de fer-se un lloc a l'equip que Héctor Fort. Espart va parlar precisament ahir sobre el seu objectiu de quedar-se en dinàmica del primer equip.
2: El meu objectiu, òbviament, és estar aquí al primer equip i la veritat que sí, doncs intentaré pues, això, esforçar-me al màxim i a veure si amb les oportunitats que tinc les puc aprofitar. La veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, perquè pugui passar.
0: I el Tour femení arriba a França.
1: Avui la tarda tindrem la tercera etapa de la Volta Francesa femenina, la primera que entrarà a territori francès després que les dues primeres hagin estat a Suïssa. Avui, 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, amb un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. Ahir, de nou, protagonisme per la ciclista neerlandesa Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. Vives, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar l'esprint i va sumar la seva setena victòria d'etapa en un Tour, rècord històric a la ronda francesa femenina.
3: No, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
1: Vives amplia 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim LeCourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi seguirà lluint el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França, després d'arribar ahir 19a en aquesta etapa i és avui i és a 28 segons de Lorena Vives.
0: 4 minuts i arribarem a 7:45.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
8: Ui, quin fred que m'ha agafat.
10: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
8: Ja. I més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
29: 1727-01727, la sèrie la 36.
28: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
30: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
30: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 7:45, com sempre, repassem algun dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
32: Toros!
33: Sí,
32: digue'm,
33: eh?
32: Sí, hola.
33: Hola.
32: Sí, estem parlant... És que no sé si estem parlant amb... És que no sé amb qui parlem. Estem... Busquem el senyor Morante de la Puebla.
33: Sí,
32: el truquem en directe del matí de Catalunya Ràdio per saber com evoluciona la cornada que va rebre.
33: La verdad que
34: m'encontro... No, escolti, esperi un moment. És que ens costa molt d'entendre... Senyor Morante, ens costa molt d'entendre'l. No sé si l'hem enganxat que està menjant alguna cosa.
33: No, lo que pasa es que estoy aquí en la cama boca abajo, claro, porque tengo la parte de atrás hecha un desastre.
32: Clar.
34: Escolta'm, està panxa terra, estirat, ens ha explicat, al llit, no?
33: No,
34: suposo que pel dolor.
33: No, estoy boca abajo para que no se me salga la comida por el culo.
32: Ya.
33: Por eso es un tema de gravedad. Ahora todo lo que entra, pues sale tal cual. No hay ningún tipo de tope ni fondo. Tú sabes cuando eres chiquitete y jugaba con los tubos esos de cartón a meterle una pelotita de ping-pong. ¿Sabes cuando jugaba con eso que lo metía por arriba y salía tal cual por abajo?
34: Sí,
32: ja, pues ara mismo jo soy
33: un tubo, no soy una persona, soy un tubo.
32: Per tant, vostè menja bocaterrosa ara mateix.
33: Molt bé.
32: Bocaterrosa.
34: Boca abajo.
33: No sé qué significa, ¿verdad? Pero
32: cap per baix. Sí,
33: boca abajo. Porque así el alimento se queda en el estómago quieto, ¿sabe? Y más
32: no
33: o menos
32: va
33: haciendo su proceso. Si estoy horizontal, la comida se queda ahí. Y luego cuando quiero ir al baño para evacuar, pues me inclinan un poco la cama así un poquillo y sale sopa todo para abajo.
34: Sí, molt bé, queda clar, com els ocells, no? Que no tenen,
33: sí, bueno,
34: no tenen esfínter.
33: Ustedes son los de la ràdio, ¿no?
34: Sí, som de la ràdio, sí.
33: Ustedes son periodistas, ¿no?
34: Més o menys, alguns més
33: que
34: altres.
33: Bueno, que me gustaría saber cómo está el otro, el Rocarrey, que hace también, bueno, que también, pues... Tuvo la mala suerte de encontrarse con la mala suerte de...
34: Sí, sí, sí. La mateixa setmana que vostè, un altre torero, que es diu Rocarrey, va patir una altra cornada important.
0: Hem arribat així a 2:15.

0: El Marroc atribueix l'entrada massiva de migrants de Ceuta a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Així ho ha dit finalment el govern de Rabat en un comunicat, a més ahir última hora, on també ha confirmat que ha recuperat 11 cadàvers en el seu territori. Recordem que des de Ceuta es calcula que les xifres de morts podrien superar el centenar. El govern marroquí també xifra en 40.000 el nombre de persones que van entrar a Ceuta, molt, molt per sota del que calcula l'executiu espanyol, que, per exemple, ha assegurat des del Ministeri de l'Interior que han tornat ja al Marroc 69.000 persones, la majoria. El que passa és que ningú no dona xifres de quantes persones segueixen a Ceuta, si sabem, per exemple, que el centre d'estada temporal d'immigrants té unes 500 places i que ara mateix està acollint 700 persones. Avui, justament, hi ha en això una reunió important, reunió dels ambaixadors de la Unió Europea per preparar, d'alguna manera, una altra trobada, que serà calenta, demà entre els ministeris de l'Interior de la Unió, després que alguns governs, bàsicament l'italià, també el danès, però sobretot l'italià, suspenguessin el tractat de Schengen i anunciessin controls fronterers amb Espanya davant d'aquesta arribada de persones a Ceuta. Pedro Sánchez ha qualificat alguns països d'egoista, ha demanat la protecció de Brussel·les i aquesta setmana serà un dels temes claus a la capital comunitària. Aquí, una bona notícia. Avui el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya. No hi ha ni un sol municipi en situació de perill extrem. Es desactiva, per tant, el nivell 4 del Pla Alfa i reobren els 4 espais naturals que encara es mantenien tancats. Tot i la millora, s'activa el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal en 71 municipis en 12 comarques. I una notícia important també, perquè la pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat. Recordem que aquesta empresa és l'encarregada dels serveis de terra, que bàsicament passa per carregar i descarregar maletes a diverses aerolínies, com Lufthansa o Air Europa, per exemple, i per tant això pot afectar els vols de demà, perquè aquesta vaga comença aquesta pròxima mitjanit, coincidint amb un dels períodes de més moviment. I en esports, Pau Dax.
1: El Barça torna aquesta tarda de la seva estada a Anglaterra unes hores abans del previst, després que l'amistós contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès, i la catalana Iris Tió pot guanyar avui una nova medalla a l'Europeu de Natació Artística de París a la final de solo lliure. Tercera etapa del Tour de França femení, aquesta tarda amb la neerlandesa Lorena Vives, líder després de guanyar les dues primeres etapes, i Paula Blasi amb el mallot blanc de millor jove.
0: Ara mateix són les 7:33, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, Gori Massip, bon dia.
2: Bon dia, doncs la setmana comença amb un temps una mica més inestable. De fet, s'anirà tapant a mesura que avanci aquest dilluns, arribaran núvols per ponent a mesura que s'aniran espessint, i esperem que a la tarda descarreguin xàfecs i algunes tempestes cap al Pirineu, Prepirineu, i també, com a novetat, podrien arribar cap al Pla de Lleida a l'interior de les Terres de l'Ebre. En aquests sectors tenim activats els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta, més núvols que no pas pluja, més clarianes cap a les comarques de Girona i una calor intensa, però no extrema. No arribarem als 40 graus, les màximes més altes ubicades entre els 37 i els 38 graus. Això sí, amb aquesta humitat, ambient xafogós a la façana litoral.
0: Gràcies, Gori. Més qüestions ara mateix. La mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què ens expliques? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs molta atenció a aquells usuaris de l'R2 Sud i regionals sud de Rodalies, perquè la circulació està interrompuda des de 6:45 del matí entre Cunit i Sant Vicenç de Calders. Això afecta totes dues direccions, perquè totes les dues vies estan afectades a causa de l'atropellament d'una persona. Renfe ens explica que està gestionant un servei alternatiu d'autobusos, però que aquests autobusos encara no estan funcionant. Per tant, aquelles persones que hagin de fer servir l'R2 Sud o els regionals Sud es trobaran que no hi ha circulació entre aquests dos punts, entre Cunit i Sant Vicenç de Calders.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres. Mariluz García, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs ja es nota que és agost, perquè més tranquil·les, però sí que hi ha algunes petites retencions a l'autovia A7 a Tarragona en direcció Barcelona, on hi ha alguna possible incidència, el d'Ubia 2 a Abrera direcció Barcelona també, i les rondes, la ronda del de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobriment de la ronda, i la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz, fins ara.
4: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta amb el contada de Milagros Pérez Oliva, Oriol Mar, Toni Bolaño i Marcos Lamelas. De moment fem un cop d'ull a la premsa. Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades del dia. Pau Bertrolí, Marc Presseguer, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: La gestió de la crisi migratòria de Ceuta continua present a totes les portades.
5: El Mundo diu que l'allau de Ceuta ha obert una escletxa entre dos ministeris, Interior i Defensa. En el seu editorial, el diari critica l'afany del govern espanyol per exculpar el Marroc i subratlla que els serveis d'intel·ligència espanyols, dependents de defensa, no van avisar de la marea de migrants nedant els controls fronterers que depenen d'Interior.
6: I La Vanguardia també posa la lupa sobre el CNI. Carmen del Riego diu que un error tan clamorós de la intel·ligència d'un país requereix explicacions i assumir responsabilitats, perquè hi havia senyals que això podia passar.
5: L'Ara, de la seva banda, explica que la dreta espanyola ha trobat en la crisi de Ceuta un filó per endurir el discurs antimigració. Diu que Abascal i Ayuso han elevat el to i que parlen d'invasió i no de crisi migratòria.
6: I en el seu editorial es pregunta si al Marroc li interessa donar aquesta imatge al món, i diu que el món ha vist un país en crisi del qual els joves en fugen desesperats.
5: En aquesta línia s'expressa també el periòdico, que parla de tragèdia humana. Les pàgines interiors, Jesús Sánchez i Erika Torregrossa asseguren que cal revisar la llei i reforçar la resposta europea, però també insisteixen que protegir la frontera i garantir la dignitat humana són dues coses inseparables.
6: La marxa enrere del Pla Infantino tampoc s'escapa dels editorials. L'editorial del País parla d'una golejada de les federacions de la FIFA després de donar l'esquena a la idea de privatitzar el Mundial. Recorden que és una idea que només ha durat 4 dies, però que deixa la reputació del president molt tocada.
5: I un últim apunt, l'opinió del Punt Avui critica una doble vara de mesurar per protegir més les dades dels policies infiltrats que les dels docents. Ho fan després que l'Agència de Protecció hagi multat alguns mitjans per no preservar el dret a l'intimitat al davant del de la informació.

0: mateix passen 6 minuts de 7:45. Continuem al matí de Catalunya Ràdio repassant altres titulars que hem trobat a la premsa, altres titulars que trobem als diaris del dia. En concret, anem a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
1: Bon dia.
0: I ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: De fet, a tothom, ben tornats a tots els equip de matí de Catalunya Ràdio que avui tornen de vacances. Avui és un dia complicat, per tant, molts ànims i molt escalf. Nicolas Cage contra Netflix, Sílvia.
1: No és una pel·lícula, però ho podria acabar sent. El productor de la pel·lícula Fortitude, protagonitzada per Cage i que encara no s'ha estrenat, ha demandat a la plataforma per haver perdut un disc dur on hi havia una còpia sense encriptar d'aquest llargmetratge que explica l'operació per fer creure a Hitler que el desembarcament aliat seria al Pas de Calais i no a Normandia. Segons la demanda presentada per Simona Fran, poc després de lliurar la pel·lícula a la seu de Netflix, al juny, els van informar per correu electrònic del robatori, però no els hi han donat més explicacions. Per això els hi demana 105 milions de dòlars, ho explica el 324.
0: I cada vegada es fan menys topless a la platja.
1: No hi ha estadístiques que ho confirmin del tot, però la sensació generalitzada i diversos mitjans en parlen aquest estiu. La davallada de la pràctica s'atribueix a factors diversos. D'una banda, el fet que les mirades molestes i insistents de sempre ja no es queden en això, sinó que en alguns casos s'han convertit en gravacions, obtingudes de vegades amb mètodes més o menys sofisticats, com ara les ulleres de meta, que acaben a les xarxes o en altres destinacions encara més fosques. Una altra de les causes seria la pressió estètica de sempre i també una reacció social més negativa que abans, en forma de mirades reprovatòries d'altres banyistes. Ho trobem a El País.
0: I un portal polèmic, però amb cara i ulls.
1: És el d'una pastisseria, un d'aquests negocis pensats per atraure turistes, que hi ha al carrer Consell de Cent i que està creant rebombori al barri. És de color groc, brillant i bunyegut, com un formatge de forats, i amb uns ulls rodons i enormes de color blanc a dalt, i fa pensar més aviat en Bob Esponja. Encara no ha obert, però semblaria que no compleix la normativa de paisatge urbà de l'Ajuntament de Barcelona, per tant ja es veurà on acaba aquest formatge amb ulls, potser al fons del mar. Ho llegim a La Vanguardia.
0: 7:45, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha aquestes hores destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
2: L'arribada massiva de persones migrants a Ceuta continua sent tema en molts diaris. El diari Aixabàs fa ressò del comunicat del govern de Rabat. Diu que els fets en cap cas són espontanis, sinó que són el resultat d'una suma de diversos factors, entre els quals, com dèiem, les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. També reconeix 11 morts al seu territori, 10 ofegats, expliquen, i un altre que va caure per un penya-segat. També diuen que la fiscalia ha obert una investigació per aclarir els fets i exigir responsabilitats. Altres temes de la premsa internacional: la represa de les negociacions de Donald Trump amb l'Iran, tots els diaris en parlen, i el New York Times hi dedica diversos articles d'anàlisi on els experts es pregunten si realment aquesta vegada serà la definitiva o una jugada més de Trump. Per cert, que en el mateix diari també es fa ressò de les xifres de les enquestes de Donald Trump, expliquen que han tocat un nou mínim i que amb prou feines un terç dels nord-americans aproven la gestió del president dels Estats Units i que el situa, per tant, en un punt històric per a un president en el seu segon mandat. A Itàlia, al Corriere de la Sera i a la República, commoció per la mort d'una família de Brianza al nord del país en l'accident d'avioneta que hi ha hagut aquest cap de setmana al Perú, on feia un vol, recordem, sobre les línies de Nazca. També tots dos diaris es fan ressò de la quarta onada de calor que arriba avui a tot el país, parlen de temperatures rècord i expliquen que 25 ciutats italianes estan en alerta vermella.
3: En economia, a l'Expansió, llegim que les empreses de l'IBEX 35 baten el rècord de compres internacionals des de la crisi financera. Firmes com Santander, Iberdrola o Acciona han acumulat més de 18.000 milions d'euros en adquisicions a l'estranger entre els mesos de gener i juliol. Aquesta xifra supera en un 51% la del mateix període de l'any passat. Al diari en destaquen algunes, com la compra del banc britànic Webster per part del Santander o de l'elèctrica finlandesa Caruna per part d'Iberdrola. Mentrestant, el Cinco Días explica que el BBVA ha pagat la fiança als 16 acusats per els espionatges del comissari Villarejo. Un d'ells és l'expresident de l'entitat, Francisco González. El banc ha consignat més de 700.000 euros i n'ha avalat més de 400.000 per superar el milió d'euros de la fiança. El BBVA és l'única empresa de l'IBEX 35 que anirà a judici pel cas de l'excomissari. I també a l'Expansió alerten de la falta de mà d'obra en sectors claus de l'economia espanyola. Posen d'exemple la construcció: segons el diari fan falta uns 700.000 treballadors. També expliquen que aquesta manca de personal qualificat frena el creixement de sectors com la indústria, l'hostaleria i l'agricultura. Les patronals insisteixen que cal més eficàcia per inserir els aturats al mercat laboral.
4: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Passem ara a la premsa esportiva amb el Pau Dax. Pau, bon dia.
5: Bon dia.

0: El Barça torna d'Anglaterra abans del previst perquè el Preston North End s'ha quedat sense prou jugadors per enfrontar-se als blaugranes, un equip anglès que sembla que tingui la mateixa mala sort amb els seus futbolistes que Amazoni, l'alter ego artístic de Jaume Pla, amb les plantes. I si el porter Marc-André Ter Stegen pretén que algú li regui les plantes mentre juga una temporada cedida a l'Ajax i el Barça li paga el 90% del sou, sembla que trobarà pocs voluntaris entre els jugadors del Barça. Llegim a l'Ara, en un article d'opinió de Gemma Herrero, que Hansi Flick no volia veure el porter alemany ni en pintura perquè el considera un greu problema per la convivència al grup. Herrero fa un càsting per la capitania del primer equip masculí blaugrana i fa la següent reflexió. Per què un club que presumeix amb raó de la Masia no té com a capità un jugador format a casa? Anem al periòdic, on llegim el titular «L'Arsenal colla Vinícius i el Madrid es nega a pagar-li la prima». Fermín de la Calle informa que Miquel Arteta ha fet saber als agents del brasiler que el considera una prioritat pel seu equip, mentre el jugador pretén cobrar del Madrid una prima per renovar, com la que reben els jugadors acabats de fitxar. I al Punt Avui ens parlen, malauradament, de la mort de Fatem Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí de només 20 anys, que va morir ofegada mentre intentava arribar nedant a Ceuta. Mentre que alguns no tenen miraments i deshumanitzen les víctimes que intenten creuar la frontera, el seu club, el Magreb Atlético Tetuán, ha lamentat que molts joves hagin de pagar un preu molt alt per intentar canviar la seva vida.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
2: Un parell de minuts i arribarem a 3:15. Continuem repassant la premsa. Ara la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés.
3: Doncs avui, en mig país de vacances, enviem una salutació als nostres oients de les illes, i és que els famosos tornen a envair les seves platges i hotels. L'última, Priscilla Presley, que ha sigut la convidada estrella d'una superfesta. Entre copes i rialles, la dona d'Elvis ha confessat que l'última vegada que va visitar Mallorca va ser als anys 60 i que no la recordava com és ara. Qui també l'està redescobrint aquests dies són Cristiano Ronaldo i Georgina. La parella ha compartit fotos amb el seu fill a la platja i ell, com a bon senyor en plena crisi dels 40, s'ha marcat una partida de pàdel a un polígon de Palma. Sí, a mans dels famosos, comparar el glamour de Priscilla amb el pa del poligoner de Ronaldo pot ser delicte, i això que he tret de l'equació els Casiraghi, que fan dies que són per Eivissa, o l'actor Pedro Pascal o Jennifer Aniston. Però és el que passa amb la massificació, encara que sigui VIP. Al final, hi ha qui no reconeix ni on viu ni on està de vacances. Catalunya Ràdio.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
6: No ho comparteixo.
5: El que he dit?
6: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
5: I l'albocata 0,99 la peça. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
8: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci.
9: Que no és mai bon senyal.
8: Esdevenir un viatge a la mort.
9: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
8: Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.

0: Hetfield, vocalista, guitarrista i fundador de Metallica, fa 63 anys, un altre man del rock dur, en aquest cas Iñaki Anton.
1: Sí.
0: Guitarrista d'Extremoduro, en fa en aquest cas 62. Un altre, John Landy, celebra 76 anys, el seu nom potser no et sona, o tu sí, perquè t'encanta la música, en saps moltíssim. És director d'algun dels videoclips més emblemàtics de Michael Jackson, amb Thriller o Black or White, i també fa anys un dels jugadors de futbol americà més famosos, Tom Brady, que en fa 49. Si passem al món de la interpretació, avui fa festa Martin Sheen, conegut pel seu paper de Capità Willard a Apocalypse Now, el britànic Stephen Graham, que heu pogut veure a Adolescents i a Peaky Blinders, que en fa 53. L'aristocràcia també bufa espelmes, el 3 d'agost Charlotte Casiraghi, filla de Carolina de Mònaco, canvia de dècada i en fa 40.
1: Això pel que fa als aniversaris, pel Santoral.
0: Doncs avui has de felicitar totes les Lídies que coneguis, però també els Gustaus, els Conrats, les Cires, amb C i no amb S, i els Eusebis.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: I aquest estiu, com cada dia a aquesta hora, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Soc el Jordi Vilà, de la llibreria La Històrica de Calonge, i us recomano un llibre de l'autora albanesa Lea Ipi, professora de la London School of Economics, que volia escriure un llibre per explicar el concepte de llibertat, i finalment va decidir fer-ho des del relat autobiogràfic, explicant la seva experiència entre els 11 i els 16 anys, els últims temps del règim comunista albanès, el seu esfondrament i l'arribada bastant desastrosa del capitalisme, però sobretot la descoberta de qui era en realitat la seva família. Ja descobreix que els seus pares de comunistes no tenen res, i encara menys els seus avis, que venien de l'alta aristocràcia otomana. Aquest llibre el recomano a tots els que vulgueu descobrir Albània.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie La vida en la sombra.
3: Producció britànica que se centra en un jove que no ha trepitjat mai la presó, contràriament al seu pare, el seu germà i el seu oncle. Ell ha optat per estudiar filosofia. Quan comença a impartir classes en un centre penitenciari, la nova feina li fa reviure un passat que creia que tenia superat. Una sèrie firmada per Dennis Kelly, creador d'altres joies com Utopia, diàlegs profunds i ritme pausat en 6 capítols que trobareu a Movistar Plus.
1: Ara mateix passen 3 minuts a 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: L'Ahmed del Sudan va marxar del seu país en guerra fa 3 anys. El Mohamed del Txad va fugir en fa 5.
6: Tenim alguna oportunitat? No sé què ens faran, però espero que ens donin una oportunitat.
7: We are all from Africa.
8: Aquí som tots d'Àfrica. Ja veus la multitud que hi ha. L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
9: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals.
10: Durant uns anys tindrem creació, que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents. A mi no m'agradaria, dintre de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Vida.
11: Durada de l'existència d'un ésser viu i també manera de viure en relació amb les condicions. Els milers de joves que són a Ceuta tenen tota la vida al davant, però han estat capaços de jugar-se-la per intentar tenir una millor vida a Europa. Alguns, però, l'han perdut a la frontera.
1: Pirocúmul.
11: Gran núvol de cendres i fum que es forma a causa de la calor extrema d'un incendi forestal o d'un volcà. Ahir, un pirocúmul va reactivar el foc de Sanet a l'Alta Ribagorça. A principis de juliol, l'incendi de les Gavarres també es va generar un pirocúmul que es va enfilar 5 quilòmetres. I l'any passat, en l'incendi de les Segarres, va originar un pirocúmul més gran, va ser el més gran de Catalunya, amb una alçada de 14 quilòmetres.
1: Saviesa.
11: Coneixença justa de les coses o capteniment assenyat en la vida quotidiana, en els afers. Si rectificar és de savis, Rosalia ha demostrat tenir-ne de saviesa. Aquest cap de setmana va admetre en un concert a l'Argentina que havia estat una tremenda cagada haver compartit a les xarxes una publicació que feia mofa de la derrota argentina al Mundial. I al març també va publicar un vídeo de disculpa després d'haver minimitzat els casos de maltractament de Pablo Picasso a les seves parelles.
1: Passem ara mateix a les xifres. Amb la Sílvia Creus, 3,3 milions d'euros.
12: És el que demana l'empresari Alberto González Amador pels dos habitatges que ha compartit amb la seva parella, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al luxós districte de Chamberí, de la capital de l'Estat. Els anuncis s'han publicat a dos portals immobiliaris i s'ha descobert perquè les imatges s'han triat amb tan poca traça que contenen elements que identifiquen els seus dos il·lustres habitants.
1: 119.
12: Són els anys que diu que té José Flores, nascut segons el registre local a Costa Rica l'11 de juliol de 1907 i que

0: Podria ser la persona més vella del món quan ho verifiqui el grup de recerca de gerontologia, una organització que registra i investiga els supercentenaris. Actualment, la persona viva certificada de més edat és Ethel Ketterham, una dona anglesa que el 21 d'agost farà 117 anys. I el rècord el té la francesa Jeanne Calament, que va morir l'any 1997 amb 122 anys i 164 dies.
1: I aquesta xifra és molt bona. 46.751.
0: Són les firmes que ha recollit ja a la plataforma Change.org verificades i actualitzades a les 7:45 d'aquest matí la Rosita Rochina. És una dona de 94 anys que fa gairebé 4 mesos que està ingressada en un hospital català. Demana que veure la tele a l'habitació sigui gratis a tots els hospitals, ja que fa molta companyia i ja hi ha qui no es pot permetre pagar 25 euros a la setmana, que és el que val al seu centre. A més, diu, moltes persones grans no tenen accés o prou habilitats per sortir-se'n amb tauletes i dispositius.
1: I ens falten les 3 imatges del dia amb el Carlos Sant Andrés. A la primera hi veiem 3 nois jugant a futbol a la platja de Ceuta. Al fons, un grup de 4 persones està estirat a la sorra, mirant l'horitzó i xerrant.
2: Són els joves subsaharians que no volen tornar al Marroc. Tot i que la majoria de persones que van travessar la frontera dijous i divendres ja han deixat Ceuta, decenes de persones es neguen a tornar per evitar el context de conflicte en el qual es troben els seus territoris. Davant d'aquesta situació, l'executiu de la ciutat iniciarà avui noves campanyes de retorn.
1: I més imatges. La segona, un gran veler de 100 metres d'eslora. És de nit, el cel està ple de focs d'artifici i a port desenes de persones miren l'espectacle. Al vaixell hi veiem banderes de Dinamarca i dels Països Baixos.
2: És la festa de clausura de l'edició d'enguany de la Tall Ship Race, una competició europea amb més de 70 anys d'història. La cursa dura 2 setmanes i compta amb la participació de més de 40 vaixells de gran envergadura. L'edició d'aquest any s'ha celebrat en aigües daneses, holandeses, belgues i Noruega, però l'any vinent la competició passarà per la Corunya.
1: La tercera imatge del dia ens arriba des de Cuba. I podem veure tres homes empenyent un taxi de color verd dels anys 50 per un carrer de l'Havana. Des de la vorera, la gent no hi presta atenció i continua amb la seva rutina diària.
2: És una de les moltes conseqüències del cercle energètic que l'administració Trump ha imposat a l'illa i que ha provocat la sortida de moltes empreses dedicades al turisme i la mineria. Com a conseqüència d'aquesta crisi, des de l'Havana ja han anunciat mesures per revertir la situació. Es preveu eliminar ministeris, suprimir milers de funcionaris i flexibilitzar la inversió privada. Els canvis semblen que no són suficients per Washington.
3: Estàs cansat de dormir malament? Han arribat les rebaixes d'estiu a Colchón Direct. Visita qualsevol de les nostres 10 botigues de Catalunya i emporta't el teu matalàs Picolín amb fins a un 60% de descompte. Inverteix en la teva salut i torna a descansar com et mereixes.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
7: Aquest estiu, crims.
6: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
7: A Catalunya Ràdio.
8: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
7: Posem llum a la foscor.
9: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
7: Què va passar? Qui ho va fer?
10: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
7: I per què?
11: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
7: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
12: Comencem.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 5 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bertrolí. El nombre de morts reconeguts oficialment per la tragèdia de Ceuta supera ja els 80 després que el Marroc hagi fet el seu primer balanç i que parli d'11 morts.
16: Rabat atribueix l'entrada massiva de migrants, 40.000 a les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre una sentència del Tribunal Suprem.
1: Aquesta nit Donald Trump ha anunciat una represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix. De fet, assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran per reobrir l'estret d'Hormuz.
17: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també en última instància sobre la desnuclearització.
18: Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses.
1: Avui el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya. De fet, no hi haurà ni un sol municipi en situació de perill extrem.
16: Es desactiva el nivell 4 del Pla Alfa i reobren els 4 espais naturals que encara es mantenen tancats.
1: I la pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat.
18: És l'encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a les vacances d'estiu.
1: I mentrestant, notícia que us explica avui al matí de Catalunya Ràdio, el preu del coure, que durant aquest 2026 no ha baixat dels preus màxims.
16: I en els últims mesos s'han disparat els robatoris. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya, la directora Victòria Ferrer Maimó denuncia.
12: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals. És a dir, persones que d'una manera totalment aliena a la normativa munten plantes on recepcionen els materials i els paguen.
1: I d'altra banda, el govern redissenya 170 tràmits en àmbits com l'educació o la sanitat perquè tinguin menys entrebancs burocràtics.
18: Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
13: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
14: Bon dia, doncs el temps d'aquest dilluns ens porta més inestabilitat, núvols en augment que aniran arribant per les comarques de Ponent, s'aniran espessint i de fet ens espera una tarda de més núvols que no pas sol, clarianes potser cap a les comarques de Girona, però la notícia seran els ruixats, xàfecs i tempestes que cauran cap al Pirineu, Prepirineu i com a novetat des de l'Aragó podrien arribar també cap al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. En tots aquests sectors estan activats els avisos d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Després d'una matinada xafogosa, tòrrida, no s'ha baixat dels 26-27 a la costa central i costa daurada, la calor diurna serà intensa però no extrema, màximes entre els 32 i 37 o 38 graus, no arribarem als 40, però sí que la xafogor continuarà sent molt marcada a la façana litoral.
1: Repassem ara mateix com tenim el trànsit. Mariluz García, què ens expliques? Bon dia.
19: Hola, bon dia. Doncs amb algunes aturades puntuals, la P7 a l'Ampolla en direcció Castelló, l'autovia 2 Abrera direcció Barcelona, la C58 de Montcada al Nus de Trinitat d'entrada a la capital catalana i les rondes, ronda dalt de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per les obres, també de Roquetes a la Vall d'Hebron direcció Llobregat i la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta sentit Llobregat i a Montjuïc en sentit Besòs.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Maria Fernández Noguera.
18: Doncs a l'R2 Sud i a Regional Sud la circulació està interrompuda en totes dues vies, en tots dos sentits, des de 6:45 del matí entre Cunit i Sant Vicenç de Calders a causa de l'atropellament d'una persona. Renfe ens explica que està gestionant un servei alternatiu per carretera, però de moment encara no funcionen aquests autobusos. Així que molta atenció si heu d'agafar l'R2 Sud o els regionats del Sud, que són l'R13, R14, R15, R16 i R17. De moment Renfe no ens diu que hi hagi alguna previsió sobre quan es podrà reprendre la circulació.
1: Cada dia per arribar a les 8, dediquem una cançó a qui vulgueu. Heu de fer una nota de veu al 636-360609, com ha fet en Joel.
20: Bon dia, sóc en Joel i li vull dedicar aquesta cançó a la Sara, la d'en Bad Bunny, la de Por la mañana café, por la tarde ron, perquè l'estimo molt i perquè sí. Por la mañana...

0: Molt bon dia, molt bon dilluns, com esteu? Així arrenquem una nova setmana amb calor, molta xafogor, però una calor que donarà una certa treva les pròximes hores, com a mínim respecte al que hem tingut setmanes enrere, però evidentment continuaran sent temperatures altes les que pròpies de l'època de l'any. Tot i aquestes temperatures, la bona notícia del dia és que no tenim ni un sol municipi a Catalunya en perill extrem d'incendis. Hi ha una setantena en perill molt alt, però n'hi ha ni un en perill extrem d'incendis. I això és una molt bona notícia, sobretot en comparació amb com estàvem fa dues o tres setmanes. Sí que és veritat que continua actiu l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Bàsicament, el terreny té una orografia francament complicada pels bombers i després perquè ahir es va crear això que en diuen un pirocúmul, que són aquests núvols que es formen per la calor del mateix incendi i que en compliquen l'extinció. Aquest és un dels punts prioritaris a l'agenda informativa del dia, però afortunadament no tant com dies enrere, una agenda informativa que continua molt marcada per Ceuta. La novetat de la nit, ho explicarem de seguida, és el comunicat del Ministeri de l'Interior, on atribueix la crisi de la setmana passada a Ceuta a les màfies, o la informació esbiaixada que es va retransmetre per les xarxes socials i també a les males interpretacions de decisions legals, en clara referència a la sentència del Tribunal Suprem que prohibia les devolucions en calent a les persones que arribessin, en aquest cas a Ceuta, nedant. A banda d'això, hi ha un autèntic ball de xifres en aquest comunicat del govern marroquí. Parla, per exemple, d'11 víctimes mortals en el seu territori, quan el govern espanyol parla d'una vuitantena, i des de Ceuta hi ha organitzacions que diuen que la xifra de persones mortes superarà el centenar o fins i tot superarà les 150. Això d'una banda. A més, el que encara no sabem és quantes persones exactament continuen a Ceuta. Sí sabem que la immensa majoria han tornat al Marroc, però que encara hi ha ben bé centenars de persones que continuen a Ceuta. I tornarem en directe, de seguida, a la ciutat per veure com s'està vivint això, quantes persones o quin tipus de persones hi queden, ho ha comprovat la Cèlia Sarnades, i de seguida hi connectarem per veure també l'última hora d'aquesta situació, que evidentment, com tot, té la seva dimensió política, no només espanyola, sinó també europea. Ja sabeu que hi ha hagut diversos governs, per exemple l'italià, que han tancat l'espai Schengen, que han dit que tornen a tenir fronteres i aduanes amb Espanya. Això ha portat a Pedro Sánchez a qualificar d'egoistes alguns governs europeus, i avui i demà tenim reunió europea. Avui d'ambaixadors, demà de ministres de l'Interior, per tant, cimera és important per veure com pot evolucionar aquesta situació. Quin sentit té Europa si a la mínima de canvi hi ha diferències com aquestes? És el que li preguntarem avui al Pol Morillas, el director del CIDOP, amb qui parlem dels aspectes més geoestratègics d'aquesta situació. Tot això sense oblidar dues coses. Una, al matí de Catalunya Ràdio parlarem de coure. Costa 3 vegades més del que costava fa uns anys i això ha fet que, entre d'altres coses, es disparin els robatoris. Si sou usuaris de Rodalies o si sou oients del matí de Catalunya Ràdio, o les dues coses, haureu sentit que últimament molt sovint parlem de problemes a la xarxa arran de robatoris de coure. Bé, 152 robatoris de cables de coure en el primer semestre d'aquest any. És el doble que en el mateix període de l'any passat. Això també ho explicarem de seguida. I sense oblidar que demà, aquesta mitjanit, vaja, comença una vaga indefinida dels treballadors de Groundforce, que és una empresa que fa el transport de maletes per Air Europa o Lufthansa. Per tant, alerta, si això us afecta, perquè evidentment som en dies de començar vacances. En fi, 8 i 3 minuts, 4 gairebé. Cori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy. Molt bé.
0: Què ens expliques? Com pinta el dilluns?
1: Doncs un dilluns de temps una mica més canviant, inestable, una mica la tònica que ens portarà aquesta setmana, amb xàfecs i ruixat de tarda, sobretot cap a l'interior. De moment, un matí de xafogor intensa a la costa, tenim aquests núvols baixos que s'han d'anar trencant, més sol cap a l'interior, i aniran arribant núvols prims per ponent, que a mesura que avancin les hores aniran espessint, i a la tarda, com dèiem, xàfecs, tempestes cap al Pirineu, Prepirineu, com a novetat també podrien arribar cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i veurem si ho fan cap al Camp de Tarragona. Tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que ens adverteixen que només 20 minuts poden caure 30 litres per metre quadrat, i a més poden anar acompanyades de calamarsa, pedra i algunes ventades fortes, tot plegat amb calor, com deies, intensa però ja no extrema, màximes entre aquests 31-32 i 37 o 38 graus.
0: Gràcies, Gori, fins ara.
1: Fins ara.
0: Insistim, que la bona notícia és que no tenim ni un sol municipi ara mateix en perill extrem d'incendis, però això no vol dir que el risc sigui zero, al contrari. Hi ha una setantena de municipis catalans en perill molt alt, per tant, es mantenen, evidentment, les peticions a la prudència, sobretot a la muntanya. Recordem el que dèiem la setmana passada, que un ampli percentatge dels incendis que hem tingut aquest estiu tots es deuen a factors humans, accidents, per exemple, o a màquines, és el que ha passat en alguns dels incendis com el que hi ha hagut a Àvila o a Zamora, en què es sospita, bàsicament, d'una màquina que hauria causat una espurna i això hauria generat els incendis. Per tant, molta, molta prudència. això, hem de parlar de Ceuta. Una de les novetats de la nit és que finalment hem sentit el govern del Marroc.
2: هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية.
0: Aquest que sentiu és el portaveu del Ministeri de l'Interior del Marroc. Fins ara, el govern no havia dit gran cosa des que va passar la crisi, des que va començar la crisi migratòria a Ceuta. Ara fins i tot dona xifres que, per resumir-les, són molt diferents de les que donen des de Madrid i encara més diferents de les que donen des de Ceuta o de les que donen les entitats socials. Per exemple, des del govern del Marroc admeten 11 morts en el seu territori, quan des de Madrid parlen d'una vuitantena de persones mortes intentant arribar fins a Ceuta. I, de fet, des de la ciutat, des de Ceuta, alguns mitjans diuen que la xifra de morts s'acosta més aviat al centenar i que podria superar les 150 quan es recuperin els cossos que hi ha a l'aigua. Francesc Soler, com estàs? Molt bon dia.
3: Bon dia, Freddy.
0: El govern marroquí també xifra en 40.000 el nombre de persones que van entrar a Ceuta i això també està molt per sota del que calcula l'executiu de Pedro Sánchez, que, per exemple, diu que ja han tornat al Marroc unes 69.000 persones.
3: A banda de les xifres, el Ministeri de l'Interior del Marroc afirma que el regne magribí seguirà sent un soci fiable i responsable. El comunicat atribueix l'episodi fronterer a una conjunció, diu, de factors superposats, entre els quals parla de l'explotació esbiaixada de l'espai digital, la promoció d'informació enganyosa, el paper de les bandes de tràfic de persones i també les interpretacions errònies de dades legals. Així es refereix a la sentència del Suprem que prohibeix les devolucions en calent als que entrin nedant en territori espanyol.
0: Això és el que diu el govern del Marroc, que refereix a tots aquests factors que haurien afavorit que moltes persones anessin cap a la frontera del Marroc volent entrar a Ceuta. Hi ha un factor, però, que el govern no explica, que és com van poder sortir amb aquesta facilitat. La setmana passada parlàvem amb experts que ens deien que això és literalment impossible de fer si els policies del Marroc no obren les portes, perquè ens entenguem. Avui el diari El País explica un informe dels serveis d'intel·ligència que conclouen que Rabat sí que va permetre i va utilitzar aquesta onada humana sobre Ceuta, però no la va planejar, però sí la va permetre. Sí, va permetre que, en aquest cas, segons aquest informe del Servei d'Intel·ligència, del Centre Nacional d'Intel·ligència, aquestes persones, doncs, quan es van acumular a la frontera, literalment, segons aquest informe, els hi van obrir les portes, no ho van planejar, però sí ho van permetre. Sigui com sigui, el Ministeri de l'Interior del Marroc no dona la xifra de quantes persones queden, tampoc fa el govern espanyol, es parla de centenars. Insistim que la immensa majoria de les persones que van arribar a Ceuta, amb aquestes imatges que tothom ha vist i que han donat literalment la volta al món, la immensa majoria de les persones ja han tornat a territori marroquí. Però no sabem exactament quantes es queden. Es parla de centenars, es parla de fins i tot més. Per exemple, el Centre d'Estada Temporal d'Immigrants de Ceuta té capacitat per unes 500 places i diu que ja té 700 persones. Per tant, això és un bon símptoma de com, o una bona senyal de com està el panorama. El que dèiem, anem en directe a Ceuta amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio. Cèlia Sarnades, com estàs? Molt bon dia.
4: Bon dia, Freddy.
0: Cèlia, dèiem que no està clar quants continuen a Ceuta. Sí que està clar que hi ha moltes persones subsaharianes, tu hi has parlat, i que estan a la platja, sobretot.
4: Sí, portem molts dies amb balls de xifres. Balls de xifres, quan parles de persones, mai pots donar, és impossible, no?, donar xifres exactes. Com deies, hi ha balls de xifres en quanta gent va entrar. Marroc diu 40.000, Espanya deia 50, 60.000, 70.000. Un portaveu de la Guàrdia Civil em deia ahir a mi que considerava que havien arribat potser fins a 100.000 persones, 100.000. És a dir, que les xifres no estan tancades, tampoc en el nombre de morts. La Guàrdia Civil a mi també em va confirmar ahir com a mínim 100 cadàvers. Hem de sumar els cadàvers que ha reconegut el Marroc i els que queden per treure del fons del mar. Per tant, encara parlarem de xifres durant molts dies aquí a Ceuta. I en tot cas, és que Ceuta, el que està clar és que Ceuta no havia viscut mai una situació migratòria d'aquestes dimensions. Com i qui el va articular aquest fenomen, és el que plantejaves. Tots els migrants amb qui he parlat aquests dies em diuen que van venir per una crida a les xarxes socials que va circular molt ràpid, que les famílies es trucaven per telèfon les unes a les altres animant els seus joves a venir, i molts van venir de lluny, de Rabat, de Casablanca, a vegades a peu, perquè es van col·lapsar els transports cap a la frontera. També haig d'afegir que el que m'explicava molts és que en arribar aquí a Ceuta, la policia marroquina els va deixar passar sense cap problema. Això m'ho han explicat molts. Per tant, s'ha d'anar reconstruint la fotografia de què va passar aquests dies. Com deies, queda molta gent encara aquí a Ceuta. Hi ha molts menors, no hi ha una xifra oficial tampoc, uns 1.500 es calcula així una mica sense massa dades oficials. Estan a dos centres d'acollida que es van reobrir expressament per aquesta situació. Hi ha una nau industrial que s'ha improvisat al polígon del Tarajal, just al costat de la frontera. També hi ha grups de marroquins, de joves, joves aquí i allà apareixen, per exemple, per fer cua i recollir el menjar que reparteix l'ONG Luna Blanca als baixos d'una mesquita aquí a Ceuta. Els veus també a roques enmig del mar, a espigons, a platges, i queden centenars de subsaharians. Aquests subsaharians van a banda, no s'han ajuntat amb els marroquins ni amb alguns algerians que hi havia en aquest grup. Els subsaharians estan a banda, venen del Txad, del Sudan, de Mali, del Senegal, de Burkina Faso, molts de països en guerra, que van començar el seu periple migratori alguns fa anys. Hi havia un noi del Sudan que em va dir que va sortir a casa seva fa exactament 5 anys. Parlàvem amb l'Omar, que és un senegalès i una mica era el portaveu dels seus compatriotes. Explicava la seva situació a la platja del Trampolín, que és on estan acumulats o amuntegats aquests migrants subsaharians.
5: Aquí som tots d'Àfrica. Ja veus la multitud que hi ha. Les que hem arribat no han tingut menjar, no ens ha visitat ningú, no han rebut cap ajuda ni consideració. No ha vingut ningú a dir-nos res.
4: El cas dels subsaharians, doncs, s'està tractant a banda. De fer la policia, hi ha una cinta policial que marca el tros de platja que poden ocupar els subsaharians, i la incertesa, l'espera, la gana està començant a provocar algun incident aïllat. Hem de dir que no tenen menjar, l'aigua potable l'agafen de les dutxes, maten el temps jugant a pilota, resant, i hem de recordar que alguns podrien tenir dret a asil perquè, com deia, hi ha molts països dels que he esmentat, Sudan, Mali, etc., que són països en guerra.
0: Sergi, a més, hi ha una altra qüestió, que estem llegint que la policia i l'exèrcit mantenen un dispositiu de vigilància als carrers per facilitar el retorn, en teoria voluntari, d'aquestes persones. Però què diu la gent de Ceuta? Com està el panorama? Què t'has trobat?
4: Sí, d'una banda, la ciutat efectivament ha estat 3 dies literalment ocupada per forces de seguretat, soldats, policia, helicòpters, sirenes, i d'altra banda, la població com ha reaccionat? Amb por, exaltació, prudència, solidaritat, ha estat una barreja de moltes coses. Hem d'entendre que han estat 3 dies molt complexos, l'arribada sobtada de, posem-ho així, 60.000 migrants en una ciutat de 80.000 persones i 18 quilòmetres quadrats és una impressió impactant. El dia que vaig arribar va ser impactant, ni que fos per un tema d'espai físic. Són migrants a tot arreu, no hi caben literalment, als parcs, als carrers, les platges, els polígons, rius de gent, de joves circulant sense rumb, amb gana, amb set. Per tant, molta gent el que va fer és tancar-se directament a casa. A més, hem de recordar que des de dijous al vespre fins dissabte al matí, totes les botigues, supermercats i comerços van estar tancats. És a dir, ningú podia comprar res, ni els migrants, ni la població local, i es van acabar molts productes. I llavors podies trobar dones com la Lola, ara la sentinem, que va ajudar a menjar i sabates als migrants i que denunciava la situació d'aquests joves. La sentim?
6: Pues nos sentimos con mucho dolor, porque esos niños no tienen la culpa de estar pasando lo que están pasando. Lo están pasando por culpa de su rey.
4: Molts acusen aquí al Marroc d'haver incentivat o haver incitat aquesta situació migratòria, o podia sentir també el marit de la Lola, el Juan Manuel, que era molt més escèptic.
7: O sea, nosotros como ciudadanos no tenemos culpa que vengan de la situación que viene. Que encima que una invasión que ha habido le vamos a dar apoyo para alimentarlo y vestirlo. Innecesario. Tal como han venido se tienen que marchar, porque eso ha sido una invasión total.
4: Jo vaig ser testimoni d'un episodi molt tens en un barri que es diu La Reina. És un barri perifèric on els veïns havien muntat tanques per protegir els seus carrers. Hi havia gent amb pals, deien com a mesura dissuasòria, amb la cara tapada, amb armilles antireflectants. Denunciaven que els migrants els havien robat, que els havien insultat, i en un moment que alguns es van acostar al barri, en aquells moments passaven camions militars, es va muntar un episodi de molta, molta tensió. Per tant, estava tothom molt exaltat. També hem de recordar finalment que per Ceuta han circulat aquesta setmana, amb aquest panorama i amb poca fortuna, des del líder de Vox, Santiago Abascal, agitadors d'extrema dreta, com Vito Quiles. Han tingut poca fortuna, dic, perquè hi ha hagut poca gent a la seva manifestació i una de les concentracions va quedar avortada pels mateixos veïns, per un grup de veïns de Ceuta. I és que hem de recordar que Ceuta és una ciutat fronterera. És una ciutat amb una població molt variada, pràcticament el 50% entre cristians i musulmans, també hi ha jueus, hindús, per tant, és una ciutat de convivència, aquestes ciutats de frontera, on viuen molta gent de molts llocs, de moltes religions, i per tant aquests discursos d'extrema dreta, almenys aquests dies aquí, no van quallar.
0: Cèlia, moltíssimes gràcies. Fins ara.
4: Fins ara.
0: És un quart de nou, ara mateix. Després tenim la part política de tot plegat, en dues grans dimensions. Madrid, Paula Brojats, com estàs? Molt bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
0: La primera és l'europea, amb governs com l'italià recuperant els controls fronterers amb Espanya, Pedro Sánchez acusant-los d'egoistes. Avui, de fet, es reuneixen els ambaixadors dels països de la Unió i demà, Paula, els ministres de l'Interior.
8: Sí, exacte, demà cita important i el govern espanyol el que farà és defensar que la resposta ha estat eficaç i que la crisi no era previsible. Itàlia i Dinamarca lideren la crítica a Pedro Sánchez i la Moncloa afronta, per tant, una cita molt difícil a Europa amb una vintena de països alineats amb aquesta posició de Giorgia Meloni, amb una crisi humanitària sense precedents a la frontera sud espanyola i amb tot això el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que defensarà davant dels seus socis europeus aquest ràpid retorn dels migrants, diu la Moncloa, que estan fent a Ceuta. Defensarà també la seguretat de la frontera sud i també que Espanya no és el país que més migrants irregulars rep de tota la Unió Europea. Aquesta és la versió que portarà demà la Moncloa en aquesta reunió amb els ministres de l'Interior europeus. El govern espanyol que torna a deslligar del tot aquesta crisi de la regularització de migrants que van aprovar ara fa unes setmanes i celebren aquesta versió que explicàveu del govern del Marroc. Diuen que coincideix en part amb l'espanyola de que les màfies, una interpretació també errònia de la sentència del Suprem i una crida de desinformació a les xarxes socials hauria provocat aquesta crisi que va agafar el govern espanyol desprevingut, una versió però que no es creu ni la dreta ni l'extrema dreta espanyola.
0: Doncs justament, sol al voltant de la dreta i l'extrema dreta espanyola, perquè la segona dimensió política és la interna, diguem-ne.
9: Ceuta és Espanya i no podem permetir que planes a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
0: Paraules com aquestes d'Isabel Díaz Ayuso, el PP i Vox, Paula, que continuen culpant Sánchez de tot això.
8: Sí, el Partit Popular i Vox, que van alineats també en aquesta crisi, que l'aprofiten, com deies, per desgastar Pedro Sánchez. En Santiago Abascal, ahir des de Ceuta, com ara explicava la Cèlia, va reclamar militaritzar de forma permanent aquesta frontera sud i va acusar també el president del govern espanyol d'estar sotmès al Marroc. El Partit Popular insisteix que aquesta crisi era evitable i que el govern espanyol va fallar en la previsió. Per tant, PP i Vox, que culpen Sánchez de no aclarir tampoc l'origen d'aquesta crisi i celebren aquesta ofensiva, aquesta dura crítica que ha impulsat la primera ministra italiana en contra del govern espanyol. Per tant, ja ho veieu, una setmana política marcada també per aquesta crisi. Feijóo i Abascal que aprofiten aquests fets per endurir el seu discurs antiimmigració i que han trobat un cop més un nou filó per atacar Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
8: Adéu, bon dia.
0: Tenim aquesta dimensió política, aquesta dimensió exterior i encara la dimensió exterior. Per si tot això fos poc, tenim el Papa.
3: Sí, Lleó XIV també ha fet seva la preocupació pels esdeveniments dels últims dies a Ceuta. En un fragment en castellà de la seva locució dominical, el pontífex s'hi referia amb aquestes paraules.
10: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz y de justicia.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 9. Aquest és un dels temes del dia.

0: L'altre tema que volíem destacar avui a Catalunya Ràdio és el coure. Ho avança aquest programa, els elevats preus del coure, que fa mesos que estan màxims, fa que s'hagin disparat els robatoris de coure. Bàsicament, a Rodalies, a les vies de Rodalies. Molts dels damnificats d'aquest robatori són usuaris dels trens perquè últimament hi ha molts talls de via i altres incidències que es deriven de justament això, els robatoris de cable de coure. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, de fet, segons dades de DIF, en el primer semestre hi va haver 152 robatoris de cable de coure, i això és el doble que en el mateix període de l'any passat, però de coure no només en roben a les vies del tren, sinó també en altres llocs com obres en construcció o subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al Matí de Catalunya Ràdio que els Mossos clausuren els punts il·legals de compra de coure robat que es roba per reciclar, però que tot seguit se n'obren d'altres.
2: Sí que se n'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
1: El coure s'ha encarit per l'augment de la demanda, per exemple, per als centres de dades de la intel·ligència artificial i també pels cotxes elèctrics. El preu del coure s'ha triplicat en els últims 10 anys i durant tot aquest 2026 no ha baixat dels màxims. Actualment es paguen més de 12.000 euros per una tona de coure.
0: Avui en parlarem a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio. Analitzarem què hi ha darrere d'aquesta escalada de preus amb el Xavier Brun, que és gestor de fons d'inversió i que està especialitzat justament en matèries primeres. Aquesta és una de les notícies també d'avui que us ha avançat aquest programa, però també tenim una altra notícia, una novetat del matí, una altra novetat del dilluns, que és que la Fiscalia Anticorrupció investiga les possibles irregularitats a l'antiga Direcció General d'Atenció a la Infància, la DGAIA, sobretot pel que fa als ajuts a joves extutelats. El març passat la Fiscalia va demanar la col·laboració de l'Oficina Antifrau, que ara li ha entregat tota la documentació, Francesc.
3: Sí, hi ha dos expedients que va analitzar l'Oficina Antifrau. El primer, sobre ajudes econòmiques que en teoria eren per a joves extutelats i que s'investiga si es van donar persones que ja no vivien a Catalunya, que es va denunciar, per exemple, el cas d'un noi que hauria cobrat quan jo no vivia a València, i el segon expedient indagava si la Generalitat cobrava per acollir la denúncia d'un treballador del tercer sector que assegurava que havia detectat irregularitats en les prestacions.
0: L'Oficina Antifrau això s'ho va mirar. És important dir que d'aquests dos expedients que deia el Francesc, el primer el va tancar sense detectar cap possible delicte. Sí que és veritat que apuntava que s'hauria de comprovar possibles deficiències en els contractes de la DGAIA amb les entitats col·laboradores i s'hauria d'investigar, deia, si l'administració havia fallat a l'hora de fer-ne el seguiment.
3: Això pel que fa al primer. En aquest cas, l'Oficina Antifrau ha entregat la documentació a la Fiscalia. Pel que fa al segon expedient, l'Oficina encara l'està analitzant perquè assegura que hi ha molta informació. La Fiscalia haurà de decidir si hi veu simples irregularitats administratives o si hi pot haver delicte. Seria llavors quan ho portaria un jutjat. L'abril passat, un jutjat va arxivar una querella contra quatre exconsellers i els càrrecs per presumpta malversació a la DGAIA.
0: Aquests són alguns dels principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana, o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 22 minuts, repassem els bàsics del matí amb la Marta Viana, la Maria Fernández Noguera i la Roser Parera. Bon dia.
7: Bon dia.
0: I alerta, perquè demà arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force. Ground Force és l'empresa que s'encarrega dels serveis de terra, per exemple, carregar i descarregar maletes, d'aerolínies com Air Europa o Lufthansa a l'aeroport del Prat, Berta Torrades.
8: L'aturada començarà aquesta mitjanit i coincideix amb un dels períodes de més desplaçaments de les vacances d'estiu. De fet, només el cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona s'han programat 3.300 vols. Això són gairebé un 5% més que durant el mateix període de l'any passat. Esther García és membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force en declaracions a aquesta emissora.
9: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
8: Ground Force treballa per nombroses companyies aèries nacionals i internacionals que operen al Prat, com Air Europa o Lufthansa, entre d'altres. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després d'un mes de molls d'incendis, és notícia que avui, per primera vegada, Catalunya no té cap municipi en perill extrem de foc forestal, Carola Gil.
7: La millora de les condicions meteorològiques permet desactivar el nivell 4 i reobrir l'accés a quatre espais naturals: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i això, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Els agents rurals demanen evitar qualsevol activitat que pugui provocar foc. Pel que fa a Sanet, a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers treballen en l'extinció de l'incendi que crema des de divendres i que ja ha afectat més de 70 hectàrees, una trentena de les quals dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Ahir el foc es va reactivar per un altre pirocúmul. L'incendi afecta una zona d'alta muntanya de difícil accés i treballen sobretot mitjans aeris. Carola Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el que també està actiu és un incendi a Carcassona que es va declarar ahir i que ha cremat de moment més de 100 hectàrees de vegetació.
10: El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que va a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades i s'hi han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers.
0: Però no deixem de parlar d'incendis, perquè a Grècia dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven l'extinció d'un foc que encara crema i, de fet, ho fa des de fa 5 dies a l'oest d'Atenes.
11: L'accident va passar ahir a la tarda quan l'helicòpter va xocar amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint.
0: Ara mateix són les 8:25. Atenció a això, perquè Donald Trump ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran, en teoria, a partir d'avui mateix. De fet, el president dels Estats Units assegura que és a punt d'arribar a un acord amb Teheran per reobrir l'estret d'Hormuz.
12: Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
13: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
12: De moment no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui.
0: I encara parlant de la situació a l'Orient Mitjà, l'acord pel qual Hamas suposadament entregava les armes o acceptava d'entregar les armes, ho vam explicar divendres, no acaba d'anar del tot bé, per ser suaus. Malgrat que Donald Trump va assegurar que Israel n'estava molt satisfet, l'exèrcit de Benjamin Netanyahu ha continuat atacant Gaza i, de fet, ahir va causar 18 víctimes mortals. El govern israelià diu ara que hi ha parts de l'acord que són inacceptables. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: Des que Trump va anunciar divendres l'acord per al desarmament de Hamas, Israel no ha deixat d'atacar la franja de Gaza. És la seva resposta més tangible al plantejament de la Junta de Pau i a les seves condicions. Els gazians, mentrestant, estan desesperats.
15: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
14: Fonts israelianes insisteixen que primer Hamas ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos israelians, però alhora avisen que hi ha elements problemàtics en l'acord, per exemple, que les armes no siguin destruïdes o que Israel no tingui llibertat d'acció sobre aquelles zones que quedarien sota control de les forces internacionals que se suposa que han d'estabilitzar la franja. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i arribarem a 8:45. Això mentre l'Organització de Països Exportadors de Petroli ha anunciat l'increment de la producció en 188.000 barrils diaris més al setembre.
10: És el sisè anunci que l'OPEP en aquest sentit. Si bé fins ara el tancament de l'estret d'Hormuz ha impedit augmentar la capacitat real d'exportació de cru. Si ara les condicions geopolítiques permeten recuperar aquest trànsit habitual dels petroliers, els preus dels carburants s'estabilitzaran. En un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Aquest cap de setmana el govern espanyol ha començat a retirar gradualment els ajuts als carburants que a l'octubre desapareixeran del tot.
0: Més qüestions. A Lleida, avui es posa en marxa un segon pavelló, ara sí, amb 160 places per atendre les persones sense sostre que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita. Estela Busoms.
16: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Per això, per primera vegada s'obre el pavelló 4 perquè hi puguin pernoctar, també dutxar-se, sopar i esmorzar. Carlos Enjuanes és tinent d'alcaldia d'Acció Social.
17: Són persones que arriben en diferents situacions per un objectiu concret, que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
16: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels últims anys. Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Sant Feliu de Guíxols ha mort ofegada una dona de 74 anys mentre es banyava a la cala del Maset.
11: Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya d'estiu. També s'han registrat 9 morts en piscines i 5 més en aigües interiors. En total són 30 les víctimes mortals relacionades amb el bany aquest estiu, una xifra que ja supera la de l'any passat per aquestes dates, quan el balanç era de 22 morts.
0: I una altra novetat del matí, la policia local de Palafrugell assegura que ha detectat un augment de la venda de droga a domicili.
12: Sobretot a Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu ho atribueixen a l'arribada de turistes i a la pressió policial al carrer.
18: Evidentment, quan la feina policial és efectiva, fa que la gent variï, no? O sigui, els delinqüents al final varien la seva manera de treballar, ja siguin temes delictes contra la salut pública, siguin robatoris, sigui amb qualsevol altre tipus de fet delictiu, no? I el que s'han trobat ara mateix és això, és que hi ha molt de delivery.
12: Així ho deia l'Agència Catalana de Notícies, David Puertas, de la policia local de Palafrugell.
0: I al Baix Empordà, unes 400 persones es van manifestar a la Serra de Daró per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter.
10: Prou excuses, la plataforma Convocan assegura que a la zona hi ha un accident cada dues setmanes.
0: I atenció si heu de circular per la Ronda de Dalt, perquè avui comencen les obres que tallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
11: És una nova fase dels treballs de cobertura d'aquesta via que s'allargarà durant tres setmanes fins al 24 d'agost.
0: I avui hem de parar del programa que girem de la Generalitat, que ha redissenyat 170 tràmits perquè siguin, en teoria, més àgils i, per tant, hi hagi menys entrebancs burocràtics. Roger Santaló.
19: Les reformes s'han fet en camps com l'educació, amb una nova app a la borsa de docents per accelerar la cobertura de baixes, o en la sanitat, on 6.000 persones han estalviat d'anar a l'hospital per donar el consentiment per ser operats, perquè poden tenir el document i acceptar-lo a través de La Meva Salut. Sandra Galvé és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
20: És un procés en el que el pacient guanya a la tranquil·litat de tenir el document i al professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
19: La Generalitat preveu simplificar 40 tràmits més fins al 2028 amb aquest pla, que té un cost de més d'11 milions d'euros. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida comentem altres titulars que ens han deixat les últimes hores, però són 8:45 i a aquesta hora sempre fem un cop d'ull a la mobilitat del matí. Maria, com va el dia? Què ens expliques?
11: Doncs a aquesta hora, a l'R2 Sud i Regional Sud, la circulació es manté interrompuda en totes dues vies, en tots dos sentits, des de 6:45, és a dir, ja fa dues hores, entre Cunit i Sant Vicenç de Calders, a causa de l'atropellament d'una persona. Renfe ens explica que s'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre totes dues estacions, però que està tenint dificultats per trobar autobusos. Així que molta atenció si heu d'agafar l'R2 Sud o els regionals del Sud, que en concret són l'R13, R14, R15, R16 i R17.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres, Mariluz, com ho tenim? Bon dia.
21: Bon dia. Doncs, amb algunes aturades puntuals a l'AP7 a l'Ampolla en direcció Castelló, l'autovia 2 per obres entre Esparreguera i Abrera direcció Barcelona i a Jorba direcció Lleida, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i per les obres de la Ronda d'Adal i a cua de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs i de Roquetes a Vall d'Hebron direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
21: Fins ara.
22: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Gori Massip. Gori, bon dia de nou.
23: Bon dia, Freddy.
0: Calor, però entre poc i massa, no? Tampoc res de l'altre món.
23: Sí, calor, podríem dir, una mica més moderada, que és intensa, però venim de tan amunt que ara això ens sembla ja que fa fresca i tot. No, màximes avui entre els 31, 32 i els 37, 38 graus, amb aquesta xafó que es mantindrà intensa cap a la costa, però la notícia del dia és l'arribada d'aquests xàfecs i tempestes d'aquesta tarda de dilluns al Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent, Terres de l'Ebre. Veurem si ho acaben fent cap a la Catalunya Central o Camp de Tarragona. Per tant, una tarda que estarà més ennuvolada que no pas al matí, tot i que tenim alguns núvols baixos a la costa, aquesta xafogó, i el que sí que es mantindrà, com deia, és aquesta xafogó a la façana costanera. Cada tarda anirem repetint ruixats o xàfecs en un indret o altre del país. Per tant, bones notícies en aquest sentit.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
23: Fins ara, Freddy.
24: Ara,
1: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 3 minuts de 2, quart de 9, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Encara alguna cosa més que volem explicar, per exemple, sobre intel·ligència artificial, perquè des d'aquesta nit totes les empreses, administracions i organitzacions estan obligades a identificar sí o sí tot allò que generin, tots aquells continguts que facin amb intel·ligència artificial.
3: És el que preveuen les noves obligacions de transparència del reglament de la intel·ligència artificial de la Unió Europea, que hi va entrar en vigor. Aquestes obligacions afectaran de ple la creació artística, on cada vegada és més present la intel·ligència artificial en àmbits com la producció musical. D'acord amb les directrius de la Comissió Europea, les noves obligacions no afectaran els usos estrictament personals de la IA. A WhatsApp, per exemple, no caldrà que l'usuari informi que està enviant contingut generat per intel·ligència artificial.
0: I un parell de coses de les últimes hores d'aquesta mateixa nit, les dues des de l'exterior. Una, el conflicte diplomàtic que continua disparadíssim entre Javier Milei i Lula da Silva.
5: Sus calificativos a Lula en la semana pasada, al que le acaba de decir ladrón y presidiario.
24: La pregunta es mentir.
5: No, pero yo le pregunto.
24: La pregunta es mentir.
5: Ladrón, bueno, la acusación de ladrón.
24: No. A ver. Es ladrón. Es ladrón. Es un ladrón. Es un corrupto. Fue condenado por ladrón y corrupto. Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario. Y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente.
0: Javier Milei, que torna a carregar contra el president brasiler, que de fet aquesta mateixa nit ha estat reelegit com a candidat. La Convenció del Partit dels Treballadors ha proclamat a Lula da Silva candidat pels comicis del mes d'octubre. Dèiem que hi havia un parell de coses d'aquesta nit que volíem comentar. Aquesta n'és una, i l'altra, també de l'exterior, té a veure amb Ariana Grande. La cantant ha anunciat que es retira de la vida pública quan acabi la seva gira, i això està previst pel mes que ve. Representants d'Ariana Grande ho ha justificat dient que les aparicions de la cantant provoquen un escrutini públic interminable i continu i que això, d'una manera o d'una altra, s'ha d'acabar. El que passa és que la decisió de la cantant implica que no podrà aparèixer a un musical que havia aixecat moltíssima expectació, que s'havia de fer a Londres l'any que ve i que és un clàssic de Sondheim, Sunday in the Park with George. Ha aixecat moltíssima expectació i que té l'estrena prevista per l'any que ve. Segons han confirmat els seus responsables, l'obra de fer-se es farà, però sense Ariana Grande. I aquest cap de setmana a Palma s'ha celebrat la gala de clausura de l'Atlàntida Film Fest.
25: Bon dia.
26: Aquest és infantil.
10: Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Sainz, com a millor pel·lícula, i Mala bèstia de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de Trescat.
0: Palma, Caterina Carmany.
27: Lionel, millor pel·lícula, i Mala bèstia sobre les ferides de l'adolescència en les dones, Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena de la jornada ha acaparat tots els flaixos. El ser querido, protagonitzada per Victoria Luengo i Javier Bardem, que narra la relació difícil entre un pare i una filla.
28: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
29: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil, i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
27: Des de Palma, Caterina Carmany Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I d'un festival que acaba un que comença, a la Terra Alta, el festival de cinema Infecta, que arriba a la 10a edició. Clara Chavarría Domingo.
30: Bon dia. Aquest desè aniversari ja s'ha fet notar en el curtmetratge inaugural que es roda anualment amb la participació dels veïns i veïnes. Úrsula Gut, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
31: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany només als que el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
30: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església. I també preveu propostes culturals que volen posar en valor el poble de Bot i la comarca de la Terra Alta. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Clara. I parlem d'estrenes.
4: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment of our youth.
11: Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, un thriller adolescent. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb l'arribada de Sterling Point a Prime Video.
0: Més detalls, Clàudia Roses.
4: Being a teenager in 1981 was perhaps...
6: Amb l'arribada de l'agost, Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, basada en la novel·la de Bret Easton Ellis, Amic B, Regney i Homer Gere, com a protagonistes d'un grup d'estudiants assetjat per un assassí en sèrie. A Prime Video dimecres arriba Sterling Point amb Annie Jacobson, una noia de 17 anys que hereta una illa al Canadà i descobreix secrets familiars ocults. També torna en Ted Lasso a Apple TV i Futurama a Disney Plus i debuta a American Crossing a Filmin. I pel que fa a estrenes de pel·lícules, divendres arriben Carrera de Bèsties a Prime Video i L'última casa a Netflix.
0: I encara alguna cosa més. Catalunya Ràdio estrena Vinils, el nou podcast sobre música presentat pel cantautor i escriptor Jaume Scala.
7: Són 10 episodis de 30 minuts on personatges reconeguts comparteixen els seus records de joventut i la música que els ha acompanyat. Entre els convidats, la directora de cinema Isola Passola, l'actriu Mireia Ros o el músic Miqui Espuma. Els capítols disponibles ja al web de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i 3 quarts.
8: El matí de Catalunya Ràdio. CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
9: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
8: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
13: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 5 minuts i 3 quarts amb els esports, va.

0: Blau, Dax, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Vinga, el Barça deixa Anglaterra.
2: Sí, el masculí de futbol blaugrana marxa de terres britàniques unes hores abans del previst perquè s'ha cancel·lat l'amistós que havia de jugar avui contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo. Després d'aquest imprevist, els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i també vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicava ahir a la nit al programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. El Barça també busca ofertes per Marc Casador i Roni Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart, que aspira a fer-se un lloc al primer equip.
3: El meu objectiu, òbviament, és estar aquí al primer equip i la veritat que sí, doncs intentaré pues, això, esforçar-me al màxim i a veure si... Sí, amb les oportunitats que tinc les puc aprofitar. La veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, perquè pugui passar.

0: I el Tour femení que arriba a França.
1: Avui a la tarda la tercera etapa de la Volta Francesa femenina arribarà a França després que les dues primeres etapes hagin passat per Suïssa, 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada a Poligny, i on tindrem els primers ports importants. La ciclista neerlandesa Lorena Vives ha guanyat les dues primeres etapes i ahir va ampliar a 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici Kim Lecourt. La catalana Paula Blasi seguirà lluint el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França després d'arribar ahir 19 en aquesta etapa a 28 segons de Lorena Vives.
0: I atenció perquè poden arribar més medalles catalanes.
1: A la natació artística, on Iris Tió disputarà d'aquí pocs minuts a París la final de solo lliure femení del campionat. Dissabte, Tió ja va guanyar dues plates. També aquest matí, a 11:15, competirà el mallorquí Jordi Càceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, en un combinat espanyol que hi va acabar segona a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió, no et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà, és moltíssima il·lusió això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Tinto de verano, Don Simón.

0: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
1: Ara, Lidl tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible. 0,69 al quilo. I amb Lidl Plus 400 grams de llagostins a 3,19 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
2: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
3: Mordoku!
4: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
7: Seria vida i miracles amb el vinil.
6: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: El 161, un ric propietari de Batea a Pau.
11: L'estiu no atura l'enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
9: Enguàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
11: Una hora d'història que us captivarà.
12: Les tasques d'extinció van bé.
13: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
6: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
13: De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
13: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3Cat.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: gravem-ho això, perquè no haurà passat mai, no tornarà a passar gaire, mai més.
1: I no recordaré qui anava en Argentina.
0: Bueno, l'Oriol ho va dir, no?
2: Ho reconec obertament, i també reconec que va ser un, bueno, en fi, una actuació infecta dels jugadors argentins.
3: Sí, exacte.
2: No passa res.
0: Anava a dir, no és dels crits de la victòria d'Espanya, que encara et dura la fonia.
1: No. Em vaig encostipar dissabte, perquè vaig agafar fred, cosa que encara no entenc, i bueno, aquest matí m'he llevat en una veu manifestament millorable.
0: Tens una veu allò avellotada, és a dir, aquestes... perquè em mires així.
1: No sé si avellotada vol dir de bellota o...
0: No, de vellut, en castellà terciopelada, com els cantants aquests així.
1: Ja. Gràcies, Freddy, jo també t'estimo.
4: És el moment d'engegar la carrera Toni Bolaños cantant melòdic.
0: Exacte.
1: Ha dit Bolaños.
0: Sí, no, ha dit Bolaño, no?
1: No, ha dit Bolaños.
4: Ha dit Bolaños, però ha estat un lapsus. Disculpa.
0: Vinga, doncs comencem l'àgora. Vinga, avui hem de tornar a parlar de Ceuta. Una de les novetats de la nit és que n'ha parlat el govern del Marroc. Fins ara no n'havia dit gran cosa.
5: هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية وإنما جاءت
0: És el portaveu del Ministeri de l'Interior del govern del Marroc, en un comunicat que ha fet aquesta nit a l'executiu de Rabat. Feia dies que no deia res, havia fet alguna comunicat, però molt poqueta cosa a les primeres hores de la crisi a Ceuta. Però bàsicament què diu aquest comunicat? Doncs diu dues coses. Primer, que ells no han fet res, perquè tot això es deu a que es va difondre per xarxes socials, que es podia entrar a Ceuta amb una relativa facilitat, a una mala interpretació i una interpretació esbiaixada de determinades decisions legals, en referència, evidentment, a la decisió del Suprem que prohibeix la devolució en calent de les persones que arribin nedant, i després donen unes xifres que després en parlarem amb la Cèlia Cernadas des de Ceuta, però són xifres amb les quals doncs, hi ha un cert ball, perquè, per exemple, admet 11 morts al seu territori. És veritat que parla específicament del seu territori, però, per exemple, des del govern espanyol parlen d'una vuitantena de persones mortes intentant arribar fins a Ceuta, i allà a Ceuta hi ha persones, hi ha mitjans que diuen que això superarà el centenar o arribarà a les 150. Però vaja, és cridaner que el govern del Marroc faci aquest comunicat i que, abans ens deia la Paula Brujats, que a fons el govern espanyol diuen que estan contents que el govern del Marroc hagi dit això, perquè les dues tesis s'arrengleren una mica. Ara mateix podem saludar el Pol Morillas? El Pol Morillas el podem saludar, no? Em sembla? Pol Morillas, què tal, com estàs? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: El Pol Morillas és el director del CIDOP, i sempre és interessant sentir què té a dir al voltant d'aquestes qüestions. Hi ha diverses qüestions geopolítiques sobre aquesta qüestió, Pol. Una d'elles és aquesta, diguem-ne, aquesta actitud del govern del Marroc i aquesta actitud del govern espanyol, que sembla que s'escarrassin en no tirar-se els plats pel cap, perdona que ho digui així.
6: Bueno, és el necessari bon veïnatge, diguem, amb un país que durant la major part del temps conté bona part dels fluxos migratoris que puguin arribar, però que a més també ho conté perquè hi ha uns acords en l'àmbit bilateral, sobretot també en el marc de la Unió Europea, que confia en estats tercers, fronterers com el Marroc, però també pot ser Mauritània o pot ser Turquia o Líbia, perquè siguin els taps de contenció d'aquestes arribades il·legals. I, per tant, aquesta lògica d'externalització de les fronteres de la Unió Europea és una pràctica que és molt habitual, i això requereix doncs, que la major part del temps hi hagi bona cooperació, excepte en casos com el que estem parlant, que hi ha una per acció o omissió, un no control suficient de les fronteres, i llavors passa això. I aquí venen ja l'àmbit interpretatiu, fins quin punt el Marroc ho promou, no? Perquè és un mecanisme de pressió en segons quins determinats moments. Ho vam veure el 2021 amb quan el líder Sahrawi va ser no, allotjat i tractat en un hospital espanyol, i com a mesura de pressió va utilitzar l'element migratori per condicionar la posició del govern espanyol, no? Per tant, és una cosa que no és nova, ha passat moltes vegades abans, i és el poder que tenen aquests estats que tenen el control sobre els fluxos, diguem, per voluntat de la pròpia Unió Europea.
0: Que és el que t'anava a dir, és a dir, la Unió Europea ha arribat a acords amb molts països perquè li controlin la sortida de persones migrants, i tu ho has explicat moltes vegades, el Marroc, Tunísia, Turquia, en el seu dia,

0: Clar, això se'ls dona en aquests països una clau molt important, que és que si volen apretar, si volen pressionar Europa amb el que sigui, fins i tot per obtenir més diners, ho tenen raonablement fàcil, perquè saben perfectament que aquestes imatges creen molta alarma.
1: Sí, són les dues cares d'una mateixa moneda. Per una banda, necessites aquesta cooperació amb tercers estats, perquè el primer control dels fluxos migratoris succeeix d'allà on surten, no? I per tant necessites aquest acord amb tercers estats, i aquí hi ha un ampli consens a nivell europeu, que és una de les vies. L'altra via, que és bastant més polèmica en bona part, són aquests retorns en calent sense analitzar en cap cas el tipus de demanda que és, si és una demanda d'asil perquè es prové d'un país en conflicte o qualsevol altre motiu que pogués donar dret a l'asil, però no, hi ha devolucions en calent que no s'estudien, diguem, els elements que podrien portar a l'asil. Aquesta és una altra de les elements que ha anat cada cop reforçant-se més en el Pacte Europeu de Migració i Asil, però la cooperació amb tercers estats hi ha molt consens. El que és curiós d'aquest cas és que precisament el Marroc ha col·laborat molt amb el retorn de la gran majoria dels arribats a Ceuta fa uns dies, i per tant és una qüestió que Europa hauria de celebrar perquè en bona part respon als propis objectius d'Europa. Ha estat tot el contrari, més aviat amb aquesta carta que vam veure firmada per 22 estats membres queixant-se, no, de la situació i culpant directament el govern espanyol. Precisament, si una cosa ha funcionat de tota aquesta crisi ha estat aquesta cooperació el dia després, no el mateix dia, evidentment, el dia després de amb el retorn de bona part dels arribats.
0: L'altra pregunta que et volíem fer, Pol, és justament aquesta. La Unió Europea, no sé si ha quedat en un paper una mica galdós. És a dir, en teoria, quan un forma part de la Unió Europea és per resoldre junts determinats conflictes, no? I sorprèn que la mínima de canvi han sigut ui, això és culpa vostra, no només ja us espavilareu, sinó que tanco fronteres, no?
1: Sí, però és que està, diguem, en una deriva conjuntural i estructural molt determinada a la Unió Europea. Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i per tant és un element polític que sempre s'articularà en una Unió Europea que vira molt més a la dreta del que virava, doncs, per exemple, donava l'exemple del 2021, doncs en aquell moment hi havia lideratges, no?, que on aquesta lògica de la solidaritat entre europeus podia ser més important. Ara no estem en aquest escenari, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països a més tenen eleccions properament, no. I per tant l'extrema dreta treballa i en una doble via. Per una banda, intentar ser no, la força més radical contra l'entrada d'immigració i tancar Europa fortalesa, per una banda, i per l'altra contra qualsevol cooperació que tingui nom d'Europa. És a dir, precisament la recepta de l'extrema dreta està en la renacionalització de competències i que les fronteres siguin, que ja ho són en bona part les fronteres exteriors, competència dels estats, però que encara més els estats membres de la Unió siguin els protagonistes de qualsevol cosa que tingui a veure amb Europa.
0: El que passa és que, insisteixo, és a dir, això ens deixa... En quin lloc queda Europa després d'això? És a dir, és veritat que hi ha aquests calendaris electorals, però diguem-ne, les idees fundacionals d'Europa, com queden? Com creus que queden, Pol?
1: Doncs, evidentment, si per Europa entenem solidaritat, doncs malament. Si per Europa entenem seguretat, doncs és el que s'ha intentat promoure. I aquí és on hi ha un viratge creixent cap a aquestes lògiques molt més basades en la provisió de seguretat. Ho hem vist amb els debats sobre la defensa, també, no? I per molts països, Europa, a banda del que hagi pogut fer tradicionalment, no, en termes de polítiques conjuntes, de fons de cohesió, d'ajudes agrícoles, de programes d'intercanvi com Erasmus i demés, ara s'ha reforçat des de fa uns anys, i sobretot des de la guerra de Ucraïna, la visió que Europa ha dedicat molts més esforços a la seguretat i la defensa. Per tant, hi ha una securitització del que és el propi discurs de la Unió Europea. En alguns casos, per motius obvis, com és aquesta, no, la guerra de Rússia a Ucraïna, és un element evident pel qual canvia el panorama estratègic per part de molts membres, i sobretot per aquells que estan més a prop de Rússia, i per altra banda, a nivell intern, hi ha una dretanització del que és el propi enteniment de les migracions i de la necessitat de tenir diguem, controls cada cop més estrictes i més que portin en aquesta idea de l'Europa fortalesa. Però aquí també hem de ser conscients, és un debat que en el plànol nacional això no és només una qüestió de la Unió Europea, vull dir, en el plànol nacional cada cop hi ha més receptes també en aquest sentit, i per tant els estats membres són els primers que estan virant en aquesta direcció molt més de contenció de la immigració, perquè genera uns problemes polítics i en bona part

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Si us dic indústria, ceràmica, modernisme, amb quina entitat pensem que parlem avui? Avui estem amb els amics dels Museus del Patrimoni d'Esplugues i per això tenim en el Josep Benedico, que ara és el seu president. Hola, bon dia, Josep.
1: Bona tarda.
0: Bones. I també tenim en Lluís de la Torre, que és vocal de la Junta.
2: Hola,
0: bones.
2: Què tal?
0: Josep, quan es funda l'AMPEL aquí a Esplugues?
1: Mira, l'AMPEL es va fundar el 2005, però jo només en soc president des del 2019. Per tant, si es requereix alguna data històrica de la Fundació, sí, és més escaient que ho faci el senyor el Lluís La Torre, que és un dels membres fundidors de l'entitat.
0: Molt bé, o sigui que, Lluís,
2: sí.
0: Estàs a l'entitat des que es va fundar, aleshores.
2: Sí, sí, en aquell moment va ser l'interès de poder ser una mica a l'entorn del Museu de Can Tintorer i la fàbrica de la Rajoleta. Un grup de persones d'aquí Esplugues vam considerar pues, que era interessant, com a gairebé tots els museus que hi ha per arreu, que hi ha un grup de persones que són els amics del museu. O sigui, nosaltres no organitzem el museu, però sí que estem a l'entorn del museu i fem gairebé totes les activitats relacionades amb el tema museístic, en aquest cas el nostre, que és Can Tintorer i la fàbrica de la Rajoleta. La seva presidenta va ser, i és sòcia encara, la Mercè Vidal, que ella és catedràtica en història de l'art. Vull dir, és una persona entesa i va ser una bona guia per començar amb els temes d'investigació. Jo sóc enginyer, vull dir que tampoc no tenia gaire a veure, però sí que érem coneguts de fa molts anys. I ja dic, les persones que vàrem començar amb el tema, pues, vam anar així.
0: Entenc que l'interès de crear aquesta associació és, doncs, crear un grup de persones que li dona una forma, sí, a totes aquestes activitats que ara, després dels anys, sí, han, sí, arribat aquí, però que, clar, quan veu fundar aquesta entitat el 2005, el que volíeu era tirar endavant aquests museus que tenim a Esplugues, la història i el patrimoni que tenim de la indústria que és Esplugues.
2: Sí. I aquesta va ser, bàsicament, va haver molt bon enteniment amb la directora del museu, la Roser Vilardell, que també ens coneixíem de feia molts anys tots plegats, perquè tots érem de gairebé d'aquí Esplugues, sí, i ja dic, va ser un interès i vam tenir també el recolzament de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquest projecte, no? També vam tenir molt bona, anem a dir, companya, que va ser el president dels amics dels museus de Catalunya, un tal senyor que té un nom, era un senyor molt gran, era en aquell moment, com es deia, Dalmases, em sembla.
0: Bueno, amb això no puc ajudar,
2: sí,
0: Lluís.
2: Ja dic, i aquell senyor pues, es va donar l'apadrinament i tirar endavant, doncs, el nostre projecte, que gràcies a tots plegats, pues, a dia d'avui encara estem vius i fem, sí, coses.
0: Els museus d'Esplugues el conformen la masia de Can Tintorer, uh-huh, després tenim el que era la fàbrica, que és denominada la Rajoleta, i després també tenim la masoveria, que s'ha convertit en una sala d'actes per fer, sí, diverses activitats. Al voltant d'aquestes tres peces, diguem-ne, arquitectòniques, estaria tota l'activitat del Museu d'Esplugues. Uh-huh. Però a part de les visites guiades que organitza el museu, vosaltres com a entitat també organitzeu altres activitats.
2: Sí.
1: Bé, sí. Nosaltres, com ha dit en Lluís, la principal funció nostra és donar recolzament tant al Museu de Can Tintorer com al Museu de la Rajoleta. Això, indiscutiblement. I com a segona part, el que fem són conferències i visites culturals lligades molt habitualment amb museus de ceràmica,
0: sí,
1: que és el que distingueix a la ciutat d'Esplugues, la ceràmica. Aquestes conferències com acabo de dir, estan normalment relligades amb ceràmica, i pot ser que alguna cosa, doncs, no sé, els famosos geners ceràmics que fem...
2: Exacte,
1: doncs,
2: és el que anava a dir.
0: Ah, sí, el gen... sí.
1: Aleshores, sí que hi havia el fang també com a protagonista, però era per habitatges, i vam anar, doncs, uns 6.000 anys enrere per començar a explicar com s'edificaven a la Mesopotàmia i a Mèxic els habitatges amb fang. Però, si no, habitualment sempre està centrat en la ceràmica, o sigui, decorativa.
2: L'entorn, i creadors també de ceràmica, no?
1: Exacte.
2: Sí, van
1: perquè...
2: fer...
1: Sí? Sí.
2: Van fer inclús uns monogràfics de ceramistes coneguts, i que va ser en Xavier Nogués, que a part de ser... Bueno, ell més que res grafiava la ceràmica, no? Vull dir, no treballava al fang, però bueno, va fer moltes coses, i una de que és bastant rellevant és el friso que hi ha tot al voltant del celler de Pinell de Brai.
1: Sí.
2: Que és modernista, que està per allà
1: a les comarques de Tarragona,
2: cap,
1: sí,
2: al sud, molt al sud. I inclús van fer, dintre de les activitats que després ja podem ampliar, un vídeo amb tot el seu recorregut, i bé, han fet diversos tipus d'aquesta... d'aprofundir en temes concrets de persones, Domènec i Montaner, i en fi, altres arquitectes que el modernisme es va nodrir de molta de la producció que es va fer aquí a Esplugues.
0: Sí, és molt important, i molta gent d'Esplugues no coneixia la importància que en aquests moments va tenir Esplugues en la indústria,
2: sí, sí,
0: i en la fabricació d'aquestes rajoles,
2: sí, sí,
0: hidràuliques.
1: Sí, sí. A veure, si parlem de la indústria, com has utilitzat tu indústria, la primera paraula que has dit,
0: sí.
1: La primera indústria que es va posar a Esplugues va ser precisament de ceràmica. Inicialment, de fabricació, diguem-ne, de totxos, una fabricació més vasta, i després, quan els Pujol i Baucis es van fer càrrec d'aquesta indústria, va derivar cap a un altre cantó molt més artístic i molt més refinat. Què passa? Que per què es va posar aquí una indústria de bòbiles? Doncs perquè la muntanya de Sant Pere Màrtir, tot el que és la seva falda cantó sud, és molt rica en argiles. Inclou Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, e inclús el que avui és barri de les Corts, també hi havia molta ceràmica. Evidentment, la construcció de l'Eixample va demanar molt de totxo, no?
0: Sí,
1: argila transformada,
0: sí,
1: i rajoles, sí, i va demanar, sí, de tot. I van sortir com a bolets aquestes. El que passa que, repeteixo, la Pujol i Baucis va derivar cap a un altre cantó, sobretot en l'època del modernisme, on la col·laboració amb el Bru i el Castor,
2: sí, bé, el Lluís Bru,
1: l'Alós i tota, sí, aquesta, sí, colla, van captivar en els grans arquitectes del modernisme, i quan tenien una idea venien aquí perquè aquests senyors els hi plasmés en forma de rajol, etc.
0: Sí.
1: I aquesta és la gran diferència que tenim entre el que en diem ara la Rajoleta, que és l'antiga fàbrica de Pujol i Baucis, i qualsevol d'aquestes altres bòbiles que us he anomenat, tant sigui de l'Hospitalet com de Cornellà, etc. La gran diferència està aquí. I aquest és el gran patrimoni que té aquesta ciutat d'Esplugues. Que la primera industrialització va ser a base de bòbiles, fins...
2: Sí, sí.
1: Fins després... De
2: la... jo recordo que el que era la Maiola, allà també hi havia mòbiles. Tot el que és els terrenys de la Banyola.
0: I a Can Clot, on estarà l'entrada de la Ronda, que és el carrer 2, sí, de Maig, allà hi havia una bòbila.
2: Allà hi havia la família Bonet, que aquells també els hi dèiem també la Rajoleta, perquè es veu que també feien... Jo recordo, jo vivia a la plaça Sant Lluís en aquella època, i tot el que llançaven ho llançaven cap al camp de Can Clot.
0: Sí.
2: I nosaltres buscàvem els tinters aquests petits que feien abans per sucar, per escriure en plomilla, i després unes petites cassoletes per pintar amb aquarel·la de porcellana, eh? Vull dir, era molt senzillet, però bueno, els nanos no teníem res més que fer, i mira, per allà buscant.
1: A veure, i ja quan...
2: I després la Baronda, vull dir, que també ha sigut una
1: aquí,
2: fàbrica de rajoles.
1: Aquí,
2: vull dir.
1: Aquí anava jo.
2: Sí, vull dir que sempre...
1: Aquesta, l'última passada la guerra, l'any 46, es va fer aquesta societat entre un soci de Barcelona, Bar, ve de Barcelona, i dos socis d'Onda, i van formar la Baronda, que no era res més que una bòbila, que també feia rajols. No feia totxo. Feia rajols. I es va aprofitar tota l'argila que hi havia en el talús, que ara s'hi ha hagut de posar, perquè no vingui a baix, reforçar amb blocs de pedres lligades amb tela metàl·lica.
0: Els avions que han posat.
1: Doncs tot allò era argila. I es va fer amb la matèria primera que treballava aquella fàbrica era amb aquesta argila, que he dit abans que aquests terrenys són molt rics amb argila. Una altra de les finalitats d'Ampel és la preservació del patrimoni. És la P. La M és de museus, la P és de patrimoni. En aquest fulletó que tinc de...
2: Sí, que es va editar al començament.
1: Que es va editar al començament, ja dèiem que aquell quadre de Santa Madalena que hi ha en el Saló de Plens, realitzat pel Oleguer Junyent, s'havia restaurat gràcies a la feina que van fer els amics.
2: Sí.
1: I després, com es veu en el fulletó, hi ha poca gent que sàpiga que aquí a Esplugues tenim una escultura d'en Subirachs, que està a la Montesa. Quan la Montesa era la fàbrica de motos, aquesta escultura, aquest monument, estava a la porta d'entrada. En aquests moments, trobar-lo...
2: Costa el seu, perquè és un pàrquing públic. Bueno, un pàrquing, sí, públic.
1: No, privat.
2: Privat, perdó. Però que és molt gran, inclús hi ha aparquen camions. I aquesta escultura és curiós perquè es diu el prototip.
1: Sí.
2: I està fet amb formigó... un formigó pretensat i, com es pot veure aquí, si algú té gust, està per allà a la zona del barri La Montesa i s'hi pot anar perfectament i t'obre aquell senyor si dius, vinc a veure el museu, passe, i vull dir, veus l'escultura, una escultura que deu fer de 10 a 12 metres d'alçada ben bé, i hi ha tot de peces de les motos, de les primeres Monteses, incrustat, i està una mica a l'estat, anem a dir, no és el més satisfactori que estaria per una peça tan, tan lluïda i del personatge que la va fer, vull dir, de renom, que estigui en l'estat que està.
1: Bé, aleshores, nosaltres tenim el compromís de l'actual govern d'Esplugues de quan es facin els pisos, aquesta escultura anirà a un lloc destacat.
0: Vols dir quan es faci l'àrea Montesa?
1: Sí, quan es faci l'àrea Montesa.
2: Allò va creixent, però està...
1: Anirà en un lloc destacat. Nosaltres estarem a la White perquè això...
0: Sigui així,
1: perquè realment tenir Esplugues, uns Subirachs, doncs...
2: Només està l'última vegada que va fer l'ús a la Sagrada Família. És el Cristo aquell que sembla marciano.
1: O sigui que nosaltres... Com estem explicant, tenim també com a missió la preservació i recuperació del patrimoni d'Esplugues. En aquests moments, una de les peces importants que té Esplugues, que és el monestir de Montsió, amb Can Casanovas, que és una masia modernista, doncs està en un procés de stand-by, encara ningú sap
2: què és
1: el que s'hi farà o no s'hi farà, però el que sí és cert és que nosaltres estem al damunt de les que considerem autoritats, tant sigui eclesiàstiques com siguin dels civils. Aquest monestir té una qualificació de bé d'interès cultural local, vecil, per tant tampoc s'hi pot fer el que es vulgui, i sabem també que l'Ajuntament està a l'aguait de veure què resol la part eclesiàstica.
0: Perdona, que t'interrompi, però ja en prou han fet amb algunes coses que no es podien fer amb aquest claustre, algunes obres i algunes coses que s'han fet fa anys. Per tant, ja està bé que vosaltres estigueu al darrere per preservar que aquest patrimoni no es malmeti.
2: Jo us puc dir, tinc una visió molt, o sigui, llunyana, però me'n recordo perfectament. Jo vaig néixer el 48 i em sembla que va ser el 52 es va acabar de reconstruir el claustre que havia estat a Rambla Catalunya, amb un, que després va ser caserna durant la guerra, després va ser, en fi, va quedar fet un nyap. I llavors es va desmuntar peça a peça i es va muntar aquí a Esplugues. I llavors les monges que hi havia eren de clausura, però de clausura de veritat. Vull dir, vam fer un dia portes obertes per la gent del poble, vam anar a fer un tomb, ho vam veure, vam dir, senyors, ho han vist bé? Sí, pum, van tancar les portes i ja es va acabar fins ara darrerament, que ja eren una pseudo-clausura. Jo, un dels meus fills va fer una de les comunions dels meus fills, va ser allà a l'església, i ja se les veia amb un filat allà que hi havia com una celosia de fusta, que ja era una clausura relativa, però ara últimament quedaven tres monges, em sembla.
1: Tres,
2: vull dir...
0: Tindrem a la Lídia Verdier en breu, que ens explicarà tota la història i tot el trasllat del monestir que tenim aquí a Esplugues de Montsió.
1: Pues ella...
2: I coincidirà amb el que t'hem dit.
1: Sí.
0: Seguim amb les activitats de l'AMPAL.
1: Molt bé. Tal com hem dit al principi, també nosaltres fem conferències.
0: Sí.
1: També fem publicacions de llibres sempre relacionats amb la ceràmica. N'hi ha un en marxa que està relacionat precisament amb el Museu de la Rajoleta. O sigui, que tothom aquí a Esplugues és coneixedor del patrimoni que tenim a la Rajoleta en quant a tipificació de forns que hi ha, que no n'hi ha a cap més lloc. El tipus de forns sumats que hi ha aquí no hi són enlloc més d'Europa, però nosaltres, per reblar el clau, ho hem demanat a unes autoritats de València que ens facin un informe. L'Ajuntament n'està al corrent i l'està esperant. Per reforçar, precisament, que es faci d'una vegada per totes el Museu de la Rajoleta com Déu mana, no com ara, que està la majoria a l'intempèrie, a cel obert, i hi ha un deteriorament gran.
0: Important.
1: També tenim el compromís de l'Ajuntament, tant de cultura com d'urbanisme, de que això es farà. Estan esperant aquest informe també per reblar el clau, suposo que tot suma. Nosaltres també, paral·lelament, estem fent avantprojecte.
2: A proposta.
1: Sí. No, bueno, anirà tot plegat.
2: Sí, és
1: mal. Perquè de l'avantprojecte que ells tenen ara com a referent, es va fer el 1999. Es va fer el 1999. Aleshores, ha plogut molt, s'ha edificat molt al voltant i nosaltres creiem que s'ha de fer alguna cosa que tingui en consideració el que hi ha edificat, que no sigui...
2: Un armatoste, que sigui atractiu. Però que es vegi que també té el seu sentit industrial, sí. No? O sigui, ha de ser una cosa que n'hi faci mal els ulls a tot el veïnat, perquè allò és una illa que ha d'estar allà.
1: Exacte.
2: Ja veurem aviam com es resol, però bueno, propostes ja en tenim.
1: Ja en tenim, i si està treballant, està treballant un arquitecte amic meu que està jubilat,
0: sí.
1: Li ha retornat la vida.
0: Molt bé.
1: Perquè diu, estic disfrutant com feia dies. Val, d'acord.
0: Molt bé.
1: A més, és un arquitecte que ha estat arquitecte municipal,
2: sap tota la normativa.
1: Les normatives, sap el tema de coeficients d'ocupació, sap una pila de coses que nosaltres, que som enginyers, ni flauen.
0: Cadascú a la seva parcel·leta de treball.
1: Però l'objectiu és desencallar això i que d'una vegada per totes aquest gran patrimoni que té Esplugues
2: sigui més lluït,
1: i a més l'objectiu final és que entri en el circuit del modernisme.
0: Sí.
1: Perquè...
0: Perfecte.
1: Exacte. Aquesta és l'objectiu final.
0: Ara que ja tenim a tota la nostra audiència que està dient quina gran feina fa l'AMPAL, necessitem socis per l'entitat. Com, si jo em vull fer associada, com ho fem per fer-nos associats de l'AMPAL?
1: Mira, et donaríem aquest fulletó que jo porto.
0: Sí, té un díptic a la mà.
1: I aleshores, aquí al darrere...
0: Té totes les dades.
1: Tens...
0: Passa mal.
1: Sí, em pots... Sí.
0: Doncs aleshores el que fem és el fulletó sí. que ell ha portat. És un díptic molt ampli, de colors, està molt, molt ben realitzat, amb un gran paper de qualitat. Ompliu la butlleta i l'heu de fer arribar als amics dels museus del Patrimoni d'Esplugues, a la masoveria de Can Tintorer, que està al carrer de l'Església, d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Per tant, és molt fàcil. Suposo que aquesta butlleta també la poden trobar al mateix museu, si diuen que us volen fer socis.
1: Sí, evidentment.
0: La deuen tenir allà.
1: Evidentment.
0: El museu està obert als matins i a les tardes. A més, hi ha activitats habituals, les visites guiades que fa normalment el museu, que us les recomano absolutament totes.
1: Sí.
0: Totes les que es fan. Les de les exposicions permanents, després ja, depèn de la temporada, hi ha diverses exposicions itinerants.
1: Temporals,
0: eh?
1: Sí.
0: Temporals. Després també hi ha activitats com la de la Mà d'Esplugues, que és molt interessant. Són itineraris culturals d'Esplugues a través de la seva història. Tota aquesta informació la trobarem a la pàgina web dels museus d'Esplugues. I la portes tu, Lluís,
2: no,
0: la web?
2: No, jo porto la web de l'entitat.
0: De l'AMPAL.
2: De l'AMPAL.
0: Sí.
2: I però que a vegades vinculem la informació
0: tens raó.
2: Que ens faciliten i nosaltres també el revertim pel seu coneixement. Per temes de reestructuració interna, pues, han cedit la responsabilitat del desenvolupament d'aquestes webs als ajuntaments. Llavors, suposo que a través de cultura i voluntariat és una de les divisions sí. a les quals estem nosaltres ficats, doncs ens han actualitzat aquesta web.
0: Val.
2: Llavors, nosaltres teníem un històric important perquè des de deu fer 8 o 10 anys que la portem, menys 6 anys.
1: Segurament.
2: Hi ha molta informació.
0: De tota manera, que ens estigui escoltant, si en el Google poses... Associació d'Amics dels Museus d'Esplugues.
2: Sí, poses AMPAL
0: i et surt.
2: Hi ha molta informació de totes les activitats, com parlava en Josep, i puntualment, al cap de, si això es feia un cap de setmana, el dimecres, dijous, ja teníem l'activitat penjada.
0: Val. Doncs se m'ha fet curta aquesta estona amb vosaltres. Us emplaço per un proper programa, perquè et dona per molt per parlar de l'AMPAL i profunditzarem, si un cas, amb més temes amb vosaltres. Us sembla, Josep i Lluís?
2: Nosaltres cap problema, parlat amb temps.
0: Perquè podem parlar des de les col·leccions, des de les exposicions, els diferents llibres que heu publicat. Ho convidarem un dia a la Roser, a la Mercè, també, si cal. I podrem fer, si cal, un espai dedicat als nostres museus aquí d'Esplugues i tota la feina que feu de protecció del patrimoni.
1: Sí. Si més no, ho intentem.
0: Gràcies, Josep. Moltes gràcies, Lluís, per tota la feina que feu. I ens veiem i ens retrobem aviat.
1: Molt bé.
0: Sembla?
1: Quan tu diguis.
0: Gràcies. Una abraçada per tots els associats de la vostra entitat.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui fem un recorregut històric per la nostra ciutat. Viatges d'un claustre gòtic. I parlarem del claustre del monestir de Santa Maria de Montsió, que està aquí a Esplugues. I per parlar d'aquest patrimoni que tenim a Esplugues, qui millor que la Lídia Verdier, que ella és graduada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i ha fet un treball excel·lent. Hola, bon dia, Lídia.
1: Hola, bon dia.
0: Lídia, tu vas fer aquest treball, el vas fer el 2016. Què et porta, com a historiadora de l'art i com vius aquí a Esplugues, què et porta a investigar sobre aquest claustre?
1: De fet, el llibre es va, com a format de llibre, es va publicar el 2016 pel grup d'estudis d'Esplugues, però és el resultat del treball de final de grau, que el vaig acabar el 2013, i el grup d'estudis es va interessar pel tema, perquè era un tema que parlava d'un patrimoni d'aquí d'Esplugues, i el vam adaptar de treball de final de grau, que tenia un altre format, el vam adaptar per ser format de llibre.
0: Molt bé, és un llibre preciós.
1: Bé, no és una novel·la, és el resultat d'una investigació sobre un element arquitectònic.
0: El claustre que tenim aquí és un claustre del segle XIV, aproximadament, segle XV.
1: Sí, 1400 i poc.
0: I la meva pregunta és, tenim aquest claustre que Esplugues des del segle XV?
1: No, és clar que no.
0: Ah!
1: No.
0: Quan ens arriba el claustre aquí a Esplugues?
1: D'aquí el títol, que diu Els viatges d'un claustre gòtic,
0: sí.
1: Perquè aquest claustre era d'un monestir que estava al Portal de l'Àngel, on havia estat la seu de Catalana de Gas, que ara és una botiga una cadena de moda.
0: Sí.
1: D'allà el van haver de traslladar i se'n van anar a la Rambla de Catalunya amb Rosselló, que en aquells moments ja era fora encara de Barcelona, perquè fins al 1997 no va haver la unió de municipis, i per tercera vegada van haver de traslladar-se d'aquesta Rambla de Catalunya cap aquí, cap a Esplugues, i cada vegada es anaven enduent les seves pedres del claustre, que en la primera ocasió es van endur l'església i la sala capitular, que quan ja van passar de la Rambla de Catalunya cap aquí ja no se la van poder endur ni l'església ni la sala capitular, però sí que el claustre. Els va costar perquè Barcelona no deixava marxar un monument gòtic, però ho van aconseguir.
0: Per tant, tenim un claustre aquí a Esplugues traslladat pedra a pedra,
1: sí,
0: però que no està complet perquè li falten peces del claustre.
1: En el primer trasllat ja es van perdre les peces. En el primer trasllat, ara tal com el tenim aquí a Esplugues, és com estava a la Rambla de Catalunya. Està tal qual. Hi ha tota una sèrie de fotografies fetes per l'arquitecte d'aquell trasllat que documentaven tal com estava en aquell lloc, i és, potser l'orientació nord-sud sí que està canviada, però la distribució del claustre és exactament la mateixa, adaptada a que havia d'haver una entrada per anar a Can Casanovas i la resta d'edificis que s'havien de construir, l'església i totes les altres sales.
0: I pel que posen al teu llibre, tant en el primer trasllat que es fa com en el segon, després aquí a Esplugues, són moments socials també convulsos, per tant no hauria de ser fàcil.
1: Si no haguessin marxat, segurament. Quan van estar... Les monges, de fet, com a congregació de monges dominiques, van patir molts més trasllats. Elles van començar tenint un monestir fora muralles. El que ara vindria a ser per la falda de Montjuïc, més o menys, o per allà per on està les Drassanes, més o menys per aquella zona, era fora muralles. Com que era molt insegur, hi havia els atacs de pirates i les guerres entre reis, i d'allà van demanar doncs marxar d'allà, i els van concedir unes casetes i hortets per la zona on tenim ara la Biblioteca de Catalunya, que llavors era l'hostal de Colom. Allà van estar un temps fins que van aconseguir que el trasllat ocupar un monestir que quedava buit perquè s'acabava una congregació que hi havia de monjos, van aconseguir que els hi donguessin el monestir que hi havia en aquells moments al Portal de l'Àngel, a tocar de Santana, entre el carrer Montsió i el carrer Comtal. Tot aquell espai se'ls hi va donar. Aquell monestir era, aquell convent era d'uns monjos de l'ordre agustina, i elles com a monges dominiques segueixen la regla agustina. Per tant, la distribució interna dels monestirs i de les sales i la decoració es deia perquè eren d'una regla, de la mateixa regla que les feia de guia de com havien de viure en comunitat. I a partir d'anar allà, ja hi havia el claustre, ja estava construït de feia poc, però ja estava construït, i van haver de marxar d'allà, altre cop per totes les pestes, els atacs, les guerres que hi van haver, van patir els bombardejos de les tropes de Felip V com les d'Espartero, i va arribar un moment cap a finals del segle XIX, entre què se'ls hi prenia, segons la situació política del moment se'ls hi prenia, després se'ls hi tornava a donar, i va arribar un moment en què l'Elies Rogent, l'arquitecte de la Universitat de Barcelona, amb Leandre Amargós van fer una visita, van mirar aviam com està el monestir. Aquell monestir deien que amenaçava ruïna i els van recomanar que marxessin. Els va costar aconseguir-ho, però al final van aconseguir. Van comprar uns terrenys que els van vendre un tal senyor, uns germans que es deien Martí, i se'n van anar cap a la Rambla. I allà s'hi van estar uns 70 anys. Tornen a aparèixer noves revoltes, i a la Guerra Civil allà va ser quan ja van perdre tot el patrimoni, els hi van saquejar el monestir, que fins aquell moment s'havia anat salvant de totes les altres situacions problemàtiques. A la Guerra Civil no ho van aconseguir, i quan els hi van retornar una altra vegada al monestir estava completament buit, sense portes, sense finestres, sense mobiliari, sense res. Com que ja no tenien poder adquisitiu per fer una reforma i dotar-lo del que necessitaven, era més fàcil aconseguir els diners per mantenir-se venent tot aquell espai que en aquells moments ja tenia molt de valor, i anar-se'n a alguna zona que pels mateixos diners que els hi costava allò poguessin construir-se i mantenir-se durant un temps.
0: Per tant, es venen els terrenys de Barcelona
1: i venen cap a Esplugues.
0: I venen a una zona que el terreny és més barat.
1: Clar, en aquell moment sí. En aquell moment sí.
0: I on està ara el claustre, hi havia Can Casanovas.
1: Que encara hi és.
0: Encara existeix, però en els terrenys.
1: Clar, elles van comprar la casa i els terrenys que anaven amb la casa.
0: Sí.
1: El que era important en aquell moment és que hi havia una mina, una dotació de mina, que en el seu moment l'havien fet portar de Sant Just. Venia una dotació de mina que ve des de Sant Just. I, clar, allò els permetia doncs poder regar els camps, cultivar i bueno, treure una sèrie de productes amb els que mantenir-se.
0: Arriba al claustre aquí a Esplugues a quin any?
1: Elles arriben aquí el 1947, quan ja tenen una mica endreçada Can Casanovas, perquè Casanovas en aquell moment estava molt abandonat des de la Guerra Civil, i s'havia de reformar i restaurar perquè les finestres no podien obrir-les, i bueno, estava abandonat. Quan ho adapten una mica perquè puguin fer la seva vida conventual, fins que no construeixen tota la part de les cel·les, l'església i les altres dependències, i al principis del 1948, cap al mes de gener o així, comencen a desmuntar el claustre a la Rambla de Catalunya i anar transportant les pedres, i cap a la Setmana Santa comencen, és a dir, les pedres triguen a transportar-les des del gener fins al març, més o menys, cap al 30 de març o així, comencen a la reconstrucció del claustre amb totes les pedres, que hi ha fotografies que es veuen les pedres esteses per tot el terreny, i l'acaben, la reconstrucció l'acaben cap al mes de setembre, més o menys cap a la Mercè o així, del mes de setembre d'aquell mateix 1948.
0: Clar, pensem que en aquella època el centre d'Esplugues és on està ara el claustre, l'església, la part de dalt, que era el Raval, sí. Més o menys, perquè al sí. 1945-50 ja tenim centre urbà a la part més baixa, que és ara el centre, i a la plana, però el que havia sigut sempre històricament el centre d'Esplugues era justament on passava l'autopista. Més o menys, eh?
1: Més o menys, sí.
0: Per fer-nos una idea. Uh-huh. Clar, si es descuiden, el claustre també hagués perillat amb el traçat de l'autopista que tenim ara actual, per una miqueta més, eh? Per bueno, pocs sí. metres, eh?
1: Sí, possiblement sí, però clar, en aquell moment, sortint d'una guerra civil i d'una postguerra, no crec que en aquell moment estiguessin pensant que hi hauria una reforma viària.
0: No, no existia. Però em refereixo que aquest claustre a la seva història, ha patit molt, i bueno, aquí a Esplugues era la solució, però sí una miqueta més.
1: Però de fet, A Barcelona hi ha una tendència a traslladar edificis, o perquè es fa una reforma d'Ildefons Cerdà que decideix fer obertures a la part antiga, i es van anar transportant edificis. N'hi ha molts a Barcelona transportats. El que passa és que el que té de característica el claustre aquest és que cada vegada que s'ha traslladat han sigut les mateixes mestresses de l'edifici que se l'han traslladat per continuar fent la mateixa funció. Tots els altres edificis, quan s'han traslladat, han deixat de fer la funció que tenien. Hi ha façanes d'esglésies repartides que potser ara són una escola, hi ha claustres que estan en una altra zona que eren d'un convent, que ara estan potser a l'Eixample i estan fent d'escola, però la característica molt particular d'aquest claustre és que en cada trasllat continuava fent de claustre de la mateixa congregació de monges.
0: No ha canviat l'activitat.
1: Exacte. Fins ara, que ja està tancat.
0: Sí, que això és un cas, en parlarem després. Lídia, tu fas aquest treball com a final de carrera.
1: Sí.
0: És un llibre impressionant, té gairebé unes 100 fotografies, gairebé, sí, amb plànols, amb croquis, amb explicacions, amb fotografies antigues, contemporànies. Quant de temps t'ha portat fer aquest treball?
1: Bé, el temps que et donaven per fer el treball de màster, el treball de final de grau, començaves el mes de setembre o així a decidir quin treball faries i l'havies d'entregar cap al mes de juny. A tot estirar, podies demanar que t'ho deixessin presentar el mes de setembre. No va arribar a l'any, però sí que van ser tots aquells mesos d'intentar trobar informació que no aconseguia, que gairebé no n'hi havia. Passar per milions d'arxius i centres de documentació. Sí. Vaig començar per les pròpies monges, si tenien documentació que em deixessin consultar. En aquell moment em van deixar consultar la seva crònica, que en diuen, com si fos un dietari. Totes les congregacions han d'escriure com una mena de dietari, on van explicant, sí, el que va passant, però les coses normals, des de que hem necessitat comprar un armari a que hem hagut de tirar una cadira, vull dir, i si han hagut de fer misses per tal, o els han encarregat fer una compra o fer 50 hàbits perquè sigui. I en aquesta crònica es relaten, doncs, des del seu inici, des de que van ser fundades el 1347, fins al moment que tu consultes. A partir d'aquí no hi havia massa cosa, tampoc no hi havia altres documents que refrendessin el que elles deien. A l'Ajuntament d'Esplugues hi havia poqueta cosa, no n'hi havia suficient, i vaig començar a estirar el fil. Hi havia un llibre que dels anys 50 que parlaven de diferents congregacions, i a partir d'aquí vaig anar estirant el fil i vaig passar, doncs, des de l'Arxiu Històric de Barcelona, que estan allà a la Casa de l'Ardiaca. Vaig passar per la biblioteca de la Facultat de Teologia. Jo què sé, biblioteques, sobretot del centre de Barcelona, que tenien col·leccions locals de publicacions molt antigues, doncs també vaig anar a consultar-les, i en cada lloc anava trobant un mínim de referència. I la Biblioteca de Catalunya també vaig anar a parar, sobretot també hi havia moltes revistes de l'època, diaris, premsa antiga, sí, de l'època.
0: Documentació molt dispersa,
1: molt dispersa.
0: En llocs que no són pròpiament arxius històrics?
1: Són arxius o són biblioteques, o que alguns poden ser més històrics, més o menys, depenent.
0: Ja.
1: Però hi va haver un moment en què vaig anar a parar a l'arxiu fotogràfic perquè tampoc no tenia imatges, i clar, el ser historiador de l'art, alguna imatge jo havia de necessitar.
0: Clar.
1: I de fet, el llibre té, com a treball de grau, té més imatges de les que es permetien en el moment, perquè les imatges eren el propi document.
0: Clar.
1: En aquest cas, les imatges, el que hi havia d'explicació oral, ho podia confirmar amb les imatges. I vam tenir la sort que en l'arxiu de fotogràfic de Barcelona guardaven tot un fons de l'arquitecte que havia fet el segon trasllat, el que va venir de la Rambla de Catalunya cap aquí, que ho va documentar tot de manera fotogràfica, per això està exactament igual, i va cedir-ho a l'arxiu fotogràfic. I aquestes fotografies em van ajudar molt a tot allò que anava llegint en alguna revista com La Formiga d'Oro o La Veu de Catalunya, el que deien de paraula, i que no podia documentar-ho perquè no hi havia suficients plànols com per donar-ho per fet, les fotografies em van ajudar perquè eren fotografies del moment, de l'època. Per això n'hi ha tantes. No hauria de ser... És a dir, com a treball de final de grau no hauria de tenir tanta imatge, però en aquest cas se'm va permetre perquè era el document, era el document bàsic que refrendava el que es deia.
0: Tot això com estàs explicant, o sigui, tota aquesta documentació existeix, però està dispersa a diversos llocs. No hi ha un arxiu específic d'aquest monestir en el que puguem anar a consultar tot això?
1: No, com a història del recorregut que ha anat passant, no hi ha un arxiu en el propi, no hi havia un arxiu en el propi monestir. El monestir tenia, com totes les ordres religioses, el seu arxiu. Dels seus moviments, fossin amb llibres, amb... Aquest arxiu tenia... Bueno, té, que no sé on estarà l'arxiu, però l'arxiu... les monges conservaven més de 300 pergamins originals amb la seva acta de constitució, que hi ha pocs arxius a Barcelona, i pocs monestirs a Barcelona, per no dir Catalunya, que conservin la seva acta original. No una còpia, perquè clar, normal, igual que ara fem fotocòpies de documents, en aquell moment es feien còpies pel que pogués passar. Aquest és l'original. Molts estan en llatí, hi ha més de 347 o així que es conserven. De llibres ja n'han pogut conservar menys, perquè en els saquejos durant la Guerra Civil van conservar bastant, però hi ha altres monestirs que tenen molts més llibres patrimonials. Elles no en tenen tants, però sí conserven els llibres que venien a ser de comptabilitat actuals, els llevadors, els descensals, no n'hi ha gaires, i aquests llibres no et deixen, com que són d'anys molt dispersos, no et deixen seguir la història d'elles. La història d'elles la porten a la crònica d'abans. Que he comentat abans.
0: Tu vas poder accedir amb algun d'aquests documents originals? Te'ls
1: van
0: deixar veure?
1: Sí, sí. La primera vegada no tant, perquè en aquells moments elles tenien una mala experiència amb una investigació que els havien fet sobre la seva història. La segona vegada sí, quan ja vaig anar per fer un altre treball, que aquest era del màster de biblioteconomia i col·leccions patrimonials, que llavors el vaig fer sobre l'arxiu que elles conservaven, i quines peripècies havien passat i com l'havien pogut conservar. I en aquell moment llavors ja sí, ja a l'arxiu d'elles, els documents que tenien això, llavors ja els vaig poder consultar.
0: Estem parlant del llibre Els viatges d'un claustre gòtic, de la Lídia Verdier. És un llibre que ens parla del monestir que tenim aquí a Esplugues, de Santa Maria de Montsió, que va arribar aquí a Esplugues cap a l'any 1947. Lídia, seguim amb l'arxiu, perquè clar... Els propietaris de l'arxiu són les pròpies monges dominiques, perquè el monestir és d'elles.
1: Sí, però ara com que està tancat, és a dir, el monestir està tancat i les monges que quedaven es van repartir en dos monestirs, també de la mateixa ordre religiosa, seria una pena que es perdés...
0: Totalment.
1: Sí, tal com està l'edifici, seria una pena que es perdés, és a dir, tal com està el conjunt d'edificis, és un patrimoni... que en aquest cas és arquitectònic i és documental, si l'arxiu el volguessin conservar aquí, caldria una reforma estructural de tots els edificis perquè estarà en una situació d'abandonament, però jo crec que s'hauria de mirar de treballar perquè això no se'ns anés d'Esplugues.
0: Evidentment, o sigui, jo suposo que ja deuen haver-hi alguns grups de preservació de patrimoni.
1: És de suposar que sí, que hi hagin, que estiguin parlant bisbats, ordre religiosa i diríem que ajuntament i diríem que Departament de Cultura de la Generalitat.
0: Clar.
1: Crec que seria... Per la meva manera de pensar, seria bo que es poguessin arribar a acords com a mínim aquestes quatre institucions.
0: Lídia, amb aquest treball que has fet a Excels, perquè és impressionant, en pocs mesos, perquè clar, si era el teu treball de final de carrera, realment, és impressionant, és una feina de molt de temps, de molta dedicació,
1: d'investigació,
0: de molta investigació,
1: de rateta de biblioteca.
0: Perquè clar, el seu treball de final de carrera l'has hagut de fer tu sola, no has pogut tenir col·laboració absolutament de ningú.
1: No, clar, eren individuals, sí,
0: clar.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs...

0: Aquest em va obrir les portes a quan vaig fer el treball de màster, que no sabia quin tema fer. Les tutores del moment em van recomanar que llavors treballés l'arxiu. Per tant, llavors jo vaig treballar a l'arxiu i em vaig tornar a passar un any llarg anant a consultar l'arxiu que tenien elles a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es conserva tota una sèrie de documentació de la Generalitat Republicana, i l'arxiu d'elles va seguir les rutes que va fer en el seu moment la Generalitat Republicana per conservar els arxius durant la Guerra Civil. I a partir d'aquí, clar, el tema de Montsió a mi m'entusiasma, però el tinc frenat perquè jo ja no tinc accés a consultar res, estic esperant a veure això com se soluciona. I per la meva part, clar, a nivells de treballs de facultat, quan em tocava fer algun, doncs buscava algunes coses que fossin d'Esplugues, si n'hi havia. Clar, Esplugues no té un patrimoni que t'hi puguis dedicar molt, però a nivell d'urbanisme, doncs, vaig treballar al parc dels Torrents, al Torrent del Ferrer, i a nivell així d'arquitectura, al Museu de Can Tintorer, com s'havia fet la transformació de casa a museu.
1: Doncs, Lídia, hem de seguir en contacte, hem de seguir els teus treballs i vull que en properes ocasions vinguis a la ràdio i ens ho expliquis, perquè el nostre patrimoni s'ha de difondre.
0: Sí.
1: És molt important.
0: Hi ha una cosa, mira, ara que hi penso.
1: Digues.
0: Aquesta església que tenim aquí en el monestir, que en aquest cas és petiteta, la gent que estigui interessada podria anar a mirar-se l'església que es va quedar, que eren pròpies de les monges, que es va quedar a la Rambla de Catalunya, perquè la distribució és la mateixa, però en petitet, la que tenim aquí. Però l'arquitecte que la va dissenyar va intentar seguir la mateixa distribució, perquè la distribució de l'església es diu amb la ideologia i el pensament que tenien elles en la seva ordre religiosa. Llavors, es pot fer la comparativa, una església amb l'altra església, i veure que, bueno, que encara que aquella sigui amb les pedres originàries del monestir del 1400 i aquestes siguin amb pedres del segle XX, però que la forma, en petitet, és la mateixa.
1: Rambla Catalunya,
0: sí. Rambla Catalunya, Rosselló, on hi ha el Banc de Sabadell.
1: Val.
0: Baixar a mà dreta.
1: Doncs, encara que no podrem visitar la d'Esplugues, que són,
0: sí,
1: de pedres d'ara,
0: sí,
1: però anirem a veure l'original per fer-nos una idea del que tenim, que és una pena, perquè ara el claustre està tancat i no hi podem entrar.
0: Sí, clar, no sé, jo sé que d'entrant en tant es fa algun acte allà dintre, llavors no sé amb qui s'han de posar en contacte per poder-hi accedir.
1: Per tant, ens emplacem tots i totes a seguir treballant pel nostre patrimoni i a fer-ne la divulgació pertinent.
0: Molt bé.
1: Doncs gràcies, Lídia, per aquest llibre. Us el recomanem. Els viatges del claustre gòtic d'aquí de Montsió d'Esplugues. Només que aneu a la llibreria i digueu: vull el llibre del monestir d'aquí d'Esplugues. I ho tenen molt clar, mm-hmm, quin és el llibre. Mm-hmm. Novament, moltes gràcies, Lídia.
0: A tu per invitar-me a venir.
1: ens seguirem escoltant i ens seguirem veient en properes ocasions.
0: Molt bé.
1: Vinga, bon dia.
0: Adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues

0: Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
0: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
2: L'Avens, centre cultural Esplugues de Llobregat.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM,
1: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Servei d'acreditació de competències professionals.
3: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
4: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
5: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
2: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
1: Duro con él.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i el podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tocar el mapa i la tecnologia?
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit.
5: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Esplugues FM.

França que va néixer al casino de l'Aliança i que van amplificar les zones de Ràdio Barcelona amb una sola missió. Que tots els nens i nenes juguin, somriguin i visquin la màgia d'una nit molt especial.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Fa quasi mitja vida que et conec i encara no he pogut entendre com carai ho faci. Jo sempre acabo al teu raconet.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us volem parlar de l'Avenç Centre Cultural i parlarem d'una cosa molt concreta, del projecte NYAC. És una iniciativa cultural, un espai que vol dedicar i vol promoure les arts escèniques en totes les seves formes i expressions. I per aquest motiu tenim avui amb nosaltres a la Laia Bovés, que és la programadora cultural, i el Sergi Vila, que és el productor i tècnic de NYAC. Ells són els responsables de NYAC. Així que benvinguts a tots dos, bon dia.
4: Hola, bon dia. Moltes gràcies, Isabel.
3: Expliqueu-me què és NYAC, si us plau.
4: NYAC és la programació d'arts escèniques que es fa aquí al Teatre Joan Brilles de l'Avenç i neix amb la idea de separar la vida associativa del centre de l'Avenç, no?, amb l'activitat que es fa al Teatre d'Arts Escèniques. Donar-li realment, que no fos una sala més, no?, donar-li realment un nom d'un teatre d'Esplugues que programa arts escèniques a Esplugues, que de fet és el que més, per no dir que avui dia potser és l'únic teatre que programa una programació estable tot l'any realment. Llavors neix d'aquesta necessitat de diferenciar la vida, no?, les activitats que fa l'Avenç, no?, i les seves seccions, les entitats que estan vinculades amb les obres de teatre, concerts que es fan al Teatre Joan Brilles.
3: Doncs dintre d'aquestes activitats ens voldríem centrar en el que programeu a través de NYAC i que m'expliqueu en què consisteix aquesta pàgina web de NYAC.
4: A la pàgina web de NYAC el que la gent trobarà és la part de la programació, o sigui, tots els espectacles que hi ha, al ser una programació estable, s'estaran posats amb molta antelació i la gent ja podrà comprar les entrades, i també tenim uns abonaments per si algú es vol abonar a algun cicle concret, que ara t'explicarem que hi ha diferents cicles dins la programació, o un abonament per tota la temporada.
3: Llavors, interpreto que només posant, per exemple, Avenç NYAC i em surt al Google.
5: No, si entres a la pàgina web de l'Avenç, dintre de la pestanya de programació trobaràs l'enllaç a la programació del NYAC. Però si no, és més fàcil posar nyac.cat i allà trobaràs. Aniràs directament a la pàgina.
4: Llavors, dins la programació estable del NYAC hi ha, diguem, diferents cicles o, bueno, diferents tipus de programació. Una és la programació infantil, que forma part del projecte del Petit Avenç, que és un projecte de l'Avenç. Llavors, en el que pertoca NYAC és la programació d'espectacles infantils i familiars, que es duen a terme cap a la tardor o hivern. Després també hi ha part del cicle de l'Avenç Lila, que també és un projecte de l'Avenç amb perspectiva de gènere, i el que pertoca sobretot a la part de NYAC és programar espectacles, no?, que donin visibilitat a la dona artista, a la dona creadora, doncs espectacles que hagin estat escrits per dones, interpretats per dones, dirigits per dones, i també hi haurà una part més centrada en sensibilització, més per commemorar dies concrets com el 8 de març, Dia de la Dona, o el 25 de novembre, el Dia contra la Violència Masclista. I després hi ha una cosa, per dir-ho, que és un cicle de teatre amateur, serà anual, que es diu Escenari Viu, i aquest cicle de teatre amateur comptarà amb 4 representacions de diferents grups de teatre d'aquí propers locals.
3: Vale, llavors, o sigui, trobarem bàsicament música, teatre i arts escèniques,
4: sí, en general, sí, correcte. Vale. I a part de lo que és la programació dels espectacles, també hi ha una part que és més d'informació per les companyies.
5: Dins del NYAC tenim un apartat d'informació per les companyies, on posem a disposició seva tots els espais i recursos del centre cultural per desenvolupar els seus projectes. El programa de la residència d'artístiques contribueix a la professionalització del sector.
3: Entenc, Sergi, que si feu això és perquè hi ha una necessitat en aquest sector que no s'està cobrint d'alguna manera amb aquestes residències artístiques?
5: Bueno, trobem a faltar que Esplugues, per, pel motiu que sigui, no els sabem trobar nosaltres o no veiem que existeixin els espais perquè no veiem que hi hagin espais, ja siguin de l'Ajuntament o d'entitats privades o d'empreses privades, on les companyies puguin desenvolupar els seus projectes artístics, i llavors creiem que aquí nosaltres podem tenir, podem posar el nostre granet de sorra en aquest sentit, ja que tenim la infraestructura necessària per poder desenvolupar, perquè ells puguin desenvolupar aquestes activitats.
3: I l'experiència,
5: exacte.
3: Perquè hem de comptar que aquí a Esplugues hi ha diversos grups de teatre. A l'Andoi tenim Teatre i Punt, després tenim Les Dones de la Plana. Hi ha altres centres que també tenen els seus grups de teatre.
4: Sí, a Macael tenen.
3: Per tant, seria una miqueta aglutinar tot aquest pòsit que tenim i tot aquest talent que tenim aquí a Esplugues i d'alguna manera coordinar-lo des d'aquesta proposta que ens feu.
5: Exacte.
4: Sí, i a més, també ara gent d'Esplugues que desconeixem, no? Perquè nosaltres, al formar part d'entitats, coneixem aquestes entitats,
3: pastorets,
4: no? Que acabes de dir,
3: pastorets.
4: Però és veritat que també hi ha gent artista que es vol dedicar a nivell professional que desconeixem. I també és una mica per donar espais a aquesta gent, a gent que realment s'hi vol dedicar professionalment, però no és tan fàcil trobar espais on poder assajar o poder crear, poder fer guions, poder... No?
3: Per tant, feu producció i programació.
4: Correcte.
3: Que aquí entreu la Laia i el Sergi,
4: sí,
3: a les seves vessants.
5: Correcte.
3: Molt bé. Està fantàstic perquè esteu fent... Tenim un projecte que està en una web, però que aquest projecte va més enllà de la web, va més enllà d'una informació.
4: Sí.
3: Estem parlant d'un projecte. Jo avui venia a parlar amb vosaltres d'una web, però no m'he equivocat.
4: És un projecte.
3: És un projecte. Per tant, expliqueu-me tot el projecte una miqueta més estructurat. Això, una cosa són les residències artístiques.
4: L'altra, bueno, de fet, això ja ho fem, però diguem que a vegades ho fas d'una manera poc organitzada, no? Que és la part aquesta de dir, ei, doncs, si tens un espectacle que vols portar, escriu-nos, no? Hi ha gent que ja ho fa, però hi ha gent que tampoc sap com fer-ho. Doncs, per exemple, això sí que la web, al ser tan centralitzada, no? En específica d'arts escèniques, ajudarà molt, tindran la part detallada, ei, escriu-nos, farem segurament períodes perquè la gent ens pugui presentar propostes d'espectacles, i una cosa que ja m'agradaria molt, però que això és cap a futur, que entraria dins el projecte d'Anyac, també seria fer alguna formació d'arts escèniques.
3: Perquè, de fet, ja teniu teatres de
4: fet,
3: taller
4: sí.
3: aquí a l'Avens de fa molt de
4: llavors,
3: temps.
4: Fer alguna masterclass d'aquestes que toqui temes que puguin també interessar a gent més professional del sector.
3: Aquí hi ha una part de programació administrativa, no? I d'organització administrativa, però també és molt important que el tècnic, que en aquest cas és el Sergi,
4: el millor tècnic d'Esplugues. Sí.
3: Coneixi...
5: El segon.
3: Coneixi com es mou una companyia de teatre. Perquè ara faig una collita pròpia, que l'he vista i l'he viscuda. Una persona que va venir l'altre dia a la secretaria de l'Avens, a part de donar les gràcies per tota la feina, va dir gràcies perquè hem vist que el tècnic que teníem de sala sap perfectament com treballa una companyia de teatre.
4: Això
3: és molt d'agrair, perquè no tots els tècnics de teatres...
5: I això el tècnic t'ho està agraint ara mateix.
4: Això ens ho ha dit molta gent.
3: Clar. Per tant, aquí sí que m'agradaria una Sergi, avalar la teva tasca.
5: No m'ensaboneu tant. No m'ensaboneu tant, perquè... trencant una llança a favor de tots els tècnics, perquè som aquells que estem allà darrere i som els primers que arribem, els últims que marxem.
3: Correcte.
5: I se'ns saluda breument des de l'escenari. O sigui que moltes gràcies a les persones que valoreu la feina dels tècnics.
3: Però, de fet, suposo que aquesta aposta que fa l'Avent Centre Cultural també és perquè confia en aquesta persona que farà de productor i de tècnic.
4: Mm-hmm.
3: I així ho heu decidit la Junta.
4: Sí.
5: Bueno, clar, jo aquí precisament no hauria de parlar, perquè si no seria tirar-me flotes.
3: Doncs va, anem a parlar de Nyac.
4: Vinga.
3: Per què es diu Nyac, la web?
4: Es diu... Vam estar buscant diversos noms, perquè volíem un nom que fos així com modern o estrident, curt, no? Que cridés l'atenció. que també tingués relació una mica amb Esplugues i amb les arts escèniques, i després de fer una gran pluja d'idees amb molts noms...
5: Molts noms.
4: Vam trobar aquesta paraula anyac, que per nosaltres, doncs, això compleix com amb tres, no?, objectius que teníem molt clar. Un és que fos un nom curt, que cridés l'atenció, com una onomatopeia. L'altre és que tingués a veure unes arts escèniques, i nyac, aquí hem jugat una mica amb l'idioma, perquè ja ve d'una paraula castellana que és nyaque, que era com se li deia a les companyies de dues persones que feien teatre còmic i anaven itinerants pel poble a presentar el seu espectacle. Llavors, també en honor al teatre, doncs hem agafat el nom aquest del nyaque, l'hem catalanitzat. I després, el tercer punt és que nyac, hi ha un camí aquí que va d'Esplugues a Hospitalet, que es diu el camí de Can Nyac, i una mica és el que ens porta com a la nostra real tradició d'Esplugues, que a més és un camí, no?, que té aquest simbolisme de cap on vols anar, cap on vols arribar, i de caminar constantment cap endavant.
3: I de connexió.
4: Correcte.
3: Val. I aleshores, què trobem amb aquesta pàgina de nyac.cat?
4: Doncs trobarem tot això, que és la programació dels espectacles, trobarem tota aquesta informació que poden trobar les companyies, tant per venir a fer una residència artística com si volen proposar-nos espectacles, i sobretot això.
5: Sí, bueno, i després pues, la part més pels assistents, pues, abonaments, bueno, preguntes i respostes sobre les entrades, etc.
3: Sí, les entrades les podem comprar directament,
5: sí,
3: a través de nyac.
5: Sí,
4: sí.
3: Que bàsicament, sí, ho feu a través de Codeticket.
4: Entràpolis.
3: Ai, perdó, Entràpolis.
4: Sí, Entràpolis. Vull dir, a la, sí, pàgina del nyac es trobarà l'enllaç que et portarà a l'Entràpolis.
5: I ja està. És que
4: ja està.
5: És una pàgina molt, molt petita, molt, molt curta, però...
3: Sí.
5: Però
3: intensa.
5: Però tot el contingut està bastant condensat i ben exposat, penso.
3: Aquesta informació també la trobarem a la web, perquè clar, estem acostumats a entrar a avencesplugues.cat.
4: Sí, també la trobarem. Ara la pàgina de la web de l'Avenç canviarà una mica, perquè estarà més centralitzada en això, en la vida associativa, en les seccions, no? Fins ara, clar, estaven totes les activitats i totes les coses allà posades, i ara el diferenciar-ho canviarà una mica la pàgina web. Però on posa la programació, diguem, si tu vas a avencesplugues.cat, hi ha una pestanyeta que posa programació, i dins hi haurà programació del nyac, que et portarà a la pàgina web del nyac, o la programació d'activitats de l'Avenç, que sobretot seran les activitats de les seccions i entitats que venen aquí a fer les, bueno, les seves activitats o els seus actes.
3: Molt bé. No sé si ens hauríem deixat alguna cosa per explicar, per acabar ja.
5: No.
3: Penseu que ja ho hem dit tot?
4: Sí. Si no, ja tornarem,
5: ja tornarem, eh? Ja tornarem.
3: Ah, sí, això, si perquè no... estarem molt pendents d'aquesta web de nyac.cat, sí. I si un cas a tu, Laia, t'emplaçaríem per un altre moment perquè parléssim més concretament de totes les activitats que genera l'Avenç Centre Cultural i els tallers també.
4: Perfecte.
3: Val? Doncs moltes gràcies a la Laia Bovés i al Sergi Vilà, que són els responsables del projecte nyac de l'Avenç Centre Cultural. Gràcies.
4: Gràcies a tu.
5: Gràcies.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui us parlarem de disciplina, memòria, estratègia, tàctiques, coneixement i concentració, tauler i peces. Però si us dic xaturanga, sabeu de què parlarem avui? Avui estem amb l'Eduard Pagès. Bon dia, Eduard.
6: Bon dia.
3: Formes part del Club d'Escacs d'aquí d'Esplugues-la-Vens.
6: Exacte.
3: Ets veí del barri del Gall?
6: Era veí del barri del Gall, vaig néixer allà, ara visc a Sant Feliu, bueno, ja fa anys que visc a Sant Feliu.
3: Però la teva relació amb Esplugues no s'ha aturat mai?
6: Mai, mai, mai. O sigui, visc a Sant Feliu i allà hi ha un club d'escacs molt potent, però jo sempre he vingut aquí. L'arrel, tira.
3: Amb tu parlarem de dues coses, tant del Club d'Escacs d'aquí del Centre Cultural de l'Avenç com de la crònica de la vida d'Esplugues per tots els articles que has fet. I jo crec que ara estem parlant amb una persona que per mi aquí a Esplugues és la que coneix millor la història dels escacs, però no solament a Esplugues, sinó a nivell mundial, perquè hauríem de parlar com comencen els escacs, com s'inicien. Hi ha una llegenda de que un savi va voler donar una lliçó amb un sobirà de la Índia, perquè es veu que era molt orgullós. És una fàbula, és real?
6: No, és una fàbula que és maca, perquè aquest sobirà li va dir que volia, i ell va dir que un gra d'arròs al primer quadre, i després anar doblant simplement els grans d'arròs en els 64 quadres. I resulta que hi havia havia de posar tants grans d'arròs que no els tenien tot l'imperi. Ah, però és una fàbula, esclar. Però bueno, jo t'he de dir que potser sí que sóc el que més sap del Club d'Escacs Esplugues, l'Avenç.
3: L'Avenç, sí.
6: Ja a nivell mundial ja seria una miqueta massa dir.
3: Però a nivell mundial ens ho pots explicar, però, sí.
6: Sí, però...
3: Doncs amb aquesta fàbula tan bonica, ara no començarem a descriure com és un tauler d'escacs, perquè jo crec que tothom ja sap que és un tauler, ni les figures. Però una pregunta, les figures dels escacs es corresponen a la vida real?
6: Sempre s'ha dit que els escacs és la representació d'una batalla, no?, en un tauler d'escacs, no? I algú havia dit que tant de bo les guerres es resolguessin en els taulers d'escacs, no? Però, bueno, l'alfil és el bisbe en un primer moment, la dama és la reina, el rei, els peons són els soldats. Si vols fer una comparació, el que sí que et puc dir és que els escacs és un joc, digue-li un esport-ciència, que no te l'acabes. És la fàbula aquella de les grans d'arròs, en el fons és veritat. Tot just ara els ordinadors més potents poden abastar moltes de les possibilitats que té els escacs, però encara no totes.
3: Déu-n'hi-do, eh? No poden abastar encara totes les possibilitats.
6: És que els escacs té... No sé si és... Ara mentiria, però no sé si a la jugada 6 o 7 o 8 ja hi ha milions de combinacions diferents de jugades possibles en els escacs. Per això és tan maco, perquè els escacs... ningú és perfecte jugant als escacs. Ningú ha arribat a saber-ho tot, home, jugant als escacs.
3: I en la vida real els escacs han incidit molt, perquè des de la infantesa hi ha escoles d'escacs, a les mateixes escoles també s'ensenyen escacs, a la vida real, al cinema. Moltes pel·lícules fan referència als escacs, de vegades hi ha pel·lícules que simplement hi ha una imatge que es veu un pare o un avi amb un fill o un net o una neta que estan jugant i aquella imatge ja et diu molt.
6: Sí.
3: No cal explica absolutament res, perquè és una imatge familiar.
6: Sí, darrerament hi ha hagut la sèrie aquesta, Gambito de Dama.
3: Que me la vaig empassar de seguida.
6: I sí, sempre que hi ha algun esdeveniment o alguna pel·lícula així que impacta una miqueta més, també creix l'interès pels escacs, no? Els escacs a Estats Units van créixer moltíssim quan Bobby Fischer, a l'any 73, va guanyar el campionat del món, 73-74, ara no et sé precisar, va guanyar el campionat del món guanyant a Spassky, el rus, que els russos eren els millors del món. I aleshores allò va créixer els escacs a nivell dels Estats Units increïblement, i a nivell de tot el món, aquí a Espanya també. Vull dir, de vegada en quan els escacs, per algun esdeveniment concret o alguna pel·lícula o alguna sèrie o algun... Bueno, doncs creixen, tothom parla dels escacs durant una temporada, després torna a baixar una altra vegada, és un esport minoritari per això.
3: Les elites mundials dels escacs són molt competitives, però a nivell local o a nivell comarcal, com funcioneu els clubs?
6: Bueno, nosaltres pertanyem a la Federació Catalana d'Escacs. Aleshores, la Federació ara mateix estem jugant a la Lliga Catalana, que la Federació organitza, i hi ha també competicions individuals, val? Però bàsicament la competició més important és la Lliga Catalana d'Escacs, i tots els clubs de Catalunya, jo no crec que hi hagi cap club que no participi en la Lliga Catalana, és la competició més important. I bàsicament és això, hi ha diferents divisions. Nosaltres, per exemple, el club d'escacs Esplugues-l'Avenç, tenim dos equips, l'equip A, que juga en una divisió, que és la preferent, diguéssim que de la província de Barcelona és la més alta, i l'equip B, que està jugant a segona provincial, dos categories per sota. Per sobre nostra també hi ha més divisions encara, eh? No som l'elit, eh? Però, bueno, juguem en una categoria que està força bé, i aleshores en aquestes divisions, si pots pujar, pots baixar, com qualsevol competició.
3: Doncs va, ara anem a explicar que el Club d'Escacs d'aquí d'Esplugues, l'Avenç, es troba a l'Avenç Centre Cultural, que està al carrer Àngel Guimarà 27, i pels, les persones que ens estiguin escoltant i estiguin interessades, doncs explicarem una mica els horaris que teniu i doncs aquestes categories, els dies que us reuniu, com ho feu, si teniu escola d'escacs o no. Explica'm tot això.
6: Hem tingut fases en què hem tingut nens. Jo vaig tenir, quan era, vaig ser president, vaig tenir nens alguns dies a la setmana. Passa que, com és dur, tothom té la seva feina, però bàsicament nosaltres ens reunim el dilluns a la tarda, quarts de set, sis i mitja, quarts de set, fins a les 8:30, 9 de la nit, dilluns i divendres.
3: Pels que vingueu a l'Avenç i passeu pel carrer Josep Campreciós, doncs si us fixeu a la façana, a la part de baix, en unes finestres, i a vegades us veiem com esteu jugant, sobretot quan fa bon temps que no teniu les finestres tancades. Mm-hmm. I allà fa molts anys que esteu, al soterrani.
6: Allà tota la vida. Jo no recordo un altre lloc. Penso que des de... Jo era petit, jo tenia 9, 10 anys, 11, que vaig començar a venir al club, perquè el meu pare em va... El meu pare és dels fundadors de la primera fase del club, i sempre hem estat allà, sempre hem estat allà. Ara estem una miqueta, tenim una miqueta més d'espai. Havíem tingut un local una miqueta, però quan es va fer la reforma de l'Avenç ens van donar una miqueta més d'espai, estem una miqueta més amples, agraïts a l'Avenç.
3: Doncs ara això ens dona peu, ja que parles del teu pare com a primer fundador, dels primers fundadors... amb altres persones. Mm-hmm. Doncs anem a parlar una mica de la història del Club d'Escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç, que tu ja n'has parlat en els teus articles a la Crònica de la Vida d'Esplugues. Mm-hmm. I ara sí que ens endinsem amb la història, que és el que a tu t'agrada, com a doctor d'història que ets, t'has centrat amb això, amb explicar-nos a través de la crònica aquesta història apassionant i que tu i la teva família tant...
6: Sí, sí, sí.
3: Us ha tingut.
6: Sempre m'ha interessat, i amb aquests articles que he anat fent durant anys, durant tant temps, doncs he combinat les dues de les meves tres grans passions, no?, que són els escacs i la història. La tercera no em dona tantes alegries, eh? Soc de l'Espanyol i ja saps el que
3: ja
6: passa.
3: Ja estem veient el que passa, sí.
6: Doncs vaig començar primer perquè ja feia temps que volia fer, però vaig llegir ja fa molts anys un article del Josep Maria Puiggrós a la Crònica. Jo havia escrit abans també, però no d'història, sinó, bueno, articles sobre el club, sobre els CACs en general, i ell va fer referència a un fulletó que s'havia editat als anys 30, anys de la República, dins del butlletí del grup excursionista Germanó, que estava aquí a l'Avenç.
3: Que va fer un llibre. En sí. Joan Puiggrós va fer un llibre parlant.
6: Ah, exacte, sí. Sí. Doncs ell va escriure també, ell que escriu a la Crònica, va dir que dins del butlletí del grup excursionista Germanó hi havia el fulletó del Club d'Escacs Avenç d'Esplugues, que aleshores es deia així. I, bueno, simplement va fer un article parlant d'això. I aleshores em va interessar tant que vaig començar a buscar números, vaig anar a la Biblioteca de Catalunya, vaig anar per tot arreu, fins que vaig trobar tots els números, pràcticament. I sí, dins del butlletí hi havia el fulletó aquell, i en aquell fulletó, que comença l'any 32, no des del principi de la fundació, doncs allà hi havia moltíssima informació. Aleshores jo vaig anar a buscar abans de l'any 32, abans del fulletó, perquè el club ja estava en marxa quan es comença el fulletó aquest. I vaig trobar en una revista que es diu Els Escacs a Catalunya, que s'editava aleshores als anys 30, que la primera referència que es fa al Club d'Escacs Esplugues-l'Avenç, diguéssim que la data d'inauguració oficial seria el 5 de març del 1931, que aleshores s'explica allà a la revista que aquí es van fer unes simultànies i després uns parlaments i es va inaugurar. Va? Aleshores vaig anar a buscar, vaig a buscar el fulletó, aleshores el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, què en diu? I el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, en el número d'abril del 31, va ser quan parla de la primera junta del Club d'Escacs a Vents d'Esplugues, val? I bueno, a partir d'aleshores, doncs, mira, el primer article que vaig fer de la història del club va ser, com dir-ho, una acció poètica, no acció poètica, sinó que vaig parlar de la vinguda de la República a Espanya l'any 31, i ho vaig fer coincidir amb l'anunci en el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs de que l'any 31, del abril del 31, es parlava de la primera junta. Val? Som d'una miqueta abans, el dia 5 de març, no? Però bueno, ho feia coincidir amb l'abril i tal. I, bueno, i a partir d'aleshores, doncs, entre butlletins de la Federació Catalana, fulletons del club, doncs, he anat explicant tot el que hi havia, barrejat amb la història, doncs, d'Esplugues, el que passava, que estava passant políticament també a Catalunya, com que la gent que forma part del club, que crea el club, és gent que també és del Club Excursionista Germanó, com a mínim els primers components, els que ho creen, doncs són gent molt catalanista, que fa moltes activitats, que surt, que... Bueno, i aleshores, doncs sí, vaig començar i no he parat fins fa un any i poc, que ara ja no parlo del Club d'Escacs, perquè el Club d'Escacs es va fundar l'any 31 i fins a l'any 35. L'any 35 desapareix.
3: Una vida curta.
6: Sí, la primera fase és una vida curta però intensa, perquè hi ha molta activitat, és gent amb molta empenta, que fa moltes coses, hi ha una secció, de seguida es munta una secció de nens, però 20 nens que fan també el torneig social infantil. El primer president del Club d'Escacs és en Josep Fontanals. Entre els fundadors està el meu tiet, jo abans he dit el meu pare és molt jovenet, juga, però en la secció infantil, Josep Pagès, que és un dels fundadors, que està en la primera directiva, i el millor jugador d'aquella època era un tal Josep Campreciós, que no és el del Carxaporal del Somaten, no és tampoc el regidor de la Unió Rabassaire, que també es diu Josep Campreciós, que a vegades quan busques i fas la història en un poble petit i hi ha molta gent que es diu Josep i molta gent que té el mateix cognom, sí, et fas un lío fins que no destries. No? Aquest es deia Josep Campreciós Batllori i el club té, ja dic, una vida curta, la primera fase, però intensa. Hi ha fins i tot un himne, tenim himne del club, que en el Correllengua del 2009 Marcel Casellas el va recuperar. Jo tenia del fulletó la partitura, però no sabia, jo no sé música, eh? I aleshores en el Correllengua del 2009 me'n recordo que el Marcel Casellas va convidar perquè escoltés l'himne, que el va fer un músic que també era aficionat als escacs en aquell moment, que es deia Anicet Vella. Curiositat que, per això dic, et dona una miqueta la idea de que hi havia una empenta molt gran en aquell moment, hi havia moltes ganes de fer coses i fins i tot tenim un himne. No?
3: És curiós perquè, o no curiós, amb totes les persones que he estat parlant, una d'elles amb el Joan Puiggròs, que va fer aquest llibre de Germanó, o amb el Jordi Udina...
6: Jo he dit Josep Maria Puiggròs,
3: sí,
6: i és
3: sí, Joan Maria Puiggròs, sí. O amb el Jordi Udina, que ha fet el llibre de l'Avens, uh-huh, La veu d'un poble... Uh-huh. Tots coincideixen en dir que els anys entre el 31 i el 36 van ser d'una efervescència cultural brutal, amb una gran participació de tothom.
6: Estic d'acord, sí, sí. Mm? Sí, jo també ho he vist. Sí, sí. En aquell moment ja et dic que el Club d'Escacs creix de manera exponencial, vull dir, en pocs anys hi ha una crescuda. I fins i tot, quan s'està acabant el club, s'està parlant de que s'està formant un grup de dones escaquistes, la qual cosa és molt, molt curiós també. Però no sé què passa l'any 35 que se'n van orris, la cosa no acaba de funcionar. Sí que és veritat que a l'any 35 també hi ha el trencament entre el grup excursionista Germanó i l'Avens, que se'n van a la plaça de Santa Magdalena, número 15, crec que és. Però ja una miqueta abans, el Club d'Escacs ja deixa de fer el fulletó. dins del butlletí del grup excursionista. I l'any 35 ja desapareix de les primeres competicions oficials de la Federació Catalana, que aleshores no era la Lliga Catalana com ara, sinó que era el campionat del Baix Llobregat. Val? L'any, em sembla que el primer campionat de l'any del Baix Llobregat que es va fer per la Federació va ser el 1932. I aleshores hi havia només, en aquest campionat només va participar la penya d'escacs de l'Ateneu de Sant Boi, la secció d'escacs de la Unió Social de Cornellà, l'escola de declamació Miquel Roixas de Sant Feliu i el club d'escacs Avens Esplugues. Vull dir, eren poquets els que hi havia, però el club era un d'ells. Posteriorment, Colònia Güell, el Foment de Molins de Rei, l'Ateneu Sant Justenc s'hi afegeixen, però en aquell moment és un dels clubs primers. A més, fan moltes activitats, conviden el president de la Federació Catalana a venir aquí, conviden el campió d'escacs de Catalunya a venir a fer unes simultànies aquí, és a dir, que hi ha molta activitat, per això de cop i volta sorprèn que es talla i no sé què va passar. No sé quin...
7: Doncs aquestes baralles que a vegades hi ha en les poblacions, no? Sí. Que no hi ha una explicació històrica general, sinó sí, simplement de baralles entre la mateixa gent, els mateixos grups, perquè coincideix sí, amb el grup germanó i tot això sí, que estaves dient.
6: Sí, sí, sí. Jo crec que lo del club d'escacs hi ha una mala maró anterior. En algun dels articles sí que dic que, perquè veig que Josep Pagès, que era el meu tiet, havia estat president, quan era president, de cop i volta deixa d'estar fins i tot a la Junta, desapareix, ja no, ni juga. Clar, jo no li vaig poder preguntar mai perquè ell va morir, jo era un nen, i al poc deixa de funcionar el folletó i al poc deixa de sortir el club d'escacs en les primeres, en les posteriors campionats del Baix Llobregat. Aleshores, no sé, està allà. El club excursionista germano sí que després també es baralla amb l'Avens. Jo no sé si té relació o no, jo crec que no, que és independent. I aleshores se'n van a la plaça de Santa Magdalena, com t'he dit, i el primer president del club, Josep Fontanals, i Josep Campreciós Batllori, que és aquest jugador d'escacs, que són els dos, diguéssim, dos dels elements que eren molt units al grup excursionista germano, se'n van amb el grup excursionista també, se'n van fora de l'Avent, se'n van allà a la plaça Santa Magdalena i creen allà la seva pròpia secció d'escacs. I aquí a l'Avent es deixa de parlar, ja no he trobat més informació i l'any 35 s'ha de dir que desapareix el club, la primera fase, diguem, de la primera etapa del club.
7: I quan es reinicia la segona fase?
6: Doncs quan es reinicia la segona fase jo vaig estar mirant i hi ha una primera referència a l'any 43, una revista que es diu Ataque, que és la Frente de Juventudes, ha canviat tot, i hi ha uns camarades, aleshores, que es diuen així, que estan jugando el campeonato, i entre ells està, doncs, són un germen, vull dir, és l'inici, no?, de que s'està tornant a jugar escacs en algun lloc, no, perquè no hi localitzat si era aquí a l'Avens o on eren, i aquests camarades, bueno, hi ha aquesta petita referència, ja no torno a trobar res més fins a l'any 47, que és quan aquí a l'Avens es torna a juntar alguns parts d'aquells camarades que han començat a jugar, que surten en aquesta revista, i altres, i es torna a reemprendre l'any 47 al Club d'Escacs. O sigui, del 35 al 47 i aquest 8.
7: Ja, perquè estem en un moment polític, el 47, de dictadura, i en el que en algun moment determinat totes aquestes estructures que tenim republicanes cauen, uh-huh, i el moviment va recuperant
6: poc a poc
7: aquestes entitats culturals com és l'Avent, uh-huh, Centre Cultural, i es van implementant, el moviment es va implementant a les nostres entitats culturals, que deu ser aquest moment aquí a Esplugues, entre el 44 o així, fins i aquestes dates que dius tu ara del 47 amb el Club d'Escacs.
6: Exacte. És quan es torna a fundar el club. Aleshores és Club Ajedrez Esplugues, i el primer president és un tal Voltanya, i el vicepresident crec que el coneixeràs, Gerard Almató, i el secretari Andreu Almató.
7: Doncs el meu pare i el meu tiet.
6: I el tresorer Bonaventura Pagès, que és el meu pare, aleshores sí, que a l'any 47 són joves entre 18 i 20 anys que inicien la segona etapa del club.
7: Doncs ara descobrim que tenim un vincle paterno-filial, que els nostres pares ja es coneixien en aquella època.
6: Eren companys, està clar. Per informació teva, que Gerard Armató jugava molt bé, el teu pare, i va ser campió social l'any 49. És una dada que he trobat...
7: Sí, que jugava molt bé i els fills ens van ensenyar a jugar als escacs. Sí.
6: Doncs mira, ja, aviam si veniu.
7: El meu germà ja no viu aquí ara, està vivint a Molins de Rei, però sempre li ha agradat molt al meu germà jugar-hi.
6: I des d'aleshores, des de l'any 47, que es fan els estatuts, que es funda una altra vegada el club, aquesta segona etapa, fins ara, ininterrompudament. De seguida va ser president Joan Brilles, que és un president que està força anys, que fa moltes coses també pel club, que ha fet tantes coses i ha ajudat, doncs que se'l fa també president honorari, mentre es van passant altres presidents, i ininterrompudament doncs ja no hem parat fins ara. No hem parat cap any, podem dir que som un club que en cap any, des de l'any 47 fins ara, no hem deixat de participar ni un sol any en el campionat de Catalunya per equips, que es deia abans, ara es diu Lliga Catalana, i sempre amb dos, tres equips.
7: Teniu alguna època determinada que aquí a Esplugues feu algun tipus de competició per convidar els oients que estiguin atents a l'agenda?
6: El club ha tingut moltes fases. Ara estem en una fase de supervivència, ja fa temps. Vull dir, allò de som els que som i
7: ens... Sou pocs, ara.
6: Ara serem uns 25 jugadors, 25...
7: No està malament, 25 jugadors.
6: Sí, però en una... població que té...
7: 47.000 habitants.
6: Sembla una miqueta poc, no? Una miqueta pobra. El club ha tingut fases més... Bueno, un club amb una trajectòria de molts anys, doncs és normal, té fases més altes. En els anys 69-70, que és quan ho agafa Josep Solà, que és un president... que va fer moltes coses, es van fer tornejos interescolars aquí a Esplugues, on hi participaven 10 col·legis d'Esplugues, tornejos infantils, juvenils, hi ha èpoques en què després la cosa baixa, després torna a pujar.
7: També hi ha una escola d'escacs a la Plana, vull dir que cadascú una miqueta cobreix l'espai que es queda a fer, no?
6: Exacte. Nosaltres ara funcionem, tot i que som entitat pròpia, funcionem més com una secció de l'Avens. De fet, si algú ens busca dintre de l'Avens, som el grup d'escacs.
7: La pàgina, sí. Si entreu a la pàgina, que és avencesplugues.cat, doncs busqueu a seccions, allà trobareu la secció dels escacs. Has dit que sou uns 25 jugadors, 25 socis. Mm-hmm. S'ha de ser soci de l'Avens o només de la secció? Com funcioneu?
6: Sí, nosaltres demanem que tothom que vingui al club, doncs en un moment o altre es faci soci de l'Avens, perquè estem a dintre de l'Avens, perquè el local és seu, hem estat tota la vida i molt agraïts i tal, però per això li demanem a la gent que ve que es faci soci de l'Avens, simplement. I si està interessat a federar-se, a jugar, doncs aleshores treure's la llicència federativa per jugar a campionats, per jugar amb nosaltres al campionat per equips o jugar a tornejos individuals. Una llicència federativa sènior ara mateix està per 40 euros, més o menys. Un jubilat paga 25 i els nens solen pagar uns 13 euros anuals, vull dir, per estar federat i poder jugar a competicions.
7: Doncs, Eduard, hi ha moltes coses que podríem parlar dels escacs. Per exemple, el propi nom, d'on ve l'origen d'aquest nom dels... Perquè en castellà és ajedrez i en català és escacs. I jo crec que la paraula ve del llatí, d'escacus, escacsus, no?
6: Doncs, si vols que t'ho digui, veus com no sóc un expert mundial en la matèria, perquè no sabria dir-te. Suposo que ve de la forma del tauler escaquejat.
7: Buscant a internet... En una pàgina de Sapiens diu que la paraula escacs prové del llatí escaccus i en el mot castellà, en canvi, prové de l'àrab de escrachtag, algo així. No ho sé pronunciar bé, val? Mm. I que és un joc que prové de la Índia, que té un origen de la Índia, que això ja ho has explicat abans.
6: Sí, i sí que és veritat que aquí la introducció dels escacs a Europa es fa via la península Ibèrica. Això està documentat. I sí, a l'edat mitjana aquí tenim el millor jugador d'escacs de, en aquella època del moment, un tal Ruy López de Segura, que és un monjo castellà. Es diu també que, per exemple, com a curiositat, que la dama dels escacs, la reina, es mou com es mou, que és la peça més potent del tauler d'escacs, perquè a València uns cortesans li van fer aquest homenatge a la reina Isabel la Catòlica, que abans la peça dels escacs, la dama només es movia tres quadres en totes direccions, i que en honor a ella, i en honor a que ella passejava pels seus regnes, per totes les regnes, del nord a sud i de l'est a oest, van fer que la dama dels escacs s'estengués en el tauler.
7: Bé, històricament, jo no sóc historiadora, però històricament podria, diguem-ne, no estar d'acord amb aquesta teoria, perquè hi ha hagut regnes molt més importants que Isabel la Catòlica a nivell europeu, i només hauríem d'anar a parlar d'Eleonor d'Aquitània, per exemple. Per mi, un personatge molt més important que Isabel la Catòlica.
6: Però has de tenir en compte que els escacs van passar primer per Espanya, i aleshores doncs aquí van començar a posar normes que després algunes han quedat.
7: I si tenim en compte que el corredor del Mediterrani ha de passar per Madrid, el que passa per Castella, ja em puc creure tot el que em diguis.
6: Exacte.
7: Doncs, Eduard, la teva professió o la teva formació acadèmica, com a doctor de història que ets, a part de portar-te a estudiar els escacs aquí a Esplugues?
6: Jo vaig fer la tesi doctoral totalment plan de hobby, eh? Vull dir, jo he estat treballant sempre a l'hospital, primer 2 de maig, ara estic en el Brogi, i a les estones lliures he fet la carrera i he fet la tesi doctoral, i jo em vaig doctorar amb una tesi que es diu Utilitat i obrerisme a la Catalunya del segle XIX, de 1868 a 1898, és a dir, pensament anarquista. No té res a veure amb els CACs, no té res a veure... Però, bueno, en aquell moment em va interessar el tema i vaig fer la tesi, està penjada a internet, la tesi en xarxa, aquí si no la vulgui mirar.
7: Interessant, eh? Perquè tot aquest tema anarquista, els cors d'en Clavé i tot això, està molt relacionat amb la nostra història de Catalunya.
6: Sí, sí, sí, sí.
7: Eh?
6: Els cors de Clavé surten en la
7: tesi. A la teva tesi.
6: Però ara m'ha servit molt perquè, com que el Club d'Escacs l'any 35 desapareix, i jo volia seguir fent la història, però clar, el que no volia era saltar del 35 al 47 o al 43, que comença algú a jugar, i al 47 que comença una altra vegada al Club d'Escacs, no? I dic, no, doncs què passa al 36 aquí? I al 37? I al 38? Hi ha una guerra civil. I aleshores, la meva formació i la meva dèria, la meva passió per la història, doncs m'ha portat a investigar la guerra civil a Esplugues. I ara els articles que estic fent ja des de fa ben bé un any i mig a la Crònica de la Vida d'Esplugues són sobre la Guerra Civil d'Esplugues, i m'estic aprofundint en el tema, m'apassiona, i m'estaré, crec que, diversos anys enviant articles bimensuals a la Crònica sobre la Guerra Civil. He anat a l'Arxiu d'Esplugues, estic anant a l'Arxiu Comarcal de Sant Feliu, estic a internet, estic... I penso que, bueno, és una aportació que s'havia de fer, perquè s'ha parlat de la Guerra Civil aquí a Esplugues, però no s'ha aprofundit. Sí que hi ha articles molt interessants de la Roser Vilardell, s'han escrit coses, eh? Jo no vull deixar-me ningú, el grup d'estudis...
7: Jordi Amigó, en Josep Maria Gelabert, per exemple...
6: Sí, no vull deixar ningú, ni molt menys, eh? Però crec que falta aprofundir-hi més, no? I que no sigui un capítol d'un llibre general sobre Esplugues, sinó parlar i aprofundir. I és el que intento fer en aquests articles. La forma de l'article em va molt bé, perquè un article bimensual em dona temps per anar estudiant, anar investigant i anar escrivint tot el que vaig investigant, i a més m'obliga a no deixar-ho. I la forma de l'article bimensual m'agrada per això, perquè és un repte fer un article cada dos mesos, que sembla molt de temps, però quan vols escriure sobre història i t'has de documentar i has de buscar i investigar i tal, és un temps que em sembla que està correcte, un parell de pàgines i anar aprofundint i anar avançant en la història d'Esplugues. Intento aportar això. Quan comences a aprofundir en un tema, comences a trobar coses i que el tema se't va fent gran, gran, gran, gran. I el que he après després de fer una tesi doctoral és que primer ve un pas i després ve un altre pas i després un altre pas. Jo quan vaig començar a fer la tesi em pensava, dic, on m'he ficat? No? O sigui, on m'he ficat treballant? I perquè el tema es anava fent immens. Però bueno, no tenia pressa, jo no volia donar classes després a la universitat, sinó que ho feia per hobby. Vaig anar a Amsterdam a investigar, a l'Institut d'Història Social d'Amsterdam, a buscar informació. Bueno, doncs vaig anar quan vaig poder i vaig anar fent, i vaig trigar 10 anys en fer la tesi doctoral. Què trigaré en acabar la Guerra Civil, les plugues, cada dos mesos una entrega d'un parell de pàgines? No tinc ni idea, però com no tinc pressa i com que m'apassiona, espero que molt.
7: Doncs esperem que quan acabis tots aquests articles, o no, perquè si es fa molt llarg, et tornarem a convocar un altre dia, bueno, perquè exacte, vinguis i dir-te com a detall o com a informació que en Joan Puiggròs també va fer la seva tesi doctoral amb 70 i pico d'anys ja, eh? Vull dir, en té 80 i escacs, doncs va trigar també bastant, eh? No hi ha pressa amb les tesis.
6: No. Jo la meva la vaig fer l'any 2007. La vaig, diguéssim, presentar l'any 2007 davant del jurat. I era perquè jo vaig fer història i com que m'agrada molt llegir, volia fer més coses. Se m'havia acabat la carrera. Dic, bueno, vaig a fer, no sé, filosofia, per exemple, no? I vaig voler fer filosofia, però em demanaven una nota massa alta, notes d'excel·lent i de matrícula d'honor, tampoc treballant, no són fàcils de treure. Aleshores vaig dir, bueno, doncs com que em demanen per filosofia una nota de tall molt, molt alta, dic, pues, saps què? Continuo i faig els cursos de doctorat i faig la tesi doctoral, i així va anar, i una cosa porta a l'altra i fins que vaig acabar.
7: Doncs la sort que hem tingut de que no hagis fet una altra carrera i que t'hagis fet aquest doctorat, perquè t'ha donat per seguir investigant en la història d'Esplugues a través dels escacs i ara a través de la Guerra Civil.
6: Potser sí, mira. Tant.
7: Doncs gràcies, Eduard Pagès, per estar avui amb nosaltres en representació del Club d'Escacs d'Esplugues i de l'Avent Centre Cultural. També gràcies a la Coni Antolinos, que ella és la presidenta del club, la primera dona presidenta del Club d'Escacs d'aquí d'Esplugues i de l'Avent Centre Cultural, per haver-nos aportat aquesta informació i també per oferir-nos aquests articles que fas a través de la crònica de la vida d'Esplugues. I des d'Esplugues FM, doncs convidem a tothom, o que jugueu als escacs, que vingueu a informar-vos, que si voleu fer-vos socis del Club d'Escacs d'aquí de l'Avens, o si també us voleu fer socis de la crònica de la vida d'Esplugues, és una revista que cada dos mesos i mig aproximadament treu la seva revista.
6: Ara que ho dius, i ja que em dones l'oportunitat, gràcies a la ràdio per aquesta oportunitat, gràcies a l'Avens perquè estem dintre de l'Avens i sempre totes les facilitats, ara Jordi Figueres, però abans també, i gràcies a la Crònica d'Esplugues, perquè jo crec que és una revista que és imprescindible en el poble. Crec que és la història d'Esplugues no s'entén sense una revista des de l'any 50 fins aquí, que ha anat explicant la vida social, la història, els esports, la política d'aquest poble, i que a mi em permet, doncs, lliurar-li aquests articles

0: per explicar-nos la història. Dia a dia, una història viva i una història que no hem de perdre la memòria de la nostra història.
1: Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, una abraçada.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
3: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Són la una del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic crònica, actualitat, vida, sabeu de quina entitat parlarem avui? Avui tenim amb nosaltres la crònica de la vida d'Esplugues. Amb nosaltres la Lluïsa Morera i el Miquel Casellas. Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.

0: Veniu amb representació de la crònica, que ja té 71. Es va fundar el 1950, si no recordo malament. Feu-me a mi memòria, eh?
1: 1950 és el primer any de publicació.
0: De publicació.
1: O sigui que es va fundar el 1949, o finals del 49.
0: Perquè revisant aquest llibre que tenim, que és Esplugues de Llobregat, monografia històrica, que es va publicar el 47, veiem que hi ha aquest buit, d'aquests dos anys, i podríem dir que la crònica pren el relleu de lo que és la història d'Esplugues. En aquest cas seria una crònica molt actualitzada, trimestral. Per tant, tenim sis...
1: De fet, són cinc revistes anuals. O sigui, hi ha mesos que són tres i mesos que són dos.
0: I després, un cop l'any, feu el calendari, que és el regal que oferiu als vostres socis, sí. Després apareix en el 95 el grup d'estudis. Per tant, ja durant uns anys, l'única referència que tenim escrita aquí a Esplugues i que tingui cura de la nostra actualitat i de la nostra història, per mi seria la crònica de la vida d'Esplugues durant tots aquests anys. Per tant, la feina que ha fet la crònica al llarg de la seva història, des del seu inici, crec jo que és molt important.
1: Penso que és importantíssima. Sobretot tota la història d'Esplugues està reflexada en aquests 70 anys. O sigui, la història d'Esplugues d'aquests 70 anys està representada amb aquestes revistes de la crònica de la vida d'Esplugues, que van ser la vida d'Esplugues a seques.
0: Tota entitat té una finalitat, però la vostra està clara. Editeu la revista?
1: Ara actualment sí, editem la revista. Antigament la revista Vida d'Esplugues també reflexava tots els ets i uts que havia passat a Esplugues, inclús sortien naixements, batejos, confirmacions, comunions i de funcions de la gent del poble. La gent que naixia als anys 54-55 estan tots reflexats amb aquestes pàgines de la Vida d'Esplugues d'aquests anys.
0: He de confessar que és el primer que faig, començar la revista pel revés. M'agrada molt la secció que teniu, Esplugues s'acomiada, i a més diu així: des de la crònica de la vida d'Esplugues volem tenir un record per totes aquelles persones d'Esplugues que ens han deixat. I aleshores em llegeixo aquest final de la revista, que és per on jo començo.
2: Tots les necrològiques, la majoria, tenen tot un pensament darrere, escrit per els nets, escrit per fills, escrit pels amics. Per tant, ha canviat una mica la filosofia de la necrològica. Tot i recordar la gent que va desapareixent, i que ens en falten molts, perquè molts no ens en enterem, les famílies no ens ho fan saber, que ens sap greu.
0: Per tant, des d'aquí podríem també fer una, no sé si és una crida, però esmentar que si algú vol que alguna persona de la família surti reflectit d'alguna manera en la revista d'Esplugues de la crònica, els records d'aquest familiar, doncs es pot apropar a vosaltres.
2: Exacte, sí, sí.
0: Diguem una adreça de correu electrònic per fer això.
2: cbesplugues, que crònica, o sigui, sí, cvesplugues, sí, @gmail.com.
0: És ben fàcil, eh? Si recordem, crònica vida esplugues seria cbesplugues@gmail.com. Us reuniu vosaltres aquí a l'Avenç.
1: Sí, ve baixa,
0: de vida. Us reuniu aquí a l'Avenç, oi?
2: Sí, la seu censal, la seu la tenim a la secretaria, al costat,
0: sí.
2: I allà tenim els nostres armaris, els arxius i on som.
0: Seguim amb la crònica, amb la revista, perquè teniu seccions de fa molts anys. Per exemple, les receptes. No sé si encara les feu, les receptes, sí. Recordo jo de memòria de fa anys. I després hi ha una secció que també m'agrada molt i jo crec que és única, genuïna i imprescindible, que no he trobat llibres actualment a gaires llocs, que són els mots encreuats i les sopes de lletres que feu. Això és fantàstic i voldria felicitar a la persona que fa aquests mots encreuats.
2: Ets que és el Miquel.
0: Ets el Miquel.
2: És el Miquel.
0: Miquel, quantes hores t'ocupa fer aquestes sopes de lletres, mots encreuats? Perquè és impressionant.
1: És molt entretingut, però mira, s'ha de fer cada crònica. Ja fa anys que vam pensar que feia falta una pàgina d'entreteniment, i al final a mi se'm va ocórrer fer aquest tipus de sopa de lletres.
0: Sí.
1: Sempre busquem una quantitat bastant gran de noms. Normalment són 30 noms de coses que més o menys tinguin... Els primers tenien més que veure amb Esplugues, ara ja són més generalistes, més coses de 30, buscar 30 coses d'un tema determinat.
0: Doncs
1: té una feina concreta, però vaja, s'ha de fer aquesta feina, i això és el que és important. Sí. I a mi que ens agrada resaltar és que la gent contesti amb aquestes respostes, que encara no les hagi trobat totes, ens enviï les que trobi. Perquè ens representa, així sabem, la gent que participa o la gent que col·labora. Sabem que hi ha molta gent que no ens diu res, però sí que ens agradaria saber la gent que ens respon, i de fet pugem el nom o el cognom que vulguin de la persona que ens respon.
2: Vaja. Hi ha una certa competició per participar.
1: Sí.
2: Sí, hi ha una certa competició.
1: A la persona que ens envia les respostes, estiguin bé o estiguin malament, nosaltres sempre els hi responem donant-li les solucions.
0: Molt bé, perquè jo ara tinc un exemplar a la mà i et posa, al finalitzar la sopa de lletres, posa: podeu enviar el llistat de les solucions a info@vidasplugues.com. Això és el que ens posa. I bé, i veig que en aquesta ocasió, doncs, la temàtica posa entreteniment número 13. No sé si de tant en tant feu com un monogràfic de paraules que tinguin relació amb alguna cosa en concret, o és sempre lliure?
1: És sempre lliure. El tema és lliure i agafem les paraules que d'un tema concret que se'ns acudeix en aquest moment. Sí que hem volgut ser, amb el número de Nadal, sempre agafem un tema nadalenc. Sigui de, no sé, va ser figures del pessebre, per exemple, va ser un any, un altre any són, per exemple, menjar, que és menjar típic per Nadal, 30 components del menjar de Nadal, no? Receptant, doncs, un primer plat, un segon plat i unes postres, de coses de Nadal.
0: Mira, jo tinc ara aquí mateix, obro, perquè m'he portat revistes, per fer l'entrevista. Ets un exemplar de l'any 2020 i és una sarsuela per Lídia Martínez Bofill, per exemple.
1: Sí, això és el menú. L'entreteniment és anterior i surten aquest de 30 components del menjar de Nadal.
2: Una de les seccions que deu ser única, quasi bé, és el Digui 33. El Digui 33 per nosaltres és molt important.
0: Sí.
2: El crea la Neus Oró, se li acut amb ella.
0: Oh, és la persona... una abraçada per la Neus des d'aquí i un record molt sincer per la Neus.
2: És la persona que ens suggereix això.
0: Sí.
2: I ràpidament diem que sí, perquè la gent que surt entrevistada aquí és aquella gent que segurament no anirà mai a cap mitjà de comunicació. Serà aquelles persones del poble que no se l'entrevistarà mai, que potser no sortirà mai al pont, que potser no sortirà a cap mitjà, i que són gent que són gent normal, corrent, que passa pel carrer, que et dius adéu, i que han fet molt perquè fan poble, perquè són del poble, són del carrer, i és donar i visualitzar persones naturals, persones que fan que el nostre poble tingui aquest tipus de vida. Des d'una modista fins a un noi jove, fins a gent de botiga, fins a esportistes, fins a gent molt gran, però és un petit homenatge a aquestes persones que no són, diguem-ne, famosos, i aquesta la cuidem molt.
0: Després també teniu una secció que també parla de les persones, i és una secció que parla de la gent que ha vingut a viure aquí a Esplugues.
2: Aquesta secció, curiosament, el Barrassa, que és el Josep, bueno, que el Josep Lluís Barrassa l'ha cuidat molt, actualment tenim bastantes dificultats perquè no tothom està disposat a obrir casa seva. I segons quin tipus de comunitat, diuen que si primer, tipus la comunitat hindú o la comunitat pakistanesa o la comunitat àrab, i després tenim realment moltes dificultats per arribar a poder fer aquesta secció. En canvi, la comunitat xinesa sí,
0: Sí que ho fan.
2: Va respondre, sí, molt
0: Mira,
2: bé.
0: Ara l'exemplar que tinc a les meves mans i posa Esplugues miscel·lània cultural, camins que porten Esplugues, relats de la immigració de Caracas, Esplugues. I bueno, hi ha una persona que és la que li fa l'entrevista i la protagonista és la Lorena i l'Eric. Tenim alguns exemples.
2: Aquesta és una que volem anar conservant, però en aquest moment hi ha dificultats. La gent, bueno, no t'obre les portes així com així, no és fàcil, però bé, la tenim i intentarem mantenir-la.
0: És una revista oberta a la ciutadania, feta per la ciutadania, perquè vosaltres sou gent del poble, hi heu una casa. I el que sí puc dir és que si algú vol també oferir algun article o alguna proposta, doncs que s'adreci directament també a tots vosaltres, a la Crònica. Teniu la revista molt plena i molt poc espai.
2: Bueno, això també... però Per exemple, les contraportades són un obsequi que fem a les entitats, però l'interior i l'exterior, contraportada interior, contraportada exterior, és les úniques coses que podem pagar en color, perquè si no se'ns aniria del pressupost, i les dediquem i les oferim a les entitats d'Esplugues que es vulguin publicitar.
0: Molt bé.
2: I creiem que hi ha moltes entitats que no aprofiten aquest diguem-ne aquest obsequi. Ens faria il·lusió que més entitats ens diguessin, va, hem de fer això i volem que surti.
0: Ara, quan m'estava preparant a casa algunes cosetes per fer-vos l'entrevista, doncs he agafat revistes que tinc a casa i m'ha sigut molt difícil, perquè les portades són magnífiques, totes les pintures que teniu. Ara, no vull triar-ne cap en concret, però aquesta, 100 anys de l'Escola Isidro Martí, amb aquests tulipans de color groc, és preciosa, senzilla, però molt maca.
2: No, feta per un alumne.
0: Molt bé. I això anava a preguntar, com aconseguiu totes aquestes portades, aquest quadre, per exemple, que tinc ara aquí a la mà, que vaig a fullejar i a dir de qui és? És una pintura de...
1: Les portades normalment venen de cedides per Cercle Artístic d'Esplugues, que són pels pintors del Cercle Artístic que ens les cedeixen
2: Però Esplugues té una vida cultural molt amagada, que per això la volem treure. Hi ha molts pintors locals que a vegades ens els cedeixen i els anem a veure a casa seva, es fa la foto, parlem amb ells, i hem descobert que és molt ric en pintura, Esplugues. Però molta gent pinta, molta gent.
0: L'altre dia parlàvem amb el grup d'estudis i ens comentaven que també tenim molts escriptors, perquè ells han fet un recull d'escriptors. Ara m'estàs dient que tenim molts, molts pintors. Per tant, tenim una cultura molt àmplia i molt excelsa.
2: Nosaltres vàrem fer dos vegades una publicació que recollíem tots els llibres que es van fer Esplugues, no?
1: Està en combinació amb el grup d'estudis.
2: El primer fulletó el vam fer nosaltres
1: sols, i el segon fulletó s'ha fet de concordància juntament amb el grup d'estudis, publicat conjuntament.
0: Perquè en referència a aquesta que feu, les contraportades de la revista interior i exterior, més la col·laboració que teniu amb el Cercle Artístic, i ara m'esteu anomenant el grup d'estudis, la vostra col·laboració amb altres entitats és estreta o, si més no, habitual?
2: Voldríem més encara. Ens falta la part esportiva, que els que col·laboren sempre són els escacs.
0: Els escacs, ja ho he vist.
2: Amb un gran nivell.
0: Molt bé.
2: Hi ha un gran nivell amb això dels escacs.
1: I el futbol també col·labora. El futbol esplenc també col·labora. Que sí, voldríem que totes les entitats esportives que hi ha a les Moreres o que hi ha els esportius de la Plana també col·laboressin i participessin amb nosaltres, donant-nos articles i per fer-ne publicació d'ells. Sabem que hi ha molts esportistes coneguts que s'han donat, s'han fet més o menys famosos, gimnastes,
2: patinadors,
1: i nosaltres pràcticament, si no ens ho diuen, no tenim constància, no sabem on localitzar-los.
0: Per tant, si ens està escoltant algun esportista, recordeu que la Crònica de la Vida d'Esplugues...
1: Estem oberts a rebre qualsevol informació d'aquest tipus per poder-ho publicar.
0: En quant als calendaris, feu un recull. Jo ara tinc a la mà uns calendaris que veu fer sobre finestres, sobre enreixats. N'hi ha un altre que és sobre les fonts d'Esplugues, monuments, també n'heu fet.
2: I els arbres d'Esplugues.
1: Aquest de la Forja va tenir molt d'èxit, com dius la Lluïsa, i després va comportar una sèrie d'entrevistes a un gran forjador, un mestre forjador de Barcelona,
2: que ens va obrir el seu casa seva,
1: i vam fer uns treballs de conferències amb treballs de la Forja,
0: perquè també heu fet algunes conferències, xerrades, debats amb motiu també del vostre aniversari. En veu fer un al Brilles, però n'heu organitzat algunes d'altres.
2: Sí, sempre ha tingut un motiu equis, vull dir, la de la Forja va ser molt interessant amb el senyor de la Forja. El 70 aniversari en van fer 5, una per cada per, dos mesos.
1: Per celebrar el 70 aniversari.
2: Exacte, però n'havíem fet abans d'altres, sobretot de poemes en van fer, i...
0: Vau fer un debat sobre la comunicació local, també?
2: Sí, senyor.
0: Abans de la pandèmia, 6 mesos abans de la Covid.
1: Per celebrar els 70 anys de la premsa local.
2: La nostra, que érem nosaltres, clar. Va venir gent molt interessant, sí.
1: Va venir gent de la premsa local de Sant Just, i de la premsa local d'Arenys i del Pont d'Esplugues,
2: el senyor Eduard Sanz.
0: Sí, la recordo. Quantes persones són a l'equip de redacció i de compaginació?
2: A l'equip central motor som 10, no?
1: Sí, som 10 persones, que són les que escrivim, recollim els articles, on anem a buscar gent perquè ens treballi sobre tot això d'aquí.
2: Però som com 15 o 16.
1: Després hi ha la resta d'equips que fa la compaginació de les revistes, la gent que fa el treball d'impremta.
2: Tenim el Consell.
1: I tot això, clar, són uns altres persones més tècniques que s'ediquen més al treball concret de maquetació i de treballar i de distribuir. I després vindrà a l'etapa de distribució de la revista, que també és una feina concreta, que també porta una certa feina.
2: També tenim uns col·laboradors fidels.
1: També tenim uns col·laboradors.
2: Sí, això és molt important, eh?
0: I teniu una persona o persones que també s'encarreguen d'anar de les xarxes socials, perquè, clar, el paper és molt important, ho parlàvem l'altre dia amb el grup d'estudis, però les xarxes socials hi hem de ser-hi. Uh-huh. I jo veig que teniu una pàgina web que és cronicavida.entitats.esplugues.cat, és la que teniu ara en funcionament.
1: Sí.
0: Sí? Després n'hi ha una altra que també la publiqueu vosaltres en la vostra revista, que és Cròniques Digitalitzades.
1: No, això, les Cròniques Digitalitzades, és un arxiu per recollir totes les cròniques des de l'any 50 fins a l'any 2006, que estan digitalitzades. O sigui, qualsevol persona que vulgui veure qualsevol tema d'una... porta un cercador també, qualsevol tema es pot buscar, i dins d'aquest, des de 1950 fins al 2006, pot trobar qualsevol tema de totes les revistes digitalitzades que hi ha de la crònica.
0: Per tant, la majoria de revistes les podrien trobar aquí?
1: Sí, sí.
2: Els últims anys no.
1: Del 1950 al 2006.
0: Val, doncs diré la web, que és XAC, acabat amb C de Catalunya, xacpremsa.cultura.gencat.cat.
1: Exactament.
0: I després també tenim el Facebook i Instagram.
1: Notàvem que ens feia falta una mica d'estar més a la xarxa social, d'actualitzar-nos, que estàvem més estancats només amb el paper. I hem volgut, ara amb una persona que es dedica més concretament a aquest tema, volem treballar-lo més i...
2: Però per la nostra revista som una mica lents, diguem-ne. Aquests mitjans són molt ràpids, és de cada dia, cada nit, incorporar-se, sortir i tal. I nosaltres, tal com tenim la nostra revista, com ens arriba la informació, no és tan ràpida. Vull dir, jo veig que l'Instagram has de pujar moltes coses, has d'entrar si vols cada dia, i nosaltres anem més lents perquè la revista és més lenta.
0: Bueno, però no tothom entrem cada dia a les xarxes, i també hi ha gent que entrem un cop cada 15 dies, per exemple al Facebook, que ho faig jo, i començo a fer repassada del que m'interessa.
1: Sí, vull dir que a través de la crònica també potser al sortir cada 2 o 3 mesos hi ha vegades notícies que han sigut ja sobrepassades, que nosaltres ho donem com a notícia i potser ja ha passat. Però bueno,
0: però ja ho sabem.
1: Nosaltres donem constància d'aquest fet, per això ens diem crònica. Fem una crònica dels fets que han passat a Esplugues, o que pensem que passaran a Esplugues.
2: Ens agradaria,
0: Però jo tinc cròniques a casa guardades de fa 10 i 12 anys, i n'havia tingut més. Per tant, és una crònica, però que em queda a mi per sempre.
1: És un arxiu de les coses que passen a Esplugues.
0: En canvi, a les xarxes socials, si jo ara hagués de buscar alguna cosa, poder trigaria una estona, i això ho tinc a casa amb un prestatge, i ho tinc al moment. I només he de buscar la data i el que justament m'interessa. Oi?
1: Sí, perfectament.
2: No, és això.
0: Hi ha una altra feina que feu, que és creació poètica. Feu un concurs. Per celebrar el 70 aniversari veu fer un...
2: No és creació poètica.
0: No.
2: És un concurs literari.
0: Això, concurs literari.
2: És un concurs literari, sí. Vàrem tindre 23 persones que van escriure. Un nivell força acceptable, jo diria que bo, perquè el jurat sempre està composat una part de persones d'Esplugues, i els altres els anem a buscar fora perquè sigui més plural.
0: Per fer-nos socis de la crònica, el mateix correu electrònic que heu dit abans,
1: el mateix correu electrònic de cb-esplugues@gmail.com, demanen la subscripció.
0: Sí.
1: Es pot fer subscripció, nosaltres es posaríem en contacte amb la persona.
0: Quan val la quota anual?
2: 20 euros.
0: 20 euros
1: són 5 números en tot l'any.
2: I el calendari.
0: No sé si em deixa alguna cosa que volguéssiu afegir.
1: Jo voldria demanar que si hi ha algun estudiant de periodisme, alguna persona que estigui interessada en escriure i tingui ganes de col·laborar inclús pel seu primer currículum o per al primer que sigui, que estem oberts a oferir les seves pàgines perquè vingui a col·laborar amb nosaltres o pugui ella expressar els seus neguits d'escriure o d'explicar coses. Que estem oberts a fer-ho.
2: I una segona cosa seria, així com amb altres entitats d'Esplugues tenim una molt bona relació, quan dic de molt estreta col·laboració, la ràdio sàpiga que sempre estem a disposició d'una estreta col·laboració.
0: A més, nosaltres, la ràdio i la crònica, esteu aquí, estem aquí a l'Avens.
2: Exacte.
0: Vosaltres sou una entitat acollida per la mare, l'Avens, i nosaltres finalment, com a entitat de ràdio, hem decidit ser una secció pròpia de l'Avens. Per tant, el nostre vincle és molt estret: l'actualitat, la cultura i la vida d'Esplugues.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies a la Lluïsa, moltes gràcies al Miquel per aquesta estona que ens heu oferit. També moltes gràcies a l'Esther, que ens ha fet les fotografies i farà la difusió per les xarxes socials.
2: Exacte, sí, sí.
0: Amb vosaltres, la Isabel Almató, i a l'edició tècnica, el Jordi Udina. Fins la propera. Bona tarda.
2: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Avui us volem parlar de Cal Suís. És una masia que està al barri de Finestrelles. Què vol dir Finestrelles? Doncs Finestrelles limita el territori d'algun lloc, en aquest cas de Barcelona. I a Barcelona hi han dos colls o dos límits. Un seria a Trinitat Vella, que seria la part nord de Barcelona, i un altre és el barri de Finestrelles, que per això té el seu nom. Hi ha un camí que delimita justament Barcelona amb Esplugues de Llobregat. És en el torrent del Neguit, que fa frontera entre Esplugues de Llobregat i amb Barcelona. I després tindrem l'avinguda dels Traginers. A partir d'aquí serà l'antiga via romana que connectava Barcelona o la resta del món amb el Baix Llobregat. Després ja posteriorment vindrien altres carreteres que unien Barcelona amb el Baix Llobregat. Però això seria per una altra entrevista que no tocaria avui. Avui volem parlar del Cal Suís. Finestrelles es comença a urbanitzar cap a l'any 1923 i es comença al voltant de l'avinguda de Traginers, que seria la part més nord del barri i on es comença a poblar. La primera casa que trobem entrant al barri és una de les primeres que es va construir. Diuen, i ja ben antic, que Esplugues era com la farmaciola de Barcelona. Gent que tenia algun tipus de dolència venia a Esplugues a passar els estius, a curar-se o a guarir-se. I d'aquesta manera, Finestrelles és un punt de referència per moltes persones de Barcelona que busquen la seva segona residència. Hi havia diverses masies, Cal Dominguet o Cal Minguet, que és una masia del segle XVII amb reformes en 1940, i després va ser anomenada Cal Suís. Per què va ser anomenada Cal Suís? Doncs perquè va ser reformada per un suís. També tenim Can Cases i Can Moragues o Can Cabreres. Les tres masies, està clar, que es troben molt a prop del camí de Finestrelles. Avui us volem parlar de Cal Suís, que sorgeix a partir d'unes reivindicacions veïnals, així que doncs donem pas amb aquestes companyes que avui estan amb nosaltres.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Doncs per parlar del barri de Finestrelles, per parlar també, evidentment, de Cal Suís, avui tenim amb nosaltres a l'Eulàlia Herranz i a l'Eduard Muñoz, que són membres de l'Assemblea de Cal Suís. Benvingudes. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a tu.
3: A vosaltres per convidar-nos.
0: M'agradaria que m'expliquéssiu com comença aquesta forma col·laborativa i associativa que té el Cal Suís i per què s'inicia Cal Suís aquest any, el 2003, que és quan veu començar a voler recuperar la masia, tot i que veu trigar un parell d'anys a posar-la en marxa. Expliquem una miqueta com es gesta tot.
2: Bé, el barri de Finestrelles no tenia un local on fer activitats. I d'aquestes promeses electorals que fan els polítics i que no compleixen mai, ens van prometre que quan expropiessin ens cedirien la masia per fer l'ús social del barri. A l'hora de la veritat, això és com és lògic, no va passar, li cedien a Sant Joan de Déu i bueno, doncs els veïns ens vam rebotar una mica i vam decidir que ocupàvem la masia, i això es va ser el novembre del 2003. I és a partir d'aquí quan comença o que és Cal Suís, com el coneixem ara, no exactament, perquè han anat fent diverses, han anat madurant, o sigui, han anat creixent com fan les criatures o com fa qualsevol l'organització, però sí que és la braçolada del Cal Suís que hi ha actualment.
0: El 2003 recupereu el Cal Suís?
2: No el recuperem, no l'hi hem tingut mai.
0: Tens raó.
2: No l'havíem tingut mai, només l'havíem tingut amb promeses electorals, no l'havíem tingut físicament. Per tant, vam tindre que, després de parlar molt amb l'Ajuntament de moltes negociacions, no hi havia manera d'arribar a un acord, sinó que era el que l'Ajuntament deia i prou. Aleshores, és com tot, vull dir, no et deixen una altra sortida que feu que es va fer en aquell moment, que va ser ocupar-la.
0: L'ocupació es fa entre veïns del barri i també algun col·lectiu,
2: es fa
0: veïns d'Esplugues...
2: Es fa entre veïns del barri i veïns d'Esplugues. Principalment els del barri érem gent més gran, perquè els de l'associació doncs, no eren gent jove, sinó que érem gent ja una miqueta més gran, i amb la gent jove d'Esplugues, alguna gent jove d'Esplugues, doncs es fa l'ocupació, sí.
0: I trobem una masia doncs, que s'ha d'arranjar, s'ha d'arreglar, perquè està malmesa. No,
2: bueno, tal com estava, després de uns anys d'abandonament, des que va marxar el que vivien allà fins que l'Ajuntament la va expropiar i va passar uns anys, i clar, lògicament doncs, les cases, si no les conserves, es van fent malbé. Es va entrar i es va començar a arreglar i a adequar per fer les activitats que es volien fer allà.
0: Perquè clar, s'havia d'arreglar la part de fora, que és la part del jardí, i la part interior també de la casa.
2: Sí, les dues coses. Això és un procés continu que no s'acaba mai.
0: Perquè encara esteu arreglant coses.
2: Clar, perquè és com totes les cases. Tu, si se't fa malbé el quarto de bany, agafaràs i l'arreglaràs. O si se't cau el sostre o la pintura d'algun quarto, lògicament agafaràs i el pintaràs. Doncs. I si a una jardinera se li mor una planta, agafaràs i la canviaràs. Doncs que el Suís és una constant, o sigui, és com si fos casa nostra, és més ben dit, és casa nostra.
0: I a més pateix atacs vandàlics, la casa ha patit atacs vandàlics, fins i tot un incendi provocat que encara s'està investigant i que ningú sap qui el va fer.
3: Van tancar la investigació,
2: sí.
3: No? O sigui, ells mateixos, la policia va tancar la investigació per falta de proves, sense voler ficar-li més mirada a lo que va passar, que va ser un incendi provocat a la nit, que un veí va avisar, i sort que el veí va avisar, van poder venir els bombers ràpids i van a pal·liar el foc, però la part de baix de la cafeta va acabar cremada i tocant una mica la part de dalt fins i tot, i la sala de músics que està baix, bueno, un incendi bastant greu per lo que és Cal Suís. Moment també que la institució va aprofitar, o sigui que l'Ajuntament va aprofitar per poder ficar-hi mà i poder reprimir una mica tot el moviment que hi ha a Cal Suís i l'activitat diària que hi ha.
0: I volien aprofitar per declarar-la en ruïna, no? Diguem-ne, per poder-la enderrocar fins i tot, no? Bueno, o es feia aquell rumor?
2: No ho sé, o sigui, no podem parlar en nom del que faria l'Ajuntament. Nosaltres podem tindre els nostres pensaments, les nostres idees. O que sí és cert és que l'endemà, al cap de dos dies d'haver-se cremat, volien tapiar tot el que era la masia. El que passa és que per la masia s'hi fan activitats contínuament, i a part de tot és gent de diferents col·lectius, gent a nivell personal, que han après a estimar-se aquest joc. Vull dir que a la que vas dir, escolteu, ens volen tapiar Cal Suís, a mitja hora hi havia allà 100 persones per no consentir-ho, no? Després ja va vindre una negociació molt àrdua amb l'Ajuntament, perquè primer, tapiem la part de baix, però la part de dalt que no, que està bé, doncs hem de poder continuar fent activitats. I tot això, totes aquestes negociacions, fins que va estar mitjanament aprofitable, va ser més d'un any. Nosaltres ja els hi vam proposar a l'Ajuntament, no hi ha problema. Vosaltres poseu el material i nosaltres posem la mà d'obra. Inclús hi havia un estudi d'uns arquitectes que nosaltres vam estar... Bueno, ens vam fer un estudi, vam vindre allà i vam fer un estudi molt complet. Però no els hi valia aquest estudi. Era el que tenien... El poder de decisió el tenien els tècnics de l'Ajuntament. Per tant, doncs, ho tenia que fer-ho la gent de l'Ajuntament o les empreses que contratés l'Ajuntament. Per tant, aquí vam tindre un problema d'un any i més d'un any.
3: Sí, va ser un temps de dificultat i d'aturada de l'activitat a l'espai. S'ha de dir també que quan va haver-hi l'incendi, cap partit polític es va interessar pel que havia passat. O sigui, vam ser nosaltres qui va haver d'anar al ple després de fer la manifestació i entrar al ple d'aquell dia que coincidia amb la manifestació per dir-li als partits polítics si tenien interès en el que havia passat o si pensaven parlar, perquè ni tan sols anava parlant aquell... Això va ser el març del 2019.
0: Per tant...
3: Sí, el 15 de març.
0: Val, estem parlant just d'un any abans de que entrés lo de la Covid, que va ser el març del 2020. Parlem de que s'aconsegueix recuperar pel barri aquesta masia. El 2003 comencen les activitats, el 2005 Per tant, ja portem molts anys i m'agradaria ara sí que em parléssiu de les diverses activitats que s'han fet, una mica el calendari que teniu. Pica'm una miqueta quines activitats hi han de manera una miqueta més continuada, setmana a setmana, i després també anirem que feu una festa de la primavera. Bé. Feu moltes activitats. Expliquem-ho.
3: Bé, l'activitat a Calsuís ja és diària en si. O sigui, el bo de Calsuís és que el seu espai popular, i que això és important perquè poca gent ho sap, que Calsuís, la part de la Masia sí que està tancada i només s'utilitza quan hi ha activitat o quan volem fer alguna assemblea o qualsevol col·lectiu vol fer una assemblea a dins. Però el maco de Calsuís, que jo crec, i parlo en nom de l'assemblea, és que és un espai obert, per tant l'activitat és continuada. Pot entrar qui vulgui a fer ús de l'espai exterior, que és un espai preciós per qui no hagi entrat. Hi ha els Horts, que també li dona molta vida a l'espai i a la gent del barri, i també a la gent d'Esplugues, que pot tenir el seu trosset d'hort, que són horts que es van rotant, vol dir que són comunitaris i que van passant d'any en any o d'una manera determinada. Hi ha la sala de músics també, que tenim dos grups de músics ara en actiu molt guais que formen part de l'assemblea també molt activament i també li donen molta vida. I a part de totes aquestes coses que he dit, també l'assemblea i gent del poble que vol fer activitats va promovent activitats socials obertes al barri i al poble, des de tallers de manualitats, des de cinefòrums amb pel·lícules o documentals crítics, vermuts populars,
2: tallers de cuina, tallers de costura,
0: i a més incorporant el que ara en diem, doncs, xerrades de gènere, d'igualtat, amb una mirada diferent de com s'han fet les coses, perquè bueno, estem acostumats a algun tipus d'associacions que tenen un sistema d'ensenyar o de transmetre coneixements molt clàssic o molt patriarcal, no? I aquí sí que podríem trobar una manera genuïna o una manera moderna, per dir d'alguna manera, de com estem vivint ara actualment la societat, no? I de com hem d'encaminar els nostres
3: petits. Sí, de que evoluciona i que va caminant cap a un món diferent o cap a una lectura diferent de molts conflictes que atreveixa la gent i que ens atreveixen a tots. I sí, vull dir, pot ser un espai de transformació, jo li diria al final, no? A part de comunitari, que tothom pot venir, és un espai on s'ha de canviar i on es transforma allò que vols cap al món, doncs, en el teu petit espai, cap a fer-ho cap a fora, al final.
0: Si volem saber les activitats que esteu fent a Calsuís, suposo que les xarxes socials és la millor manera.
3: Sí, correcte. A Instagram, Twitter i Facebook ens diem cal_suís, després ho podrem ficar a les xarxes socials d'aquí, l'espai d'Esplugues FM, perquè la gent ho vegi. Però sí, a partir de les xarxes socials i també dels grups que puguin haver-hi per Esplugues de difusió, o la cartelleria també que fem, sempre que hi ha algun acte així més important, intentem fer alguns cartells en físic i enganxar-los pel poble perquè la gent ho vegi.
0: Si alguna persona, la que sigui, que ens estigui ara escoltant, li agrada el projecte de Calsuís, que no ho sabia, les activitats que es fan, com es poden adreçar a vosaltres? Com es pot, primer, anant-hi, es pot anar físicament, es pot anar al carrer Finestrelles, crec que és el número 32 de Finestrelles, i també teniu algun correu electrònic que es puguin adreçar aquest. A vosaltres?
2: És aquest.
0: El reconstruïm aquest mateix,
3: calsuís@gmail.com.
0: I aquí pot rebre informació, doncs, des de les activitats que feu fins a quan les continuades, les diàries o les puntuals.
3: Sí, les necessitats que tinguin, correcte.
0: Val. I he vist que feu una festa de la primavera. Quines activitats feu també amb aquesta festa de la primavera? Bueno, organitzeu moltes coses, perquè també a vegades organitzeu sovint, o sigui, paelles, arrossades,
2: Sí, també ja està obert sobretot els caps de setmana per la gent que diu, bueno, mira, escolta, som 10 o 12 persones, ens agradaria, doncs, a prop del barri, doncs fer un menjar amb la família, doncs no hi ha cap tipus de problema. Vull dir, hi ha a través del correu, doncs es diu que es vol fer i quin dia es vol fer, i es va regulant, lògicament, perquè no ens ajuntem allà 50 famílies diferents.
0: I no cal ser associat de la plataforma o de l'entitat Calsuís, no cal?
3: Prèviament no, però sí que ara vam començar des de l'incendi una recollida de socis i sòcies. Val. que no té cap tipus de valor econòmic, és només per donar suport, diguem, al projecte i perquè quedi com per paper oficial, diguem, entre cometes, que hi ha un gruix de gent molt gran que utilitza Cal Suís i que coneix el projecte. M'explico? O sigui, tu pots, per exemple, fico un exemple, tu pots venir dissabte que ve a fer una trobada amb uns amics teus, 10 persones, el que sigui, i us convidarem a que us feu sòcies per donar suport al projecte, però no es demana res més.
0: Per tant, nosaltres, com Esplugues FM o com a Vent Centre Cultural, que és l'entitat mare que ens acull, si nosaltres volem donar suport al vostre projecte, l'únic que hem de fer és adreçar-nos a vosaltres, perquè teniu una pàgina, que és un WordPress, en el que hi ha bastanta documentació, i jo veig que aquí hi ha tota una sèrie d'entitats d'Esplugues que us donen suport.
3: Això va ser arrel del manifest que es va fer en suport a Cal Suís. O sigui, ara mateix no està vigent, diguem, com a firmar el manifest i recolzar el manifest, perquè és en context de l'incendi i de les dificultats que va ficar l'Ajuntament que vam realitzar aquest comunicat.
0: Val, d'acord. No obstant això, qualsevol persona que vulgui associar-se, vulgui donar suport al projecte o entitat, també, doncs, que s'adreci a vosaltres a través d'aquest correu que hem dit abans, sí, que era reconstruïmcalsuis@gmail.com.
2: De totes maneres, el que sí fem és explicar-los exactament el que és la filosofia i com funcionem a Cal Suís. Tothom que entra per la porta de Cal Suís sap, perquè els hi expliquem, com funciona, quin tipus de gent hi participem, quina és la forma de convivència nostra, com ens regim, i vull dir que queda molt... O sigui, sempre hi ha una persona que els hi explica fil per randa doncs, que s'ha de mantenir l'espai perquè no hi ha cap ningú que vingui darrere, per exemple, a netejar-te o que tu hagis deixat, no. Qui fa servir que el suís és, o sigui, l'ha de respectar i, lògicament, l'ha de deixar com l'ha trobat, perquè no és un espai públic normal com els que hi ha per aquí a Esplugues, sinó que és autogestionat. Per tant, si tu embrutes, tu neteges, perquè si no el que vingui darrere tindrà que netejar el que t'has embrutat. Per posar-te un exemple,
0: hem de ser responsables amb l'ús de qualsevol element.
2: Qui fa servir a l'espai és el qui l'ha de cuidar.
0: Abans hem començat, us he preguntat el tema de la festa de la primavera, però jo mateixa us he tallat. Expliqueu-me en què consisteix la festa de primavera. I per què la feu, quin és el motiu, hi ha alguna data?
3: Hi ha com dos dates marcades així anuals a Cal Suís, que una és la festa de la primavera i l'altra és la festa de l'aniversari. I a la festa de primavera doncs, és un moment també per trobar-nos, que comença a fer bon temps, i organitzar alguna cosa així més gran, diguem. Però és un moment per trobar-nos i normalment doncs, els caus també, que els caus del poble que formen part activa també de Cal Suís, normalment organitzen alguna gincama intergeneracional per les més petites, potser fem alguna taula rodona sobre alguna temàtica en concret. Fa un parell d'anys vam fer sobre la repressió, que hi havia, va ser un moment àlgid de repressió al territori. També vam fer una d'habitatge i de plans urbanístics. La última que vam fer va ser d'espais ocupats i autogestionats similars a Cal Suís, com per intercanviar i agafar eines. O sigui que una mica es van fent diverses temàtiques i diversos eixos a la festa primavera.
2: Les dues festes, la una és el novembre, que és l'aniversari. Clar, el novembre normalment fot un fred que pela per estar per fora. Ara, vull dir, no pots... Moltes activitats d'exterior les has de limitar una mica o has de posar unes estufetes per allà perquè t'escalfi, no? En canvi, la primavera és genial perquè, a més, està, les plantes que floreixen ja estan florides, vull dir, és un altre... O sigui, és el com es diu? Resurgir?
3: El resurgir.
0: Bueno, el resurgiment.
2: Exactament. De Cal Suís, vull dir, o sigui, Cal Suís a la festa de primavera floreix com floreixen les flors i floreixen les altres coses.
3: A més,
0: si la festa és al novembre, que és el mes 11 del calendari, el número 1 numerològicament significa sempre un inici. És l'inici d'una cosa i és un número molt potent, l'1. Vull dir que està bé que aquesta celebració sigui el mes 11 de l'any, perquè és un 1 potenciat amb un 1 més 1. Vale.
2: I la de primavera es fa normalment cap al mes de maig.
3: De maig, sí.
0: Cap a finals de maig, penso que les feu.
2: Mitjans finals.
0: Cal Suís recull tota una sèrie de persones amb unes sensibilitats molt diverses, I també Cal Suís plasma el que reivindicava el barri en el seu dia. Val? Comencem amb el pla que heu fet cap als anys, principis dels anys 90, i totes les deficiències que els veïns i veïnes de Finestrelles us trobeu, en el que reivindiqueu doncs, tenir un espai propi per reunir-se a l'associació de veïns o altres col·lectius. Ara per ara, ja sé que ara no estem parlant amb l'associació de veïns, eh? Però ara per ara, vosaltres que esteu a Cal Suís i tu, Eulàlia, que vius a Finestrelles, les mancances que té Finestrelles encara són òbvies, s'han millorat o estem igual que els anys 90 o pitjor?
2: A veure, jo diria que parlessis amb els membres de l'associació de veïns, vale?
0: Ho farem.
2: Jo, com gent que visca en allà, doncs les deficiències, o sigui, continuen sent.
0: Per això t'ho pregunto.
2: I últimament s'han agreujat més. O sigui que jo com a veïna, doncs els carrers estan igual des de fa més d'11 anys. No s'hi pot passar, i si passes t'ensopegues i tens possibilitats de trencar-te la crisma. El sistema de comunicació barri-poble, doncs fins ara era bé, estava bé, vull dir, no cap queixa. Ara hem tornat a 11 anys enrere, els senglars campen una mica com volen. T'explico alguna cosa més? No.
3: Trobem jo prefereixo un pla urbanístic, gegant, no?
2: Bueno, el pla urbanístic ja és que ja és intolerable, vull dir. Jo ara la veritat és que em dol molt i m'agradaria fer moltes més coses, però jo crec que ara els que han de fer coses són els de l'associació de veïns.
0: I amb aquest esperit col·laboratiu que teniu, interpreto que de la mateixa manera que hi ha entitats o persones que col·laboren amb vosaltres, vosaltres com a col·lectiu i com a assemblea de Cal Suís també doneu suport i també col·laboreu amb altres entitats d'Esplugues, evidentment que ho suposo, i de fora d'Esplugues també.
3: Correcte.
0: Teniu intercanvis,
3: sí, sí,
0: amb
3: al
0: altres
3: final,
0: entitats.
3: Al final és una xarxa que ja crea d'Esplugues, no? Jo des de que vaig començar així en el món de l'associacionisme i de les entitats, doncs ja ho veus des de fora, que hi ha una xarxa molt gran de diverses entitats que es coneixen entre elles i que fins i tot hi ha molta gent que col·labora en una, després en una altra i després en una altra, i això al final fa més ric el teu projecte. O sigui, no només mirar tan sols pel teu projecte i pel teu espai com pot ser ara Cal Suís, sinó mirar-ho en col·lectiu i poder fer-nos fortes en això. Fico un exemple molt, molt fàcil. Hi ha dos espais autogestionats molt clars a Esplugues, no? L'Ateneu i Cal Suís. Pues dintre d'aquests dos ha d'haver-hi una comunicació directa i una entesa molt bona. I exactament ho és, o sigui, hi és, i des de fa anys. Perquè més que res que la gent que va crear l'Ateneu també ha anat a Cal Suís des de ben petita. O sigui que al final és una gran xarxa que l'objectiu és fer-la més gran, no?
0: Eulàlia, tu que vas viure tots els inicis de tot el moviment del barri i tota aquesta reivindicació de Cal Suís i del no al pla que ho fec, a la teva època abans has dit, ho has esmentat tu, que la gent que veu començar era bastant grans. I ara veig gent molt jove, com l'Edu, i de més joves que ell. Sí. I per tant això és una esperança no solament pel barri, no? Sí. Sinó per Esplugues.
2: Aquesta és la gran sort que tenim, que hi ha gent molt jove i hi ha gent molt gran com jo, no? Bueno, no tan gran, eh?
3: Molt gran, d'acord.
2: Molt gran tampoc.
3: No ho entengueu malament, però molt gran d'acord.
2: O suficientment. I que tenim pensaments diferents i que arribem a posar-nos d'acord. Vull dir, ells pensen d'una manera, nosaltres pensem d'una altra, però som capaços d'arribar i dir, bueno, pues vale, ni tu ni tu, arribem a un consens perquè això es funcioni, perquè volem que això es funcioni. O sigui, demostra que ni els grans hem de deixar a part els joves, ni els joves han de dir els carques aquests dels grans, sinó que tothom pot aprendre de tothom. Jo sempre ho dic a tot arreu, que a mi els joves m'han ensenyat moltíssimes coses, moltes, i que jo he canviat molt la mentalitat després de tractar amb ells, perquè es veus, o sigui, i sempre, o sigui, sempre hi ha ensenyances que pots aprendre, de tothom.
3: I això també es pot dir molt a l'inrevers, eh? O sigui, jo, per exemple, com a membre de l'Assemblea de Cal Suís, també em sento un afortunat en compartir assemblea en un espai intergeneracional amb gent més gran que jo, perquè al final puc dir que és més fàcil o és més còmode, no? La paraula és còmode, estar en un espai on tots són joves i podeu pensar d'una mateixa manera o heu viscut situacions molt similars, però a l'estar amb gent gran que ha viscut situacions molt diferents i potser més complicades o menys, també n'aprens molt. I això jo crec que, a part de Cal Suís, és una cosa que passa a Esplugues, que la xarxa que hi ha i a les estructures que tenim ens trobem gent gran. I fico l'exemple just avui de la Neus Oró, que és un exemple molt clar de dones grans, de persones grans, de les quals aprens i que al final t'estimes i que pots veure que de tota la gent que s'estima Esplugues és per alguna cosa, no? Que amb l'edat que tinguis estàs allà i on faci falta. I un gran

0: Hi ha alguna cosa que jo no us hagi preguntat, que voldríeu dir i que seria important que ara diguéssim? Penseu en alguna cosa de cal suir, alguna cosa que no,
1: jo crec,
0: que no hem explicat?
1: Jo, a mi sempre s'han passat pel cap que l'assemblea està oberta i que pot venir qui vulgui a ajudar, a donar un cop de mà i aportar idees, que l'assemblea pot proposar activitats, però que al final les activitats que més rendiment tinguin i que més gaudeixi la gent serà de les que surtin de la gent del poble i no només de l'assemblea, perquè jo puc pensar que m'agrada X temàtica, però potser només m'agrada a mi i a l'Eulàlia i al Joan de l'assemblea, però si ve un grup de joves o de gent gran o el que sigui a proposar una activitat, doncs s'acull i es prepara col·lectivament. I a l'assemblea igual, que falten joves també i amb ganes de fer coses, que cal suïssa d'estar ben viu i aprofitar aquest espai tan maco que tenim al poble.
0: Doncs us convidem a que passeu pel carrer Finestrelles número 32, us apropeu a Cal Suís, i si de moment encara us fa una miqueta de mandra de pujar, doncs tenim aquest correu electrònic que és reconstruïmcalsuís@gmail.com, i evidentment només que poseu, sigui a Facebook, a Twitter o a Instagram, la paraula Cal Suís, allà trobareu tota la informació de manera puntual i extensa. Doncs Eulàlia, Eduard, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, per haver-nos explicat una miqueta, fer-nos 5 cèntims, que és el Cal Suís. Des d'Esplugues FM seguirem les vostres activitats i també us convido que en qualsevol moment, si voleu alguna cosa, aquí estem.
1: Molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada per tots vosaltres i per la gent que està al vostre costat i fa possible el projecte de Cal Suís.
2: Gràcies.

0: la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordet.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Michele Manca, que va néixer a Itàlia, a la regió meridional de la Pulla. Hola Michele, com estàs?
1: Hola Assumpta, bona tarda. Molt bé, un plaer estar aquí amb aquesta vista meravellosa que teniu i un privilegi.
0: Ja, el gust és nostre. Bé, tu vas néixer i has viscut bona part de la teva vida a Itàlia, a la Pulla. En quina ciutat o en quin poble? I no sé, quins atractius en destacaries de la regió en general i del teu poble o ciutat en particular?
1: Bueno, jo vinc d'una part de la Pulla, el Taló, que seria el Taló d'Itàlia, la província de Lecce. I es diu Salento, aquesta regió, i nosaltres, la gent del Salento, salentini, sí. La veritat, som molt orgullosos, no?, de la nostra terra, i sempre quan estem fora d'ahir parlem del Salento com si fos la terra més bonica del món. Bueno, jo vaig néixer en un poble, una ciutat que es diu Nardò, que és una ciutat, bueno, de 30.000 habitants. I després vaig a viure molt en Lecce, vaig estudiar el màster i un PhD també en Lecce, que és una ciutat on, tot i que estigui al sud d'Itàlia, hi ha tots els clixés sobre el sud, que no, sí, no hi ha treball, però hi ha en Lecce hi ha dos centres d'investigació en nanotecnologies, i un centre d'excel·lència en Itàlia en tema d'investigació científica, i és atractiu també per gent que ve de fora. I llavors, Salento, meravilloso. Lecce, molt bonica. Per què t'has anat? Bueno, hi ha diversos motius.
0: Yeah. I com era la teva vida allà? Fins quan hi vas viure?
1: Bueno, jo vaig a mudar-me a Catalunya fa 4 anys i vaig estar ahí pràcticament fins als 37. I bueno, es sap que els italians ens quedem amb la mama fins que no, yeah, fins al 50. No? Jo vaig anar-me abans del 50. I sí, no, bueno, he tingut l'oportunitat de fer tot el que volia ahí, perquè la veritat és una terra on es viu bé, es menja bé, tenim el sol, el mar, pues moltes coses boniques. Però bueno, ja arriba un moment on pues, jo he viatjat molt a la meva vida, però sempre he viscut ahí. I he tingut l'oportunitat de venir a treballar aquí a Catalunya. Bueno, correcte, abans de venir a Catalunya tenia dues opcions. Una era mudar-me a Catalunya i l'altra era mudar-me a Escòcia, uh-huh, a Edimburg. I, bueno, per casualitat he decidit mudar-me aquí perquè, bueno, és com és l'altre costat, l'altra banda d'aquest llac petit que es diu Mediterrani, no? I llavors és com estic com a casa, quasi.
0: Et va condicionar molt el clima per descartar Edimburg o altres raons?
1: També, és un factor clau, sí. Si estàs acostumat a viure al Mediterrani, a tenir el sol pues, 10 mesos a l'any, pues, en Salento anem a la platja en octubre. Fins i tot el pont dels morts, anem a la platja. I bueno, sí, és un factor clau.
0: Ja, sí. Ja. I la qüestió aquesta del el vincle amb la mamma no és un tòpic així, és veritat?
1: Bueno, una mica és un tòpic, però és veritat que sí, tenim la... Jo encara avui, la meva mare és, podem dir, prou jove, però encara avui, quan torno ahir, ella sap que estic a Lecce, em truca, em diu, què et preparo de menjar avui? Què vols menjar? O fins i tot una setmana abans, no? I això és una part, sí, és la mentalitat, la cultura.
0: Són mares nodridores.
1: Sí. No, això és un cliché, però és veritat que els italians tenen aquesta... vincle amb la mama molt, molt fort.
0: Molt fort. I quins aspectes de la teva família et sembla que han contribuït a configurar la teva personalitat o el com ets tu?
1: No sé, segurament la possibilitat que m'han donat d'estudiar i de formar-me, això pot semblar una cosa òbvia, però per moltes famílies, no, especialment al sud d'Itàlia, no ho és. Bueno, he après moltes coses de la meva família, però moltes també viatjant i l'experiència que he tingut. Sí, jo, bueno, m'agrada tornar a casa, però no sóc un mamone.
0: Yeah.
1: No crec que corresponda a la definició de mamone.
0: El fet de decidir quedar-te a viure aquí va ser un desig que va anar fluint o ho vas veure clar de seguida?
1: Segurament Catalunya s'està molt bé i no és una casualitat que hi hagi moltíssims italians que es decideixen quedar-se aquí. En Barcelona hi ha com mínim 35.000, que són la comunitat italiana la més gran de gent que ve de fora que viu a Catalunya, i hi ha molts més que no estan formalment registrats. I llavors, sí, Catalunya és una terra hospital, com es diu?
0: Hospitalària.
1: Hospitalària, perdona, sí. Hospitalària. I atractiva, llavors això és bàsic. Després han entrat altres factors personals i, bueno, he conegut una dona que era la mare del meu fill i aquí estem.
0: Això és molt important.
1: Sí.
0: Però, bueno, també podia haver fet l'opció de que fos ella la que marxés allà, però no.
1: Sí, un dia ella es marxarà i jo em quedaré aquí. Pot ser.
0: Tot pot ser. Tu primer vas aprendre a parlar castellà que català.
1: Sí, això una mica ara em puc dir que em repenteixo. Bueno, de fet, com podeu notar, no parlo català, parlo...
0: Que sí, que et defenses
1: català,
0: bé. Defenses bé.
1: És una mica de català, és fet a casa. I sí, quan vaig arribar a Espanya, perquè, bueno, fins que no estiguis aquí, no, les diferències entre Catalunya i Espanya de fora no són clares. La gent de fora demanda, però què? Per què els catalans... No es veu això de fora. I llavors vaig a parlar castellà perquè era el més fàcil i ara estic notant que a part que el català és molt més semblant a l'italià, però en italià és més fàcil parlar català que parlar castellà. Bueno, hi haurà gent que no està d'acord amb això, però
0: tu trobes que
1: sí? Sí. I no, això, després ja m'ha costat una miqueta més perquè pues, he de passar del castellà al català i faig una miqueta de confusió, però pues, ahí vaig, sí, no, és important el tema de la llengua.
0: Doncs els catalans vam ser a Itàlia, bueno, molts llocs d'Itàlia, no? I en canvi jo hi he anat, no? I a tot arreu hi ha constància com de la corona aragonesa, però no tant de que fóssim els catalans els que deixéssim petjar d'allà, no?
1: Això és veritat. Sí. Absolutament, sí. Bueno, fins i tot gent d'aquí, no, la història no... Ara no dic que ja no és una matèria que s'estudia amb molt interès, però sí, no es coneix bé la història en Salento hi ha molts tradicions que justament deim aragoneses, no? Hi ha els castells aragoneses, hi ha molta tradició, però la gent no associa aquesta història, cultura aragonesa a Catalunya. L'associa a Espanya.
0: Sí.
1: Perquè de fora no saben el procés intern, la diferència entre Castilla, Aragó, Catalunya, fins i tot jo no la tinc super clar.
0: Mira, ara posarem la cançó que has triat i després seguim.
1: Vale.

0: Aquesta cançó parla de la importància de les arrels.
1: Ja, ja, aquesta cançó és una mica un manifest de l'importància de tenir les arrels sempre present, especialment en pobles emigrants com som nosaltres del sud d'Itàlia. I diu que si mai t'oblides les teves arrels, te surt fàcil respectar les cultures dels països, on qualsevol països on vas. I és molt important, perquè parla de defendre les pròpies arrels, les tradicions, i amar la terra, però amar la terra en un concepte de integrar cultures de tots els països. Uh-huh. Aquest grup es diu Sud Sound System, és un grup reggae del Salento, i bueno, s'han posat popular, i la intro és toca una mica d'aquest ritme de la nostra terra, que és la taranta, la pizzica, que té moltes coses en comú amb altres músiques del Mediterrani. Sí. I jo trobo que això és molt, molt important.
0: Jo també ho comparteixo. Quan hi ha gent que diu que se senten ciutadans del món, jo trobo que sí, que t'hi pots sentir, però que hi ha un sentiment de pertinença per mi, no? O de sentir-te arrelat a un lloc, que això és el que et permet comparar amb altres llocs o trobar-te també bé a altres llocs. Però per mi aquest sentiment d'arrelament o de pertinença a un lloc, no sé, és important. Vull dir que em sobta a vegades quan hi ha gent que no té necessitat de sentir-lo, no? O diu que no el sent, no sé.
1: Ja, jo crec que molt depèn la formació i de la cultura. Jo veig que en Catalunya el sentiment de pertenència,
0: sí,
1: és molt fort. O sigui, que hi ha un sentit de comunitat, que és una cosa que jo trobo molt, m'encanta. I pot ser que en la meva terra això s'hagi perdut. En general la gent del Salent que se'n va de tot i que el Salent sigui una terra meravellosa, la gent jove se'n va. Se'n va per diferents motius, treball, diverses raons. Però quan estem fora, la gent del Salent sempre tenim la tendència de dir, però el mar del Salent és el més bonic del món.
0: Pues és veritat, segur.
1: I el menjar del Salent i el pastitxotto i el rústico són coses de... Ja, això vol dir que no ens oblidem de les nostres raïs, les nostres arrels.
0: Clar.
1: Però òbviament estem a Catalunya, els que conec jo, els italians que estan aquí, la majoria s'han integrat, amen aquesta terra, tenen fills catalans com jo.
0: Sí, i tant.
1: I sense perdre els nostres arrels.
0: Tu parles un dialecte de la Pulla.
1: Sí.
0: El parlen moltes famílies?
1: Sí, sí, sí, sí. Això dels dialectos és en general en el sud d'Itàlia es parlen molts dialectos. Molts dialectes. El que falta és una mica de posar normes, de institucionalitzar.
0: Ja,
1: aquí a Catalunya està fet bé.
0: Sí, no està regulat acadèmicament.
1: No està regulat. Llavors, el que passa és que la tradició es va mantenint oralment, però no s'estudia a l'escola, la gramàtica es perd. Hi ha molts dialectos, fins i tot de poble a poble canvia molt, i hi ha idiomes que són idiomes que s'haurien de preservar, de protegir, com un idioma que es diu el grico, que sembla molt, és un dialecte del grec, però es parla només en algunes zones del sud d'Itàlia, i és un idioma molt important per la tradició, la cultura del nostre poble, i ja iniciatives públiques per protegir-lo, però ara són poca gent gran que encara ho parla.
0: És una llàstima, sí. Que es perdi, perquè sí. És una riquesa.
1: Sí.
0: Tu has viscut a Terrassa, a Badalona i ara a Sants. Penses que Sants és un barri assequible econòmicament?
1: Bueno, això de l'aspecte econòmic, sobretot el tema de l'habitatge, crec que sí. Bueno, tothom sabem que és un hot topic, no? Com es diu en anglès. Econòmicament no és accessible.
0: I què et sembla que haurien de fer les administracions per garantir el dret a una vivenda digna per tothom?
1: Algunes coses del poc que veig ja s'estan feient. Tema d'habitatge social, tema de iniciatives per als sense sostre. Jo veig que en Sants hi ha moltes iniciatives de solidaritat i moltes connectades al tema de l'habitatge. Però el mercat no es pot regular. Jo no tinc una visió capitalista, però crec que és difícil que una administració pública pot fer algunes coses, pot ajudar la gent que necessita, però no pot regular el mercat. Si aquí els pisos es venden a 300.000 euros, a 80 metres quadrats són 300.000 euros, la gent pot pagar, si el mercat va així.
0: Però sí que hi ha molts països que, per exemple, regulen el preu del lloguer, no? Pel fet de, perquè el lloguer sigui assequible. Una cosa és la propietat, no? Però si tens dret a una vivenda digna, hauries de poder pagar un lloguer en relació als ingressos que tu tens.
1: Sí,
0: no?
1: sí, estic super d'acord. Crec que recentment s'ha fet alguna cosa. La Generalitat l'any passat va aprovar una norma que una mica intenta regular, no? No, ara els detalls no anem en els detalls, però sí, jo crec que és el tema principal.
0: Pues perquè si deixes el mercat això lliure, sense regular-lo, llavors sí que es dispara. Perquè el capitalisme no en té mai prou, no?
1: El capitalisme no ajuda.
0: Què valores tu del barri de Sants i com hi interactues?
1: Bueno, valoro molt el fet que la gent gran, això em va sorprendre molt, la gent gran viu al barri. Tu surtes al carrer i veus molta gent gran que sopant, tomant, agafant un cafè. O sigui, que és un espai per la gent gran, també. Que sembla una obvietat, però no ho és. I bueno, hi ha coses que tampoc m'agraden molt, que és soroll, tràfic, és un barri densament poblat i una miqueta patim això, no? Els que no tenim plaça de pàrquing, coses així,
0: sí. I quines iniciatives socials coneixes o quines donaries suport?
1: Bueno, segurament la lleialtat, sancenca és per els que venen de fora, és una llum, és el, sí. Perquè fa moltes coses de cultura, de història i en temes socials. Vaig estar en contacte amb gent que ajudava una mica la gent sense sostre al carrer abans de la pandèmia. Després una mica aquesta iniciativa s'ha aturat i jo crec que ara es tornaran a ser més actives, a fer més actives. Però bueno, la cosa que destaca a Sants és que estàs en una ciutat, però l'atmosfera de poble, no? Tu surts al carrer, vas al mercat, la gent es coneixen. I això és un privilegi. Jo crec que viure en una gran ciutat com Barcelona i poder aprofitar de la cultura de barri és un privilegi.
0: Clar.
1: Que l'hem de preservar.
0: Tu acabes de ser pare. T'ha canviat molt la vida aquest fet, o et sembla que te la canviarà?
1: Bueno, m'esperava pitjor. Tothom deia, no? Ser pesadilles, no es dorme. però estic molt feliç.
0: Sí.
1: Estic molt, sí, la felicitat que et dona ser pare, i és una cosa que compensa, sí, bueno, pot ser que la nit no es dorme, que ja t'ha canviat bolquers i te gastes molt diners, coses, totes coses obvies, però això no t'oblides.
0: Clar.
1: Ser pare és... Bueno, jo estic orgullós que el meu fill, com sempre dic, té la targeta de salut de la Generalitat.
0: Veus que
1: això és el més important.
0: Sí, sí, sí. I ell també tindrà la nacionalitat.
1: Bueno, un dia sí, a veure si serà...
0: Esperem, bueno, la catalana no ho sé.
1: Si
0: esperem que sí.
1: Viurà la República Catalana, no ho sabem. Esperem que sí.
0: Doncs bé, et desitjo que el disfrutis molt. I bé, enhorabona, perquè realment per mi és un fet molt important.
1: I felicitats per aquest programa, i és una iniciativa que s'ha de apoyar, s'ha de suportar.
0: A tu per haver volgut venir.
1: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies. Adéu.
0: Adéu.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.
0: Venim del nord, venim del sud. Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Carmen Rodríguez, que va néixer a Puentegenil, a la província de Còrdoba. Hola, Carmen, com estàs?
4: Hola, què tal? Molt bé. Encantada.
0: El nom del poble, Puentegenil, és molt explícit, no? Perquè pel que he vist, doncs, hi ha fotografies d'un pont i diu que el riu Genil és el que passa per allà al poble.
4: Sí, sí, així és, així és. Sí. Hi ha dos barris, un que és d'on jo vaig néixer, que abans pertanyia a Sevilla, que es diu Miragenil. I jo vaig néixer a Miragenil. I això fa molts anys que es deia el pontón de Don Gonzalo, no es deia Puentegenil.
0: Ah.
4: I era el pontón de Don Gonzalo.
0: I pel pont.
4: Pel pont, ah, exacte. Sí, però sí, és Puentegenil.
0: Sí, sí. I que és que el va fer un tal Don Gonzalo.
4: Clar, Don Gonzalo de Córdoba. Sí, sí, aquest sí, sí. És famós, clar. Sí, sí, a Córdoba, sí, sí. L'estàtua i això.
0: Sí, el que sí. El devia finançar, no?
4: Suposo, sí, sí, però això fa molts anys.
0: I el riu hi passa molta aigua ara?
4: Bueno, ara encara passa aigua, però no com abans. No, a vegades està quasi sec. Però a l'hivern, quan plou, sí, sí, que porta molta aigua. Sí, sí, sí. Aquest riu ve de Granada. El Genil és ve de Granada.
0: Sí, sí, sí. Perquè amb la sequera que hi ha aquí, i bueno, he sentit això, que Andalusia i Catalunya eren els llocs com més perjudicats per la sequera.
4: Sí, sí, allí també. Allí també tenen problemes perquè plou poc, també. Sí, sí. Home, quan jo vivia no hi havia aquest problema d'aigua ni... Però bueno, ara com tot Espanya, sí, sí.
0: I fins quan hi vas viure tu, a Puente Genil?
4: Jo vaig arribar aquí a Barcelona, a Cornellà concretament, al maig del 1972, que ja hi era aquí el meu germà i el meu pare. I la meva mare es va quedar allà fins que va acabar el col·legi, perquè jo soc la quarta de 10 germans. Ja hi havia els dos més grans, ja estaven casats. El tercer és el que ja estava aquí i el meu pare que va venir. Després vaig venir jo i després la meva mare quan va acabar el curs, pues amb tots. Ai. I ara som 7 aquí.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Sí, sí. I tu quan vas venir cap aquí, algun germà teu ja t'havia obert camí?
4: No, no, el camí me l'he obert jo.
0: Ja.
4: Jo, perquè els meus pares també pues, estaven una mica perduts. Sí que el meu pare ja treballava, però la meva mare pues, estava a casa. Si va, quan va venir la meva mare portava el petit en 2 mesos. Era un bebè.
0: Clar.
4: I a més pues, hi havia una altra de 5 anys, una de 7, bueno, pues, i ella pues, res. És que no sortia ni a comprar. Sortia amb nosaltres, jo i una germana que tinc, que és la que va darrere meu, i bueno, ho fèiem tot
0: jo. I fins que no van arribar els teus pares vivies sola tu?
4: No, no, quan jo vaig arribar el meu pare ja estava aquí. Allà. I un germà, i ja vam agafar un pis i vivíem tots tres fins que va venir la meva mare. Sí, sí, sí, sí, però sí, clar, sí. Jo portava la casa i treballava, perquè jo vaig arribar aquí ja treballant.
0: Ja vas venir amb feina?
4: Sí, sí. En aquella època hi havia molta feina, sí, i sí, podies sí, canviar sí. quan volies perquè no hi havia problema. Sí, sí.
0: I per què vas decidir venir?
4: Bueno, jo tenia ganes de sortir del poble. A mi m'era igual anar pues, a Madrid o al País Basc o Catalunya, però sí que pensava en lo gran que és el món, i jo aquí al poble, això se'm feia petit. I la meva mare també. La meva mare ja feia anys, perquè bueno, sentien de no sé qui que ha marxat a Barcelona i que va tan bé, i nosaltres amb tants fills, i el meu pare es resistia una mica. I bueno, van ser els meus pares que van venir, i sí, sí, i jo encantada, Clar. Des del primer dia.
0: Amb què vas trobar feina, tu?
4: Mira, la primera feina va ser que treballava la nòvia d'un cosí segon, perquè jo cosins

0: Després Esplugues, una altra empresa que feia cassets i injecció de plàstic. I bueno, quan jo ja estava aquí una mica més d'això, vaig continuar estudiant, perquè jo volia continuar estudiant, i vaig fer infermera. Jo vaig fer ATS,
1: sí,
0: en aquella època, que era ATS,
1: sí.
0: Perquè a mi m'agradava. Jo volia estudiar medicina, però això no arribava, però sí que vaig fer la ATS, sí.
1: Però no vas treballar d'això?
0: No, perquè jo ja vaig començar a treballar, vaig fer un màster en recursos humans i vaig treballar en recursos humans fins que em vaig jubilar, i també m'agradava, perquè clar, jo vaig acabar l'ATS i només em donaven pràctiques, i bueno, primer vaig fer les pràctiques obligatòries i després eren substitucions, doncs al millor d'un cap de setmana o per les nits, i com que jo ja tenia feina i estava a gust i estava també pues bueno, una mica progressant, i també m'agradava.
1: Que era una empresa privada?
0: La...
1: On vas treballar? Sí, de recursos humans.
0: Sí, va ser una empresa de transports internacionals. Quan jo vaig començar, que va ser el 82, o sigui, ja portava aquí 10 anys,
1: sí,
0: i ja estava casada, perquè jo em vaig casar el 79. I el 82 vaig començar una empresa que era alemana. Era una empresa, una gran empresa, perquè era del grup Thyssen.
1: Sí.
0: I bueno, allí ja és on jo vaig començar, pues, ja a treballar una mica, a aprendre també informàtica, que començaven els ordinadors i això.
1: Sí.
0: I allí, bueno, primer vaig fer les nòmines, contractes, després el desenvolupament de la formació i de tot el que és recursos humans.
1: Així no has deixat mai de treballar?
0: No,
1: ni casada, mai, ni amb criatures.
0: Que bé. Fins que no em vaig jubilar, prejubilar, perquè sí, l'empresa sí. Després va continuar. Primer va ser alemana, després va ser belga, també inglesa molt, molt poc temps, i després danesa. I quan, a la fusió de danesa, jo ja vaig signar un acord, i bueno, als 59 anys ja vaig prejubilar-me.
1: I quins records en tens de Puente Genil fins als 18 anys?
0: Bueno, a veure, jo tenia bona relació, tenia amigues, estudiava... Que si sortia, jo m'enterava que sortia un curset d'infermera, doncs pues allà que anava. De puericultura, allà que anava. I tenia amigues. I estava també en aquella època, imagina't, en un moviment que es diu la JOC, sí, que era Joventut Obrera Catòlica, pues sí, també vaig estar
1: aquí
0: allà.
1: Aquí a Sant Madí hi havia joc,
0: hi havia,
1: també.
0: Oi? Sí, pues sí, mira, sí, pues sí, jo sí. També vaig... I bueno, sí que participava molt, molt, molt. La meva mare sempre deia, tu t'apuntes a un bombardeo, i és veritat, perquè tenia moltes inquietudes, sí, i el que havia allà, pues, bueno, jo l'aprofitava. Sí,
1: clar, sí, que sí. Bé. I els estudis allà fins... Què vas fer, secundària?
0: Sí, fins la secundària, sí, sí. I després aquí vaig arribar i vaig fer, pues bueno, infermera, perquè bueno, allí havies d'anar a Còrdoba o Sevilla per estudiar, i clar, això has de, econòmicament és, has de pagar pis, has de, perquè cada dia anada i tornada, ara ho fan perquè porten cotxe i això, però en aquella època no, en aquella època era més difícil, i era un tema econòmic, i a més jo havia d'ajudar a casa,
1: clar,
0: la meva mare, jo la recordo embarassada.
1: Home, amb 10 fills.
0: Sí. És que són 6 que jo tinc.
1: Per darrere teu.
0: Sí.
1: Estrany.
0: Però bé.
1: Ja t'havies... L'esperit maternal ja se't devia desvetllar llavors, no? O no?
0: Sí, perquè a mi m'agradaven els nens. Sí, jo els meus germans els estimo molt. I el petit ara té 50. 50? Sí.
1: Clar. I... amb 10.
0: Sí.
1: N'hi deu haver de totes
0: tant,
1: les edats.
0: Mira, la setmana passada, no fa dues setmanes, el meu nebot ha fet la comunió. Ah. És de l'edat de la meva neta.
1: Fixa't.
0: El meu nebot.
1: Clar.
0: Portem molts anys. Sí.
1: Però la teva mare devia estar quasi sempre embarassada, no?
0: Clar, i si no embarassada, cuidant un bebè.
1: Clar.
0: Que l'ajudàvem, que jo he cuidat els bebès també, els meus germans, sí. He portat al metge i al col·legi, i he parlat amb les professores i tot això també. Tocava una mica de tot.
1: Sí. I què t'agradava de la teva feina d'això de recursos humans? Et devies sentir molt reconeguda, no? Perquè
0: sí,
1: que no hagis trobat a faltar el dedicar-te a la infermeria, no?
0: Exacte,
1: que era com la teva vocació.
0: Clar, i com que jo tenia
1: això, compensava molt, no?
0: Sí, també la gent s'obria molt amb mi. O també jo li prenia l'atenció, posava injeccions.
1: Ah, també?
0: Sí. Perquè jo estava col·legiada, això sí, jo pagava el col·legi fins a que em vaig

0: Vila, i m'agradava tot, perquè mira, és un puesto que estàs al mig entre l'empresa i els treballadors. I n'hi has, de complir amb uns i amb uns altres. I la gent tenia molta confiança en mi, perquè jo mai ni els enganyava ni intentava treure del, al contrari, jo assessorava molt i tenia, molt bona relació amb la gent i amb els meus jefes, clar.
1: Era una empresa gran? Quants treballadors éreu?
0: Bueno, és que era a nivell mundial, la multinacional era a nivell mundial, i aquí a Espanya tenien delegacions, aquí a Barcelona, tenien a València, al País Basc, a Sevilla, a Canàries, a Madrid, era una gran empresa.
1: Mira, ara posem la música que has triat i després seguim parlant.
0: Molt bé.

0: a la multinacional que treballaves hi havia moviment sindical?
1: Al començament no, però després sí, perquè com que van tenir fusions, hi havia molta moguda i això, sí, estava Comissiones i UGT. Sí, sí, sí.
0: Tu estaves sindicada?
1: No, mai. Mai, no. Però bueno, ja em semblava bé també, perquè sí, també era més fàcil negociar i fer reunions amb un grupet que no amb tota l'empresa, evidentment. I bueno, els de Comissions eren una mica més radicals. Alguna vegada m'havien amenaçat i tot.
0: Ah, sí?
1: Et trencaré els vidres de la finestra i tot això. Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Tu et veien com a persona.
1: Com a empresa. Com a empresa. Sí. Bueno, de fet, jo em sentia més d'empresa que no de Comissions. Sí, de treballadors, però el meu puesto, a més, aquest puesto és de molta confidencialitat, perquè jo tenia totes les dades de tothom, de sous, fins i tot del més petit del magatzem, que del més gran del jefe, del cap de tot. I això, bueno, la confidencialitat és molt, molt, molt important en un puesto com aquell. I jo això sí que ho portava a rajatabla. Això, sí.
0: Devies viure situacions amb la que devies trobar incòmode.
1: Sí, a vegades sí. Mm-hmm. A vegades sí, sobretot en les negociacions, perquè clar, a veure, l'empresa et deia fins aquí pots arribar.
0: Clar.
1: I clar, les Comissions i UGT, el que era el comitè d'empresa, clar, intentant treure tot el que poden, no?
0: Clar.
1: I l'empresa pues, ja sap també fins aquí, bueno, negociar el que és una negociació. Però, sí.
0: Et vas trobar en situacions d'haver d'acomiadar?
1: Molt. Sí. Molt, perquè l'última fusió va ser ja en moments de crisi i moltíssim, molt.
0: I l'empresa et demanava el parer a tu?
1: Sí, però a veure, cada departament tenia el seu cap i era el que decidia qui era i per què, i quan arribava el moment d'acomiadar la persona, estaven el seu jefe i estava jo i una persona del comitè. Clar, jo explicava tot el procediment que havien de fer, que la liquidació, el finiquito, la indemnització, però el motiu explicava el seu cap. Sí, perquè clar, deia, i per què jo i no aquest? Pues bueno, a vegades era pues, bueno, per tema de cost i a vegades per tema de disponibilitat o de rendiment, perquè
0: clar.
1: Bueno, clar, una empresa d'escollir la millor plantilla, no?
0: I però això. Devien ser situacions
1: molt
0: dramàtiques,
1: perquè
0: vegades,
1: algunes eren
0: no?
1: Amigues meves, sí. Però bueno, jo amb això complia i era el
0: era
1: que s'havia de fer.
0: T'has de posar com una curassa,
1: totalment,
0: no? Això és feina i...
1: Sí, totalment. Sí, però l'any va ser el 2012 i el 2011 van ser molt durs, sí. Una plantilla de 900 va arribar a 500.
0: Van retallar.
1: Molt, a tota Espanya, parlo de tota Espanya. Però jo he anat a Madrid, a Sevilla, a Zaragoza, per fer també... Sí, però quasi tot eren conciliacions, no arribàvem a judicis.
0: Menys mal,
1: sí,
0: encara.
1: No. I és això que deia, no? La gent confiava molt. I jo mai li treia ni un cèntim. Si això toca.
0: Això et devia gratificar.
1: Clar,
0: com
1: sí,
0: a feina.
1: Sí.
0: I quan vas decidir aprendre a parlar el català?
1: Pues farà 20 o 25 anys. A mi m'agradava, però clar, quan jo treballava a Cornellà i a Esplugues, allí la veritat que sí que parlava molta gent, però no com a Barcelona. I bueno, jo vaig decidir, pues, jo organitzava la formació de l'empresa i a l'hora del migdia, a l'hora de dinar, com que teníem una hora i mitja, pues en mitja hora dinava i una hora per aprendre català. Era voluntari, el que volia s'apuntava i el que no, a través del port de Barcelona.
0: Ah, mira.
1: Sí, que tenien un... I bueno, teníem una professora molt maca que encara tinc relació amb ella. Hi ha un grupet, que tenim un grup que es diu Les Catalanes, i un parell de vegades a l'any ens ajuntem i només parlem català. I bueno, pues mira, jo vaig arribar al nivell B
0: Sí.
1: I després, pues, bueno, també de conversa, un any de conversa i això. I bueno, jo sé que encara tinc mancança i m'agradaria millorar-lo, però clar, ara ja és més difícil.
0: Però et defenses bé.
1: Bueno, sí, però a vegades em falta una mica, no? I després vaig també participar en això que diu Voluntaris per la Llengua.
0: Ah, sí.
1: També em vaig apuntar.
0: Sí, sí. Ah, que bé.
1: I clar, em van demanar si volia amb un home o amb una dona, i m'és igual, perquè jo pensava a mi que... I clar, em van posar un home.
0: Sí.
1: Però era, quedàvem en algun puesto, sí, a les Arenes, o a prendre un cafè o a fer un passeig, i jo pensava, això sembla més una cita que no. I bueno, vaig anar 3 o 4 vegades i al final no, perquè era un senyor que estava divorciat,
0: sí,
1: treballava a la Diputació, i jo pensava, això no és el que jo volia, i ho vaig deixar també. Però això no era només que conversa, i bueno, sí, per millorar també,
0: clar,
1: no?
0: Clar,
1: la pronunciació,
0: clar,
1: i tot això, però bueno,
0: clar.
1: I al final, i bueno, pues ara parlo, i si em falta alguna paraula, pues no la dic.

0: i ho fa molt bé, però ella a casa parla castellà. I la gran no, la gran a casa amb els seus pares parla català. Pues bueno, una mica d'això, sí. Però sí, m'agrada.
1: Tu encara tens família a Puente Genil.
0: Sí.
1: I vas sovint?
0: Quan, mentre vivia la meva mare, perquè la meva mare, després de 30 anys visquent aquí, van tornar al poble.
1: Sí.
0: I primer va morir el meu pare i després la meva mare fa 2 anys. Quan estava la meva mare, pues sí, molt, molt.
1: Yeah.
0: Amb l'AVE és molt ràpid.
1: Sí.
0: I a parada de l'AVE a Puente Genil.
1: Ah, mira.
0: Sí, sí, Puente Genil Herrera. I són 5 hores i bé, i com que el meu marit treballava a la Renfe, pues jo tinc descompte.
1: I anava. Què més vols?
0: Sí, sí, sí. I anava molt sovint. I ara ja va morir la meva mare, ara ja vaig poc. Ara has d'anar perquè tenim el pis de la meva mare en venda i ara aniré, perquè jo tinc poders de tots els meus germans d'aquí.
1: Sí.
0: I estem amb això. I ara...
1: Està pues, bé. Bueno. I has vist molts canvis a Puente Genil?
0: No.
1: No.
0: Jo. Quan jo vaig sortir hi havia allí una població d'uns 35.000 o 30 i està igual. De la gent que ha tornat o de la gent que ha sortit i es manté. I no, no, fins i tot la mentalitat i tot. No.
1: Oh.
0: No. Mm.

0: parlem i de... Però bueno, no, amb la meva família bé.
1: Sí,
0: bé,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Hi ha de tot.
1: El que passa que si parlen en contra de Catalunya o dels catalans, això també et deu com sublevar, no?
0: Però més que a Puente Genil, el meu marit és de Granada.
1: Sí.
0: I ell sí que té allí tota la seva família. I allí sí que a vegades... I jo a vegades ja he tallat la conversa perquè això pujava de to i no m'agrada.
1: Clar.
0: Però sí, sí.
1: T'agrada molt cantar i,
0: ai, sí.
1: I ho fas de forma col·lectiva en diferents
0: sí.
1: grups.
0: Sí.
1: En quins grups de gospel participes?
0: Jo estic ara de gospel a Santa Maria de Sants.
1: Uh-huh.
0: I bueno, fem un ensaig dimarts i després fem concert. Sí, sí.
1: Yeah.
0: Vam fer un a Santa Maria del Mar, molt xulo.
1: Sí,
0: i també hem anat a Tarragona, al Deltebre i a Horta de Sant Joan, que jo no coneixia aquest
1: mira
0: poble, és
1: bé.
0: Molt xulo.
1: Sí.
0: I després estic en un altre coral que no és gospel i que el diumenge aquest tenim un concert, el primer concert amb aquesta coral. Que no és gospel, aquí cantem una mica de tot.
1: Que és Can Coral.
0: Sí, Can Coral. Molt en anglès també,
1: sí.
0: Però sí, és que en català també alguna cançó i, en... sí.
1: I és necessari saber anglès per cantar gospel?
0: No, el que passa que, bueno, jo havia estudiat també una mica i sí. Bueno, això ajuda molt, no?
1: Clar.
0: I com que el gospel és molt repetitiu,
1: ah.
0: És més fàcil, el gospel és més fàcil que no l'altre coral, perquè l'altre coral sí que has d'aprendre tota la lletra, no? Però el gospel és, com que fem el cor, està el solista i després el cor i bueno, pues és això, repetir-ho, però yeah. És molt maco, a mi
1: sí,
0: m'agrada molt.
1: Sí, sí, a mi també m'agrada sentir-ho.
0: Pues estem aquí molt a prop.
1: Ja, ja, ja.
0: Sí, sí.
1: I és música religiosa?

0: Jo somiava i tot amb la feina.
1: Clar,
0: tenia 59 anys.
1: Sí,
0: jo encara podia haver treballat. Jo estava molt bé amb 59 anys.
1: Clar, i tant, sí, ara encara ho estàs
0: però,
1: molt bé.
0: Clar, però sí que ahir em va frenar una mica a l'anglès, perquè ja era tot en anglès. Els daneses eren tot en anglès, el correu, d'això, les reunions. I, bueno, com que vaig arribar a un bon acord, i és que, clar, havia duplicitat de llocs, de la feina. I sí, va costar una mica. El que passa que anàvem a Rubí. I també, saps, a vegades, bueno, t'havies de llevadora i a vegades tornava molt tard. Vam posar un autobús, que era de los acords amb el comitè, era posar un autobús a la plaça Espanya.
1: Clar,
0: jo d'anada sí que l'agafava, però de tornada quasi mai, perquè no acabava la meva feina a l'hora de sortir. Però bueno, bé. Jo, bueno, les nenes, les meves netes.
1: Home, segur que
0: les meves netes són les que omplen una mica. T'hi pots
1: dedicar, clar.
0: Bueno, i que jo faig, a veure, faig piscina, faig pilates, fa el gospel,
1: sí.
0: I ja perquè no puc més, ja no tinc temps de fer més coses, però sí que m'agrada.
1: Segueixes tan inquieta com deia la teva mare, eh?
0: Sí, exacte, sí.
1: Doncs mira que se'ns acaba el temps del programa.
0: Molt bé.
1: Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes. I que segueixis tan activa com sempre, i segur que pots trobar reconeixement, bueno, en les netes o en moltes altres activitats,
0: i amb els meus fills també, doncs, i tinc moltes amigues i amics feina, de tot.
1: Segur.
0: La veritat que sí. Sí.
1: Doncs molt bé, fins una altra.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
7: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra...
2: Benvinguts al Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Ivonne Vera. La Ivonne ja va néixer a Catalunya, però la seva família va venir de l'Equador. És a dir, que és una catalana impregnada de la cultura i els costums propis de l'Equador, que contribueix a enriquir la diversitat de la nostra societat. Hola, Ivonne, com estàs?
3: Hola, bona tarda, molt bé.
2: Quants anys tens?
3: Tinc 21 anys.
2: Molt bé. I la teva família fa molt de temps que viuen a Catalunya, perquè van venir?
3: Sí, van venir a l'any 1994, van tenir l'oportunitat de venir ja que una amiga de la família els hi va proposar la idea, ja que ella ja havia estat aquí a Espanya i a Catalunya i li agradava molt, llavors li van proposar la idea als meus pares de venir aquí a treballar, perquè a l'Equador estava bastant xungo el tema del treball, hi havia una mica de crisi, llavors no s'ho van pensar i van voler provar, i aquí es van quedar des de llavors.
2: Quants sou a la família?
3: Som quatre, els meus pares i la meva germana.
2: I totes dues heu nascut aquí.
3: Sí.
2: Van venir de seguida a Barcelona?
3: Sí, com ja dic, el 1994 van estar aquí a Barcelona i vam viatjar a alguns jocs d'Espanya, i després el 1998 es van traslladar a Girona per tema feina, i ahir va ser quan vaig néixer jo, un any més tard.
2: Mira, i sempre han anat tenint feina?
3: Sí, sempre, no hi ha hagut problema en això.
2: Tu ja has estat escolaritzada en català, no? Sempre?
3: Sí, m'agrada molt parlar català.
2: I a casa teva el parleu?
3: No, la veritat és que no. Va ser a través de l'escola.
2: Clar, però, si no... és lògic. I els teus pares el parlen o l'entenen?
3: L'entenen, però no toquen. Parlen.
2: No, però tampoc no en deuen tenir necessitat, no?
3: No, exacte, no. Bueno, l'espanyol crec que s'entén tothom.
2: Sí, sí. Bueno, encara a Girona es parla més, no?
3: Sí.
2: Però hi van viure poc temps a Girona.
3: Sí, van estar poquet i després vam tornar aquí. Jo tenia un mes de nascuda i vam tornar a Barcelona. I... no ens hem mogut.
2: Sí, aquí es parla molt més castellà. I entre la teva germana i tu parleu català?
3: Bueno, a vegades una mica, insisteixo, no? A vegades em surten en frase en català, però no gaire, sí que potser amb els amics o amb la meva parella sí que parlem més català.
2: Ja, està bé. On vas fer la primària i la secundària, tu?
3: La primària la vaig fer a l'escola al Jurés i la secundària a l'Ernest Lluch.
2: Et vas sentir fora de lloc pel fet de que a casa teva potser vivies un ambient diferent o això? No.
3: No, perquè sempre, bueno, ja des de petita vaig començar la mateixa escola i sempre he estat amb els mateixos companys.
2: Conserveu molt costums de l'Equador a casa?
3: No gaire. No. La veritat és que com es van acostumar aquí no segueixen les tradicions ni fem res típic de menjar ni res.
2: I us relacioneu amb altres equatorians aquí?
3: No, bueno, sí, a l'escola sí que tinc alguns amics que són de l'Equador, però de pandilla familiar no.
2: Tu, aquí al barri vas anar a l'Aprenem Compartint, que és un projecte. Com va ser això?
3: Bueno, al principi no estava molt entusiasmada en participar-hi perquè quan vaig entrar va ser a l'ESO perquè no m'anaven gaire bé els estudis, però bueno, una mica, bueno, quan vaig estar al projecte, pues, m'agradava molt anar-hi perquè m'ajudaven, tenia l'ajuda necessària, tenia bona relació amb els companys i els professors, i al final pues, va ser com una petita família.
2: I com ho vas conèixer, tu?
3: Ho vaig conèixer perquè bueno, m'anava malament al col·le i llavors des dels serveis socials de Sants m'ho van recomanar a veure si volia fer alguna activitat i van pensar que l'aprenem compartint seria una bona idea per mi.
2: I què vas trobar allà a l'aprenem compartint?
3: Bueno, l'ajuda que no tenia a casa i que els meus pares pues, hi havia coses que no en tenien i no podia en sortir-me sola. Després també pues, molts llibres, enciclopèdies i passar una bona estona amb tothom. Ah,
2: un ambient propici, no?, per poder estudiar i així.
3: Sí, tothom era molt bons amb mi.
2: Què és el que t'anava malament de l'ESO?
3: Sobretot les matèries de números, la química, física, biologia, aquestes no m'acaben mai d'en sortir.
2: I et van ajudar a entendre-ho?
3: Sí, al final m'ho vaig treure i bueno, també va ser gràcies en pare a ells, ja que estaven dia tras dia amb mi.
2: Tu què plantejaves? El que s'havia explicat a classe i no havies entès? O t'ajudaven a fer deures? O com anava això?
3: Sí, primer pues, a vegades teníem uns mètodes d'estudi i potser fèiem una xerrada abans de fer els deures, després pues, ens posàvem ja amb el que no entenia o el dubte d'aquell exercici i fèiem una reflexió.
2: Està bé. I et va ajudar a entendre el que no entenies?
3: Sí, al final sí, doncs, pues, mica en mica anava fent i hi va haver un dia que es va acabar l'etapa de l'ESO.
2: Clar, clar, i vas sortir titulada de l'ESO. Sí. I a més amb ganes de seguir estudiant, no?
3: Sí.
2: I anaves sola de l'institut o anàveu més colla junts? A l'aprenem?
3: Del meu institut no hi havia cap persona perquè com estava a l'Eixample i era més com un projecte de barri de Sants,
2: sí.
3: Llavors no era gent d'aquí al voltant.
2: Està bé, però és curiós, no?, que des de l'Eixample et derivessin cap aquí.
3: Sí, potser perquè bueno, com...
2: Ho coneixia, no sé.
3: No, l'únic que com vivia estava empadronada aquí al barri
2: clar,
3: de Sants.
2: Clar. Clar, és veritat, sí, que estaves empadronada aquí però anaves a l'institut a l'Eixample,
3: sí.
2: Perquè havies fet la primària allà. I com explicaries a les persones que ens escolten què és l'Aprenem Compartint?
3: L'Aprenem Compartint és una eina d'ajuda cap a una persona, no només d'estudis, fan molts més projectes i activitats fora de l'Aprenem, ja que està bé també aprendre coses fora d'un àmbit estudiantil, i ho recomano molt perquè també t'obre les portes de cara a conèixer nova gent, a relacionar-te i sortir una mica del teu confort. També crec que és bo que hi hagi gent que tingui el valor d'ajudar altres persones amb una mica de lo que sí.
2: Clar. Sí, que donen temps d'alguna manera i coneixement, no? Perquè la majoria de persones que ajuden allà l'Aprenem Compartint són voluntaris.
3: Sí, són voluntaris de, bueno, ells pues, tenen la seva feina o estudien X, no sé, grau d'universitat, però tenen temps per venir i col·laborar en aquest sentit.
2: I segur que deuen haver rebut formació, no?, per part dels organitzadors de l'Aprenem Compartint.
3: Sí, suposo que abans d'entrar pues, bueno, sé que fan una entrevista a les persones que van ser voluntàries i s'informen una mica.
2: I tu d'alguna manera vas retornar el que havies rebut fent de voluntària també en el projecte, no? En què va consistir el teu voluntariat?
3: Sí, em van proposar, bueno, quan s'acaba l'etapa de l'ESO, amb 16 anys et proposen ser voluntari pels nens de primària, llavors m'ho van
2: proposar.
3: M'ho van proposar i bueno, vaig decidir que sí. Llavors el que fèiem, bueno, t'assignaven una escola perquè hi havia alguns voluntaris, t'assignaven una escola i primer arribes a l'escola i normalment feien l'esbarjo de pati i després pujàvem a alguna classe depenent de l'escola que sigui i bueno, primer preguntàvem que miràvem la gent dels nens a veure què tenien de deures, què havien de fer, després bueno, ho anàvem mirant i al final cada nen donava una conclusió del que li havia agradat d'aquella tarda la plenem compartint.
2: I com valores l'experiència?
3: Pues va ser molt satisfactòria. Jo bueno, estic molt contenta perquè gràcies a això pues, he pogut conèixer gent, m'he pogut relacionar amb nens i això m'ha ajudat a l'hora de pues, participar en altres projectes o treballar en aquest sentit i saber que he pogut ajudar d'alguna manera amb els meus coneixements.
2: Això també gratifica, no? Encara que no tinguis una compensació econòmica, no? El fet d'haver-te sentit útil o que realment ajudaves.
3: Sí, clar, jo crec que no tot és els diners, que també està bé fer una aportació al món i ja que a mi em van ajudar, jo també volia tornar el favor d'aquesta manera, donant la meva opinió i estant allà cada tarda fent de voluntària.
2: Mira, ara posarem la música que has triat.
3: Vale.

0: La qüestió dels deures és un tema bastant controvertit a les escoles, sobretot a primària, que no totes les escoles són partidàries de posar deures. Tu ho trobes útil o penses que hi ha altres maneres d'aprendre?
1: Sí, jo penso que està bé el que fan algunes escoles de no deixar deures, perquè crec que també es pot aprendre d'altres maneres. De fet, el TR de batxillerat el vaig fer posant en pràctica el ser voluntària a les escoles del barri de Sants. Es diu el joc com a eina motivadora de l'aprenentatge, i ja que estava fent de voluntària, doncs vaig decidir posar algunes tàctiques i jocs a la manera d'estudiar dels nens, perquè crec que és molt més divertit i no estan tota la tarda fent deures, o sigui, surts de l'escola i has de seguir estudiant i estudiant, i crec que els nens s'atabalen. Llavors crec que sí que hi ha maneres d'aprendre que no siguin només estar al despatx, a la taula sentat fent deures.
0: I te'l van valorar bé, el treball de recerca?
1: Sí, vaig rebre bastanta bona nota.
0: Que bé. No, i a més, com que devies parlar amb molt de coneixement de causa, no? Perquè si ho havies practicat amb els nanos i havies vist els resultats que donava i això, no?
1: Sí, el bo és que tenia el coneixement de lo que era el projecte, i a més també podia utilitzar la pràctica de ser voluntària. Em va anar molt bé.
0: Clar. A quines escoles vas estar aquí, Sants?
1: Aquí a Sants he estat només a Lluís Vives, fent segon de batxillerat.
0: No, però fent de voluntària.
1: Ah, vale. De voluntària he estat... el primer any vaig estar a l'escola Pràctiques. Després he estat al Lluís Vives també, i a una escola que està darrere d'Hostafrancs, ara no em sé el nom.
0: El Miquel Bleach, potser?
1: No, està darrere del parc de la Industrial.
0: Sí.
1: Entre el carrer de Sants i el parc Industrial, però no me'n recordo.
0: Ja. Bueno,
1: sí, van ser 3 anys de voluntària.
0: Sí. I vas trobar molta diferència entre una escola i l'altra?
1: Sí, bueno, sí que hi havia una escola d'aquestes que no deixaven deures, perquè els nens, pues, el dia següent anaven a aprendre, i per la tarda era com o deixem algun joc així fàcil de resoldre o alguna tàctica, com per exemple, bueno, quan vas a comprar amb la teva mare, pues, què és el que compra, quant val, pues, deixaven deures d'aquest rotllo.
0: Ja molt lligats a la pràctica.
1: Sí.
0: I tu com penses que s'implicaven més els nanos? D'una manera o d'una altra? O totes les maneres són bones?
1: Penso que una mica cada és bo. Si a la classe estan atents i van fent dia tot el que han de fer, després sí que hi ha molts jocs amb molts números, amb moltes lletres, i això també els pot fer servir per aprendre.
0: Tu segueixes vinculada amb el projecte de l'Aprenem Compartint?
1: A dia d'avui no, perquè de fet vaig deixar de ser voluntària perquè havia aconseguit la meva primera feina i no ho podia combinar ja, però bueno, quan necessiten alguna cosa, com visc aquí al costat, no hi ha problema.
0: Que bé. I amb què has treballat?
1: El meu primer treball va ser he estat a un restaurant a Palamós, a la Costa Brava, fent a la cuina, fent una mica de menjar, pues, estan netejant els plats, i en aquest restaurant he estat 3 anys, només vaig durant els mesos d'estiu. I després el meu primer treball oficial aquí a Barcelona, pues, va ser en un supermercat, atenent a la gent, venent. També després d'aquest vaig estar en un altre, i d'una altra cadena diferent. També he sigut comercial de formatges, venent-los per aquí a Barcelona. I a dia d'avui, pues, treball com a tal no, però sí que he estat fent pràctiques a el que estudio i he hagut de treballar com una més.
0: Clar, clar. Tu estudies administració i finances. En què consisteix?
1: Bueno, és un grau que, com bé has dit, es diu administració i finances i toquem tot el tema comptable, que s'hauria de portar en una empresa, factures, tots els sistemes que les administratives utilitzen a l'hora de treballar, els documents, l'Excel, tots aquests programes informàtics. I bueno, també l'atenció al públic, al client, una mica de tot. Jo crec que administració i finances et brinda conèixer una mica de tot el que hauríem de saber per estar en una empresa.
0: T'anaven malament els números i has acabat estudiant.
1: Sí, jo crec.
0: Finances. No, al final hi has trobat el gust.
1: Sí, també, bueno, sempre crec que no he sigut molt bona a les llengües i prefereixo fer números abans que llengües.
0: I et sembla que et serà fàcil trobar feina d'això?
1: Sí, jo crec que sí, segons el que em diuen que sí que puc obrir-me en aquest camp.
0: Habitualment se't dirigeixen en català a tu la gent?
1: Doncs no gaire.
0: Yeah.
1: Sí, no parlo jo, pues no. Depèn d'on em mogui també, és difícil, però sí que a vegades m'ha passat que he anat a algun lloc i he parlat en català i no rebo la mateixa contestació.
0: I com ho vius això? Perquè parles un català perfecte, tu, no?
1: Sí, bueno, a mi no em molesta, la veritat, però sí que crec que no és de bon gust sabent que has estudiat aquí i que tens tots els coneixements d'aquí, que no se't trati com a una persona més d'aquí.
0: Suposo que encara estem poc acostumats a veure com habitual, no?, persones que tenen altres característiques físiques i així, i que ens sembla que perquè el seu origen és de fora o així que no han de parlar català. No sé per què tenim aquest xip, diguéssim, no?, que si no ens ho treballem, doncs ens sembla que ens han d'entendre més en castellà, i és una tonteria, perquè no és veritat, vaja.
1: Sí, bueno, jo crec que d'aquí a uns anys potser ja no
0: passarà. Anirem canviant el xip a mesura que anem veient molta gent, no?, que ja té altres característiques físiques i que ja han nascut aquí, no?, però potser encara no és prou habitual, no? Has tornat a l'Equador, tu?
1: Sí, he anat 4 cops de vacances. Normalment anem un mes de vacances i res, per estar amb la família, per fer una mica de turisme, però ja està.
0: Trobes que és molt diferent la manera de viure d'allà?
1: Sí, molt, molt. Bueno, jo perquè estic acostumada a viure aquí, però sé que la vida a l'Equador és difícil, no tenen els mateixos recursos, hi ha gent molt més pobra i crec que també els hi costa sortir endavant perquè no tenen una ajuda per part dels directius més alts, però bueno.
0: I la qüestió de l'educació tampoc no està tan garantida allà, no?
1: No, crec que tenen una altra manera d'ensenyar, no, un altre sistema. No el conec bé, sí que tinc molts cosins, però com no he fet aquest procés, pues no sé com va el tema. L'únic que sé és que, bueno, sí que som molt endreçats, molt nets, i els agraden en uniforme, no sé. Totes les escoles segueixen el mateix patró, però a l'hora de tema d'estudis no sé com va.
0: Doncs res, mira, ja s'ha acabat el temps del programa, ja veus que passa molt de pressa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que t'entrevistés i per tot el que ens has volgut explicar i hem conegut a través teu, i tant de bo, doncs, tots els teus projectes es compleixin i segueixis tirant endavant com fins ara.
1: Moltes gràcies, Sunta, i moltes gràcies a tots els oients.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Maria Casas, que va néixer a la Xina i va ser adoptada als 2 anys per una família catalana. Hola Maria, com estàs?
1: Hola, moltes gràcies per oferir-me aquest espai.
0: Sí, no, gràcies a tu per accedir-hi. Doncs tu vas néixer a la Xina i tenies 2 anys quan et van adoptar. Originàriament no et devies dir Maria. Saps com et deies?
1: Sí, m'ho van comentar, era el nom que em van posar, Jin Yanli.
0: Uh-huh.
1: El Jin sempre és el cognom, llavors seria Yanli.
0: Sí, i saps què significa o no té significat?
1: Bé, aquí hi ha una polèmica, perquè depèn de quines persones de Xina, a vegades em diuen que té el significat de llum, altres de colors, però bé, no és una cosa que a mi m'hagi agafat molt de...
0: Clar, no tens massa interès tampoc en aclarir-ho.
1: No.
0: I on eres quan et van adoptar? Saps d'on et van adoptar?
1: Sí, jo vaig néixer com a la part del nord de Xina. Uh-huh. No, específicament no sabia el lloc fins ara i el vaig descobrir fa poc. I és un petit poble en el que vaig néixer i després em van portar a la capital, que és Lanzhou.
0: Uh-huh. I allà que estaves, en una institució?
1: Sí, era un orfenat. Sí, sí.
0: Uh-huh. I saps com era? O...
1: No, la veritat és que no tinc memòria de res, perquè jo vaig arribar a Barcelona als 2 anys, és a dir, és com si hagués nascut aquí. Per mi, jo tinc memòria a partir dels 6 potser, o allargant, perquè...
0: Clar, sí, sí. No, i els teus pares tampoc no t'han explicat res.
1: No, sí, m'han explicat tot el que sabien, amb això no els hi puc dir res, m'ho van fer superbé. El que passa és que no hi ha més informació.
0: Ja. Yeah. I tu saps per què t'hi van deixar els teus pares biològics?
1: Bé, depenent de... Sí que vaig buscar una mica referències a veure què hauria haver pogut passar. Vaig veure que durant els anys en els que jo estava allà encara existia la política del fill únic. Aleshores, és molt probable que jo en aquell moment, en aquell context, doncs em haguessin enviat a l'orfenat degut a això.
0: Mm-hmm, segurament. Però en canvi tu tens també un germà adoptat també de la Xina. És més gran que tu?
1: Sí, és més gran que jo. Sí, els 3 som adoptats. Sí. És una família internacional, a Roda.
0: Sí, perquè tens una germana adoptada del Marroc, no?
1: Origen marroquí, però ja estava aquí, a l'Espanya.
0: Ah, d'acord, sí, sí. D'acord. Sí, sí, sí. Mm. I el teu germà és més gran?
1: Sí.
0: El de la Xina, sí. I amb ell també el devien deixar perquè devien tenir més d'una criatura, perquè sí. Clar, sou moltes més les nenes que heu estat abandonades que els nens, no? Però clar, si tenies més d'un fill, encara que fossin els 2 homes,
1: Clar,
0: us devien deixar.
1: A veure, el cas del meu germà és diferent, això ja seria... Li hauríeu de preguntar,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, no.
1: Perquè jo, la veritat, no sé gaire més, perquè cada història és totalment diferent. I pel que sé, pel que m'han explicat, doncs això també una mica... Al final tota la gent que acaba en orfenat és perquè o no podien cuidar, no s'ho podien permetre, o en el meu cas el més probable és perquè era una noia, doncs, que amb la política del fill únic, doncs a mi, pues, doncs sí, em va afectar.
0: Perquè és allò que es preferien nois, no? I en canvi ara es troben que no tenen dones amb qui casar-los.
1: Correcte, ara hi ha un problema sociodemogràfic que s'haurà de tenir en compte en un futur. A veure com va.
0: Sí, sí. Ara han d'anar a buscar xineses per tot el món.
1: Sí.
0: Creus que té importància el lloc d'origen o la teva família biològica, o és més important la família que t'ha cuidat i amb la que has crescut? Perquè, per exemple, vosaltres tots 3 sou d'orígens diferents d'alguna manera i conviviu amb la mateixa família, i què et sembla que pesa més?
1: A veure, jo sempre parlaré des del meu punt de vista.
0: Clar, clar. Sí,
1: aleshores,
0: sí.
1: Què és la família? La família per mi, i per el que crec que és, la família és el que està al teu voltant, dia rere dia. És a dir, que no... A mi que jo dono gràcies a que em vagin bueno, em vagin donant llum, perquè això és una cosa que si no ara mateix no estaria parlant amb,
0: home,
1: amb
0: tu. Tant.
1: Jo la veritat crec que la família és algo que es cuida, que no són simple papers, no és simple biologia, sinó que és el que jo porto veient cada dia, i poden ser amics fins i tot, perquè a vegades sí que passa, no cal que siguis adoptat, no cal que tinguis problemes amb... És a dir, la teva família pot ser els teus amics perfectament, vull dir, al final te la fas tu.
0: I quan vas ser conscient tu que físicament tenies uns trets diferents a la majoria de nens i nenes?
1: Evidentment aquestes coses no es diuen directament, és una cosa implícita en quan tu vas a algun lloc o el que sigui, però jo no ho veig com una cosa dolenta tampoc, no. Ho veig com una cosa que ara mateix fa gràcia i és així, vull dir, diuen, ostres, d'on ets? Clar, jo en aquell moment jo donava per fet, quan era petita no pensava en les cultures, les diverses cultures que hi ha, llavors pensava, pues jo sóc d'aquí, i al final, clar, ma mare em va dir, sí, ets aquí, però... i llavors em va explicar com una mica el viatge i tot, i en aquell moment, o sigui, el viatge de jo anar de la Xina aquí, aleshores que tinc origen doncs asiàtic, etc. I això quan ho expliques a una nena petita o un nen petit i ho expliques de manera que ho pugui entendre, és perfecte. Vull dir, no hi hauria d'haver-hi cap problema.
0: I tu no volies ser com els demés, diguéssim, el fet de sentir que físicament eres diferent no et comportava res pejoratiu, diguéssim, no?
1: Jo sempre he sigut una persona insegura. Insegura de voler fer les coses bé, de quedar bé quan era petita, i a poc a poc tot això, ara mateix podria dir que no tinc res a veure amb la meva inseguretat, però sí que, clar, aquestes coses doncs jo volia assemblar-me a les altres i formar part del clan, perquè al final quan ets petit el que vols més és formar part d'un grup, i això passa a la inversa, que com vas creixent tens més ganes de distanciar-te del grup, o almenys a mi això m'ha passat.
0: Clar. A quin tipus d'escola vas anar?
1: Vaig anar a una escola concertada, petitona, però que la veritat ens van cuidar superbé, i crec que va ser una família preciosa.
0: Clar. I com a escola també ho devien treballar, no?
1: Sí. No va haver-hi cap problema d'integració en cap moment, no em vaig sentir exclosa en cap moment, al contrari, crec que vaig poder parlar, discutir, participar sempre.
0: Sempre has tingut amics i amigues.
1: Sí.
0: He entrevistat altres persones adoptades que han explicat que s'han hagut de treballar el sentiment d'abandó, que el viuen com una ferida. És el teu cas?
1: Bé, aquest sentit així d'abandó no el tinc per el fet d'haver ser adoptada, perquè al final és el que he comentat abans, no? Que la família te la fas quan la tens, o sigui, no és algo que ara mateix pensi en la meva família biològica, o perquè és que no tinc records, llavors no puc inventar-me coses, no puc inventar-me records, no, en cap moment això.
0: I has anat a la Xina?
1: No, encara no, però...
0: I penses anar?
1: Sí, evidentment, vull anar, però per visitar la cultura, el país en si, vull anar al Japó també, a Corea, són cultures que... m'interessen molt, que m'atrauen.
0: Perquè tu et sents asiàtica o penses que és
1: indiferent? És que crec que és indiferent. Jo em sento d'aquí, jo em sento de la meva família, dels meus amics, del meu voltant, i al final a mi crec que l'aspecte és una cosa que passa a segon terme, sempre. No m'ha causat cap mena de molèstia, ni problema, ni inconvenient per poder-me relacionar amb els altres.
0: Amb els teus germans, per exemple, el fet de ser tots tres adoptats i això, ha sigut un tema, allò, no sé, de conversa entre vosaltres, o que us hagi portat a treballar-vos-ho, això?
1: No realment, no. Però ja et dic, és que parlo des del meu punt de vista, clar, estic equivocada, sí, i m'he fet la meva pel·lícula, però jo ara mateix crec que no hem hagut de tenir cap mena de conversació d'aquest sentit, perquè no, cap dels tres hem tingut, per sort, cap mena de trauma que ens impliqui un, diguéssim, una dificultat a l'hora de relacionar-nos aquí.
0: Mm-hmm. I aquesta curiositat, això, per la cultura xinesa i per la llengua, fins i tot, no?, que em vas dir.
1: Sí.
0: Com ho penses desenvolupar?
1: Bé, ara mateix estic estudiant xinès pel meu compte, perquè em fa molta il·lusió poder seguir aprenent noves llengües i sobretot com que em crida molt tota la cultura, miro sèries i a més ara a Netflix n'hi ha moltíssimes, no sóc només jo.
0: Sí.
1: Doncs tinc moltes ganes d'aprendre. Sí.
0: I les mires així en versió original?
1: Sí, sempre. Tot ho miro en versió original i sempre amb subtítols en anglès.
0: Doncs mira, ara posarem la música que has triat.
1: Perfecte.
0: És una cançó que es titula Fa tant de temps. Per què l'has triada?
1: Perquè relaciona molt amb el, bueno, amb el fet de que passa molt ràpid el temps i ni te n'adones d'on pots arribar a estar. I és una sort i dono gràcies, vull donar gràcies a poder tenir la vida que tinc i l'oportunitat de seguir creixent i seguir endavant, sigui on sigui, de la cultura, la raça, o sigui, és igual, però tot ho cura el temps i tot ho fa el temps, vull dir, per això aquesta.
0: Molt bé.

0: La cançó que has triat és de l'Amadeu Casas. Ens el vols presentar?
1: Sí, és un artista, un bluesman, i guitarrista i compositor d'aquesta cançó que m'ha arribat sempre al cor. Sí,
0: que arriba, sí. I n'ha composat moltes altres?
1: Sí, té molts discos relacionats amb el món del blues i ha tocat amb diverses bandes, amb els Rolling Stones, i una mica doncs podeu seguir també la seva producció musical amb temps rècord, ja està a Spotify, vull dir.
0: Ah, sí, ho faré.
1: Sí.
0: I espero que sí. Els nostres oients també, segur sí. Que els hi ha agradat molt aquesta cançó. I a nivell acadèmic, quina trajectòria has seguit tu?
1: Doncs bé, jo vaig acabar l'ESO i després em vaig dedicar una mica més al món de les humanitats, les lletres. Sempre m'han cridat, m'ha agradat molt escriure, llegir, i sempre el món de l'art sempre ha estat al meu voltant. I després ja vaig anar cap al món audiovisual, vaig fer la carrera de comunicació audiovisual, perquè sempre m'havia agradat la fotografia i ho havia fet quan era petita i no tenia molt clar si volia anar directament allà, però llavors era un camp molt, molt ampli que jo podia una mica jugar amb tots els terrenys audiovisuals.
0: Mm-hmm. I has pogut treballar del que has estudiat?
1: Podria dir que sí, la veritat, perquè em fa molta il·lusió pensar que ara mateix estic començant a crear el meu món laboral, una mica la meva carrera laboral, i estic en un departament de màrqueting que sí que em deixa moltes oportunitats per poder créixer de manera audiovisual, de fer fotografies, imatges, i crec que és una oportunitat que no s'ha de deixar escapar.
0: Clar que no.
1: Sí, sí.
0: I tens un contracte per molt de temps?
1: Ja m'agradaria.
0: Ja sabem com va, sí. Això, lo del món laboral. Bo.
1: No sé, depèn molt de com vagi tot, però com que jo de moment no sé res, no vull fer il·lusions.
0: Ah, clar, però bé, mira, de moment. Però sí que d'entrada deus tenir un temps prefixat, no?
1: Sí, de moment faig això, jornada completa.
0: Sí.
1: 6 mesos, que és el que dura les pràctiques, i després a veure com va això.
0: Clar, són pràctiques remunerades.
1: Sí, això sí.
0: Està bé.
1: Sí, sí.
0: Està bé. Sí, quan acostuma a perillar, bueno, pel que veig, és allò, quan t'han de fer fix, no? Que llavors sí. Hi ha empreses doncs, que tendeixen a anar mantenint la interinitat, no? Per no tenir compromisos a llarg termini.
1: No sé com anirà, però jo la veritat és que ara mateix estic molt a gust, és una bona empresa, així que sí, sí.
0: I abans d'això, quines feines has fet?
1: Doncs segueixo fent fotografies, és a dir, quan acabo de treballar em poso a retocar, a editar, perquè tinc altres clients, o sigui, faig de manera freelance, i aleshores els caps de setmana toca treballar i a les tardes toca editar vídeos i fer tot el que pugui fer dins el meu àmbit.
0: Clar, però si ho fas perquè t'agrada, no? I tens la sensació doncs, de que
1: no,
0: a més aprens, no?
1: No m'ho prenc com treball, m'ho prenc com estic lluitant pels meus somnis.
0: Clar, clar.
1: Sí.
0: I quines altres aficions tens fora del teu àmbit laboral?
1: Doncs ara mateix, això, m'agrada molt estudiar, estic estudiant una mica el terreny de programació, és una cosa que m'ha cridat l'atenció des de fa un any i mig o així. Bueno, just quan vaig acabar la carrera, que una de les professores, que va ser molt bona a l'Autònoma, ens va recomanar que miréssim de provar coses noves, d'anar a alguns esdeveniments, no?, per fer contactes, i vaig veure el món del hackathon i res, vaig provar una mica i vaig dir, ostres, és divertit. Aleshores, ara, pues, quan tinc temps lliure, doncs miro de fer això i, evidentment, quedar amb els amics i intentar tenir vida social.
0: Clar. I quin és aquest món, el del hackathon?
1: No, és, bàsicament són com maratons, però per gent que vol programar, i llavors té projectes d'empreses que diuen hi ha certs projectes i teniu 2 dies per qui sigui el millor equip que aconsegueixi dur a terme aquest projecte programant-lo, creant una aplicació, doncs sí.
0: Mm-hmm. Està bé, veus? Ja, ja he après una, sí, una cosa diferent, no? I en els ambients en els que et mous ara, ets també de la, deus ser de les poques persones racialitzades, no?
1: Jo no em considero racialitzada. No. Sé que sempre en aquest món és impossible que ningú parli de la raça com del gènere, vull dir, sempre estem amb aquests tòpics que, sí, per desgràcia segueixen existint. Uh-huh. Però de veritat que jo tinc la gran sort d'envoltar-me, de rodejar-me de persones amb les que són molt sanes i no pateixo cap mena de racialitat.
0: Ai, que bé. I no has hagut de patir bromes ni coses d'aquestes?
1: Bromes, però podria dir que hi ha gent turista o que va molt beguda pel carrer i fa, yeah, les típiques bromes. O, per exemple, que intenten quedar bé amb tu i no saben com fer-ho i a vegades pregunten i a vegades es fa, vull dir, es té aquesta mena de no respecte, però jo crec que és involuntari, no els hi donaria la culpa perquè al cap i a la fi crec que és ignorància més que ganes de fer mal a algú.
0: I el xinès l'estudies d'una manera reglada, acadèmicament, o a part de veure les sèries i les pel·lícules i això?
1: De moment no tinc temps, aleshores ho faig de manera autònoma i quan puc i poc a poc, molt poc a poc, uh-huh, però és algo que tinc pendent de fer-ho.
0: I tens ocasió de practicar o no?
1: De moment encara no. No, de veritat, perquè el que practico més és l'anglès i em va bé, però el següent ja és el xinès de segur, sí.
0: Clar. Seguríssim. I el teu projecte d'anar a la Xina el veus molt a llarg termini o et sembla que podrà ser aviat?
1: Quan tingui una feina fixa i quan el tema de la pandèmia s'hagi resolt o sigui molt més menys perillós, aleshores endavant, no tindré cap problema.
0: Com l'has viscuda tu la pandèmia?
1: No em puc queixar perquè com tots l'hem patit igual i segurament no igual, evidentment, perquè hi ha hagut desgràcies en famílies i sempre ho he notat que és molt fort el que ens ha passat, però jo la veritat em considero una persona molt afortunada. Sí, he estat tancada, confinada, però de tot ens n'hem sortit, almenys al meu voltant, i puc donar les gràcies per això.
0: Clar que sí. Doncs mira, ja s'exhaureix el temps del programa. Ja veus que passa, sí, molt ràpid. Tant de bo els teus projectes de futur es compleixin i segueixis, sí, tan positiva i tan animosa com, sí, com has demostrat en el programa. I t'emplaço a que quan hagis anat a la Xina tornis a venir per explicar-nos el viatge.
1: I tant, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
2: Esteu escoltant

0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
1: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

La música continua a través del Club del Country i amb aquest programa que us portem en el dia d'avui, l'edició ja número 2007 del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Avui comencem amb aquesta preciosa cançó d'en Kenny Chesney que ens condueix a continuar recordant aquests números 1 d'ençà que el Club del Country va començar els seus enregistraments el 1987 i estem ara mateix al 2008. És el nostre programa especial número 34. Kenny Chesney amb Better as a Memory, aquesta cançó que acabeu d'escoltar i que és un dels temes que dues setmanes ocupaven la primera posició, una cançó escrita per Scooter Carruth i Lady Godman, realitzada com a quart i darrer senzill del seu àlbum Just Who I Am, Poets and Pirates. Va ser substituïda aquesta cançó al número 1, només una setmana, estem al mes de juliol d'aquell 2008, per la cançó Back When I Knew It All, una cançó del duo Montgomery Gentry. Era el senzill d'avançament de l'àlbum del mateix nom, una cançó escrita per Trent Wilmot, Gary Hanna i Phil O'Donnell. Rafael Corbí,

Així escoltàvem en Montgomery Gentry amb Back When I Knew It All, i així escoltarem una cançó de Michael Bublé, però, atenció, no cantada per ell, sinó és la cançó Home, que després va versionar i va portar també el número 1 amb Blake Shelton. També ho havia fet la formació anomenada Westlife en el seu moment. Blake Shelton la va enregistrar aquesta cançó a través del seu àlbum Poor BS i també després amb una edició de col·leccionista i amb un EP que només va estar disponible a Walmart. Miranda Lambert l'acompanya amb aquesta cançó, amb les veus d'acompanyament. La peça original d'en Michael Bublé, escrita per ell mateix, amb Alan Chang i Amy Foster Gillies.

referència de Blake Shelton, d'aquest Home, dues setmanes al número 1. Encetàvem el mes d'agost del 2008 amb una cançó que en versió senzilla durava 3 minuts i poc i en versió àlbum més de 5 minuts. És el tema de Alan Jackson, segon senzill del seu àlbum anomenat exactament igual, aquest Good Time, escrita per ella mateix. Va ser el seu 48è èxit a les llistes americanes i el seu 24è número 1.

escoltat aquest All I Want To Do, que és una cançó coescrita per Bobby Pinson, Jennifer Nettles i Christian Bosch, interpretada per Sugarland, primer senzill del seu àlbum Love on the Inside. Els dos membres de la banda van escriure aquesta cançó, que també ho va fer-ho a través del seu senzill One Two del 2006. Va ser un dels bons temes de Sugarland, d'aquesta cançó, que també va ser un èxit a les llistes de música pop. Taylor Swift, Sure Has Said No. Hauria d'haver dit que no. Aquesta és la cançó del seu àlbum de debut, el Taylor Swift, i va ser realitzada com a cinquè i final senzill d'aquest disc.

Així arribava el número 1, la Taylor Swift, amb aquesta cançó, dues setmanes amb aquesta posició. El mes de setembre va tenir cada setmana un número diferent. Ara ho explicarem també. You Look Good in My Shirt va ser la primera, una cançó escrita per Mark Knopfler, Tom Shapiro i Tony Martin, que van registrar Keith Urban originalment per al seu àlbum del 2002, Golden Road. Aquella versió va arribar al número 60 de les llistes el 2004. Però després va tornar-la a gravar per un àlbum que va publicar el 2007, grans èxits, 18 Kids. I aquesta cançó sí que va arribar al número 1. Va ser el seu vuitè número 2 de llistes de música country.

La següent cançó arriba a la primera posició després d'aquest tema d'en Keith Urban, va ser el tema escrit per Tim Johnson, Joe West i Dave Pahanish, que va incloure en Jimmy Wayne el seu àlbum del mateix nom, Do You Believe Me Now, va ser el primer senzill d'aquesta cançó. Va ser el tercer senzill de la seva carrera, d'arribar entre les 10 millors i el seu únic número 1 a les llistes de música country. En Jimmy Wayne, aquest artista de música country de Kings Mountain, de Carolina del Nord.

Jimmy Wayne amb Do You Believe Me Now, i el següent protagonista és Brad Paisley. Aquell mes de setembre també aconseguia col·locar una cançó al número 1 d'aquell 2008, una cançó escrita per Don Sampson i Wayne Barbell, i que va interpretar ell a través del seu àlbum Time Well Wasted del 2005. Tres anys més tard va tornar a enregistrar la cançó com a cinquè senzill final del seu disc Fifth Gear. Va esdevenir el seu 21è èxit a les llistes i el seu 12è número 1, el 8è consecutiu que arribava amb aquesta posició. Amb el seu display hi havia una versió amb participació d'Anna.

el número 1 la setmana del 20 de setembre de 2008 amb aquest Waiting on a Woman. La setmana del 27 va retornar al número 1 per segona setmana consecutiva, no consecutiva, el tema de Jimmy Wayne, Do You Believe Me Now. Dues setmanes per encetar el mes d'octubre al número 1, un senzill de Darius Rucker, el vocalista solista de la banda Hootie and the Blowfish. La cançó escrita per el mateix Darius i Clay Mills va ser realitzada com a primer senzill del seu àlbum Learn to Live. Va ser el primer artista de color a arribar al número 1 des de que ho faria Charlie Pride amb el Night Games el 1983. Don't think I don't think about it. Allez.

Everybody wants to go to heaven. Tothom vol anar al cel, però ningú vol anar-hi ara. Dues setmanes al número 1 en Kenny Chesney, la col·laboració de The Wailers amb aquesta cançó, una cançó escrita per Jim Collins i Marty Dobson. Inicialment havia de ser enregistrada per George Strait per el seu àlbum Trobador, però George Strait va decidir no incloure-la amb el seu àlbum i ho va fer en comptes d'ell en Kenny Chesney. Va ser el seu 38è èxit a les llistes de country, top 40, i el seu 15è número 1. La seva versió va ser el primer dels senzills extrets del seu àlbum Lucky Old Sun. Després de Kenny Chesney va arribar al número 1 per una setmana, estant al mes de novembre d'aquell 2008, la cançó coescrita per Chubby Keith al costat de Bobby Pinson. Es tractava del primer senzill de l'àlbum That Don't Make Me a Bad Guy. Aquest va ser el seu 17è número 1, la cançó She Never Cried In Front of Me. Sí.

impossible recordar totes les cançons que hem anat coneixent al llarg de tots aquests anys, però una d'elles encara ens arriba a capturar una vegada amb la seva màgia, i és Toby Keith, que ho fa amb aquest She Never Cried In Front Of Me. Dues setmanes al número 1, ja anem gairebé tancant l'any per al senzill de Carrie Underwood des del seu segon àlbum d'estudi Carnival Ride. Gordy Sampson, Steve McEwan i Hillary Lindsay van participar a la composició d'aquesta cançó anomenada Just a Dream, tal sons

meravellosa la Carrie Underwood amb aquesta cançó que acabem d'escoltar. I també seguia fent la seva màgia durant dues setmanes més al número 1, la Taylor Swift, una composició pròpia, magnífica ella, aquest Love Story, que va ser el senzill d'avançament del seu segon àlbum d'estudi, el disc es deia Fearless. Taylor Swift.

Love Story, Taylor Swift. Ens quedarà una cançó del 2008 penjada, perquè gairebé arribarem a final d'any. Les dues, la penúltima, la penúltima setmana, va arribar al número 1, una cançó de Zac Brown, escrita per ell mateix al costat de Wyatt Durrett. Zac Brown Band va portar aquest Chicken Fried al número 1 a finals de 2008. Una cançó que havia estat originalment gravada el 2003, 5 anys abans, per al seu disc del 2005, Homegrown, The Lost Trailers. Un altre grup de música country també va fer la seva versió en senzill el 2006. I finalment, Zac Brown va reeditar aquesta cançó, la va tornar a gravar per l'àlbum The Foundation. Amb aquest tema acabem el programa d'avui. Serà fins la setmana que ve el Club del Country. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Si ja no et poses l'abric, dóna'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant,
3: amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Són les 8 del vespre.
1: Si us dic tradició, tres tombs, animals, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem amb la colla dels Tres Tombs d'Esplugues i per això tenim amb nosaltres el Pere Bovés, que és el president, i el Miquel Casellas, que és el secretari. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Mireu, els orígens dels Tres Tombs diuen que els romans ja feien passejades circulars al voltant dels temples per tal de que els seus déus els hi fossin propicis. També els musulmans la practicaven i actualment encara està viva. Es fan 7 tombs al voltant del Kaaba, que és un objecte de veneració dels àrabs en els temps anteriors a Mahoma. I també hi ha pràctiques a la Mediterrània que van posar una miqueta ja amb tradició la cristiandat. Us pregunto a tots dos, o començo pel Miquel, d'on ve aquesta tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya?
3: La tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya ve de Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals de peu rodó, i aquest dia es feia una festa especial pel cavall, per celebrar l'esforç que feia el treball diàriament durant tot l'any, ajudant al transport, treballant al camp, treballant a tot arreu. Llavors, el dia de Sant Antoni es feia un reconeixement al cavall. Llavors, aquest dia el cavall tenia un menjar especial, o un menjar o doble menjar de garrofes, se'l gornia i llavors se'l va portar a beneir, diguéssim. Aprofitant això, llavors la tradició deia que primer es feia al voltant d'una foguera, es passaven tres tombs amb els cavalls. Després això es va fer ampliar a través dels carrers al voltant de l'església. I eren tres tombs que es feien al voltant de l'església amb tots els cavalls gornits, i llavors ja amb carros i també gornits.
1: Aquesta festa, Sant Antoni Abat, es celebra el 17 de gener.
2: El 17 de gener, sí.
1: Però aquí a Esplugues no es celebra el 17 de gener, perquè clar, hi ha molta demanda de fer els Tres Tombs a tot arreu de Catalunya.
2: Exactament. Aquí, bueno, el dia 17 de gener, el que fem, si cau el cap de setmana, fem la missa, fem la missa que fem, portem el sant i la bandera a l'església d'aquí a la parròquia, i després a la nit fem un sopar popular per la gent, els socis i per tot el que vulgui vindre. Sí. I amb un ball final.
1: Miquel, el tema de les festes dels Tres Tombs actualment s'està celebrant a molts pobles de Catalunya i teniu una federació,
3: sí,
1: oi?
3: Sí, se celebra a molts pobles de Catalunya i a la federació. El que passa, o sigui, reprenent el tema d'abans, el 17 de gener és el dia de la festa i antigament a Esplugues també es feia sempre el 17 de gener. A partir de que l'any 59-60 es va deixar de celebrar la festa, fins que nosaltres vam reiniciar-ho a través de la colla dels Tres Tombs, llavors, com que a Esplugues no hi havia cavalls ni carros, ens vam adaptar a un calendari que vam estipular llavors, i a nosaltres ens va tocar, o vam triar, sempre el segon diumenge de març, perquè sí, venen cavalleries i venen carros d'altres poblacions, i llavors aquest dia el tenim reservat per a la nostra festa, igual que nosaltres participem a altres Tres Tombs d'altres poblacions.
1: Perquè clar, aquesta tradició que és agrícola antiga, ens trobem a poblacions com les d'Esplugues, que ara és totalment industrialitzada i ja es fals, en el que esteu mantenint aquesta tradició aquí a Esplugues. I quin seria el motiu per seguir-la mantenint aquí? Perquè referències clares aquí a Esplugues el tenim al Baró de Maldà, que parla de la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni, i en algun moment el Calaix de Sastre crec que fa alguna referència aquí a Esplugues.
3: El Baró de Maldà parla dels Tres Tombs que es feien a Barcelona.
1: Sí.
3: De la seva època, va ser quan es mantenia, o sigui, a Barcelona ja se celebrava. Aquí a Esplugues tenim certesa de que a partir del 1904 ja es celebrava Tres Tombs. Llavors, de 1904 fins al 1936 es van celebrar. El 36, degut a la Guerra Civil, es va deixar de celebrar, i l'any 42, a través de mossèn Llorenç Castells, que va incitar uns quants joves que anaven llavors a catequesi i que eren fills de pagesos, i a través del sindicat de pagesos es va tornar a reiniciar una segona etapa, que va cloure aquesta segona etapa a l'any 1959 aproximadament, perquè es volgués ja pocs carros i pocs cavalls ja hi havia. Ja la industrialització d'Esplugues va motivar que pocs pagesos hi haguessin.
1: Clar, perquè hem de recordar que aquí a Esplugues hi havia hagut agricultura, hi havia hagut conreu, hi havia hagut cavalls també.
3: Molta agricultura i molta conreu.
1: I estan censats amb el llibre que va fer, bueno, que s'ha fet al Florença i des del grup d'estudis, estan censats el bestiar que hi ha aquí a Esplugues.
3: Totes les masies que hi havia i totes les cases de peses que hi havia amb els animals que tenien i els terrenys que hi havia. Per això, abans de fer servir aquests cavalls de cada masia, per això era el dia de la festa del cavall, i es celebrava la festa el 17 de gener. És ara que actualment, amb aquesta segona etapa que hem iniciat ara nosaltres l'any 1996, amb la fundació de la Colla dels Tres Tombs, que s'ha seleccionat aquest segon diumenge de març, que nosaltres hem seleccionat, més ben dit, el segon diumenge de març per la celebració de la festa aquí a Esplugues.
1: Tenim referència de quin va ser l'últim cavall que va haver aquí a Esplugues.
2: El Quim.
1: I per això tenim un de les nostres figures de gegants, que és el Quim aquí a Esplugues, que també caldria recordar, és un homenatge, i que quan vam fer l'entrevista amb gegants ens van dir que era l'únic cavall a Catalunya que hi ha dintre de l'imaginari de gegants i capsgrossos aquí a Catalunya, que també que és molt important. I recordem, estava aquí al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, on hi ha ara l'òptica.
3: Amb el Llorenç.
1: Exacte.
3: Llorenç Vendrell i el seu germà.
1: I recordo de petita que sortíem corrents de l'escola Isidre Martí, baixàvem corrents, passàvem per Cal Carboner i veníem a veure el cavall i el carruatge.
3: Hem de pensar que el cavall Quim de Cartró dels Gegants va participar també a la nostra festa dels Tres Tombs l'any que els geganters van ser anomenats banderats.
1: Sí, perquè ara que ens expliqui el Pere, i farem un salt. Quan celebreu la vostra festa, que la feu el segon cap de setmana del mes de març, hi ha una presència molt important de les entitats del poble.
2: Sí, perquè nosaltres en principi cada any, ara anem bastant així, fem participar les entitats que fan anys també. I llavors doncs, busquem una entitat que nosaltres veiem que s'acompli bé amb els Tres Tombs, que mirem també que sigui el seu aniversari o alguna cosa d'aquestes, i els diem si volen participar, i si tothom sempre ha dit que sí. I ara, per això, sempre, pràcticament cada any, tenim una entitat que col·labora amb nosaltres.
1: Sí, diverses entitats que com dius tu, quan fan el seu aniversari. Aleshores, el que feu és trieu l'entitat que aquell any fa el seu aniversari, sigui el 20è aniversari, 25è, no?
2: Sí.
1: Que és el número més rodó, 30. Ara ja anem per entitats que ja estan fent el seu 30è aniversari. Sí. Val? I aleshores, vosaltres, des de Tres Tombs, quan trieu aquesta entitat, quina és la funció que té l'entitat dintre de la festa? Les figures que hi han de participar?
2: Bueno, l'entitat té que numerar ella mateixa, el seu nombre, el seu capità, i el seu banderat, i el capità de bandera i els dos codornistes, i han de fer això. Llavors, ells han de participar, han de mirar també de guarnir el carro del sant, també en principi el guarneixen ells, perquè ho fan de la seva manera, uns posen coses de la seva entitat, allà dalt el carro, està bé, molt bé, i després, doncs l'únic que tenen que fer és que fem pica-pica després de fer el pas de bandera,
1: sí.
2: I això ho munten ells, i així es participen més dintre de la nostra festa.
1: El pas de bandera és l'entitat de l'any 1, per dir-ho d'alguna manera, fa el traspàs de bandera a la següent entitat,
2: sí.
1: I aleshores tot això es fa al Casal de Cultura Robert Brilles, es fa els dissabtes a la tarda.
2: Sí, amb el pregó de festes. Sí.
1: I aleshores la banderat, també hi ha en el grup, la persona que llegeix, no sé si és el manifest o és...
2: No, això és un pregoner.
1: El pregó, això.
2: Sí, això és el pregoner, que en principi també és de la mateixa entitat, en principi si ja que any és una entitat, doncs un mateix de l'entitat fa de pregoner i després s'explica les seves coses. És voluntàriament el que vulgui dir, o sigui, potser parla dels Tres Tombs una mica o parla només de la seva entitat, però en principi fa el que diu i està.
1: La veritat és que els darrers anys que he assistit és molt emotiu i cada any es van superant les entitats.
2: Jo crec que cada any se supera més. Sempre dius, ostres, que aquest any ha sortit molt bé. Però l'any següent encara surt millor.
1: Exacte. Sí. És així.
2: I després hi ha altres entitats que també col·laboren, que fan un bany el dia del pregó, ball o canten o fan alguna cosa per acabar d'omplir la festa i sí. Crec que queda força bé.
1: Algun any la coral ha participat?
2: Sí, la coral, sí.
1: Per tant, la relació de Tres Tombs amb les entitats d'Esplugues és estreta?
2: Sí, és estreta, sí.
1: El dia de la festa vostra, després teniu moltes col·laboracions al llarg de l'any.
2: Sí, sí, però no, aquest dia és el dia principal i tots estan molt contents de participar amb nosaltres, els agrada i s'ho passen bé, també.
1: Bueno, estem a dissabte a la tarda, vespre, fem aquesta cerimònia, que jo li dic la litúrgia que feu vosaltres de l'abanderat i del pregoner, i ens n'anem a diumenge al matí, que comenceu molt d'hora, esteu molt cansats de dissabte, sí. I comenceu a preparar un esmorzar molt d'hora, unes graelles de carn.
2: Sí, això és a les 6 del matí ja comencem, perquè primer s'ha de muntar tot, s'ha de portar el lloc, és allà dalt al carrer
3: Andreu Amat.
1: Sí.
2: I llavors, doncs, bueno, muntem les barbacoes, posem les taules, puntem el bar, la carpa de recepció, i llavors ja és quan ja va venint la gent i tenen tot.
1: Val.
2: Els socis doncs, tenen dos esmorzars gratis, sí. I la gent que vulgui esmorzar també pot esmorzar perfectament.
1: Per situar-nos geogràficament, la gent que ens està escoltant al carrer Andreu Amat és el que està paral·lel amb l'autopista, però per la banda de l'Institut de la Mallola.
3: Davant mateix l'Institut de la Mallola.
1: Sí. Exacte, davant mateix a l'Institut. Que allò havia sigut antigament Espluga City, que hi ha gent que li dona la referència aquesta.
2: Sí.
1: I un cop hem fet l'esmorzar, feu la benvinguda a les colles que arriben,
2: clar,
1: les Esplugues.
2: Van venir ahir mentre... Bueno, ja venen abans quasi de començar a esmorzar, perquè també ells esmorzen, tots els que participen amb el recorregut, amb la d'allò, tots esmorzen i després han de preparar els carros, han de preguarnir els cavalls, han de lligar, han de treure els correatges, han de muntar el carro, baixar-lo dels camions, o sigui, una feina bastant gran.
1: Déu-n'hi-do,
2: sí. I ara, doncs, bueno, hi ha unes persones que ja organitzen de la colla, doncs, que diuen que n'hi ha primer, aquest segon, i així se surt.
1: Sortiu cap a 11:45, penso que és, 11:45,
2: sí.
1: Passeu per la plaça de les Moreres i allà s'espera el mossèn per beneir-los.
3: Allà el mossèn de la parròquia, en aquest cas mossèn Xavier Mangol, fa la benedicció dels animals, que també és tradició el dia de fer el dia de Sant Antoni Abat, però bueno, aquest any, o sigui, aquesta vegada nosaltres sempre ens ve per fer-ho el segon diumenge de març, amb una tarima que es posa davant de les Moreres, i ens fa la benedicció dels animals que passen i dels animals que venen domèstics que volen beneir-se. I que aquí, la gent porta.
1: Sí, i a partir d'aquí comença la primera volta, que és més llarga, dels Tres Tombs, oi? Que passa per l'Aurea Miró, passa pel pont d'Esplugues...
3: El recorregut ha variat alguns anys, però últimament està definit que baixem pel carrer de l'Iglésia, tombem per l'Aurea Miró, direcció Barcelona, baixem per carretera de Cornellà, pugem per Isidre Martí, després Doctor Torró i Àngel Guimarà. Allà hi ha una taula, també una tarima, amb un presentador que va descrivint tots els cavalls i tots els carros que passen, de quins pobles són, i va especificant si en quina càrrega porten, si i com van. Llavors el tornar es baixa per Sant Francesc Xavier, es fa un recorregut més curt, Sant Francesc Xavier i Vicenç Bou, i també tornem a volta Doctor Torró, la segona volta, tornem a fer un altre recorregut per Sant Francesc Xavier, Doctor Torró i Àngel Guimarà, que és la tercera volta, el tercer tomb. Amb aquest tercer tomb es donen uns records a tots els participants que venen de fora, i llavors ja s'enfila carrer Nou amunt cap al punt de trobada, perquè cadascú ja descarregui els cavalls, descarregui els carros, es torni a carregar els camions i ja se'n va cap a casa seva.
1: Pere, quan es fan els Tres Tombs, a part dels carruatges de les colles convidades, veiem uns carruatges en el que hi ha persones que suposo que són associats de la vostra entitat, i teniu persones convidades que no siguin de l'entitat, perquè hi ha molta canalla que volen pujar als carruatges o a les tartanes i passejar-se.
2: Els que van amb les tartanes són dels nostres socis nostres, en altres moments de les nostres senyores també que van.
1: Sí.
2: Van les entitats també d'Esplugues, ahir
1: L'entitat convidada, no?, que fa a l'abanderat, no?, l'entitat de l'abanderat.
2: No, l'entitat de l'abanderat no, perquè són els banderers, els codornistes i el capità de bandera, o sigui, ells estan allà.
1: Estan allà.
2: Sí, sí, i els van tots. A vegades, si demanen un carro perquè puguin acompanyar-los, doncs també posem un carro per ells, sí, sí, sí. I després les autoritats també hi van, i després hi ha molts carros que venen voluntàriament, també, vull dir, hi ha gent que vol vindre amb un carret per passejar, doncs venen i ho fan, com cavalls que veus, si veus que hi ha algun cavall suelto, que van sols muntats, doncs també tots aquests venen perquè volen, voluntàriament, i participen de la festa.
1: Com ens podem fer socis de la colla dels Tres Tombs?
2: Sí, digues tu.
3: Coneixent algú de la colla, pots fer-te soci, i si no, a través de la pàgina web de Tres Tombs d'Esplugues, @gmail.com. Es pot sol·licitar fer la inscripció.
1: Nosaltres
3: tenim el local a la plaça de Santa Magdalena número 9, on era Cal Nano, sí. Cal Papet Nano, i allà ens trobareu cada dimarts al vespre a partir de 8:45 fins a 9:45. Estem allà, per si algú vol fer-se soci, pot venir allà fàcilment.
1: Molt bé. Estàveu parlant de diverses carruatges o tartanes, no sé, els carros. Suposo que heu de llogar, perquè... Clar, em comentàveu abans de l'entrevista que tots els cavalls que veiem, els que han d'anar als abanderats o els pregoners o els que formin part de l'entitat, tot això heu de fer lloguer.
2: Els cavalls que van als abanderats, tot això es lloguen.
1: Sí.
2: Els cavalls que nosaltres no tenim, a la colla no tenim cavalls, només tenim carros, tenim 5 carros. Llavors, aquest, no, cal no tindre cavalls, nosaltres hem de llogar els cavalls per portar aquests carros.
1: Clar.
2: Després... venen carros de fora, que a vegades o els lloguem o anem a canvi. Per això dic que participem a altres pobles, perquè clar, ens surt més econòmic anar a un altre poble i després ens tornin la visita, i així no els hi hem de pagar el que vinguin. Però hi ha alguns que també venen, perquè ja són molt grans, i bueno, de vegades doncs, el canvi a vegades hi ha diferències, perquè un carro porta 4 cavalls, un cavall porta 3. Però clar, no és el mateix preu de 4 que de 3.
1: Clar,
2: i altres que paguen les diferències, però bueno.
1: I com feu els intercanvis amb les altres colles, altres municipis?
2: Bueno, ja et truquen també, eh? Vull dir, et truquen i escolta, vindreu a tal posto, vindreu a l'altre posto. A vegades doncs, es diu sí, a vegades, si no, voleu que vinguis Esplugues, i ells no pensis que ja es preocupen, perquè com Esplugues és una festa molt maca i força gran i d'allò, doncs pues, volen vindre Esplugues. I ja et truca per poder vindre Esplugues. A vegades tens que dir que no, perquè ja ho tenim complert, i vull dir, és un gasto molt gran i arribes on arribes.
1: L'activitat de l'entitat, perquè clar, estem parlant tota estona dels Tres Tombs del mes de març, però hem de dir que l'entitat, a part d'aquesta activitat, fa altres activitats dintre de la població. Feu col·laboracions amb altres entitats i amb altres festes del poble. Quines serien aquestes col·laboracions?
3: Principalment la nostra tasca és la festa dels Tres Tombs, sí. La primordial. A partir d'aquí, nosaltres portem una tartana per portar els Reis d'Orient fins a Esplugues el dia de la vigília de Reis, el dia de la cabalgata. I després, per la festa major dels Tres Tombs, tenim dues tartanes que pugem a distribució, pugem a disposició de la població perquè faci una volta un tomb pel poble d'Esplugues.
1: Molt bé.
2: A part també portem per Reis, portem el carbó. Per això no anem en cotxe, per això. Però portem
3: la carrossa de carbó.
2: La carrossa de carbó.
1: Val, o sigui que la presència vostra està durant tot l'any, bàsicament, a principi d'any, no? Perquè, clar, si feu altres tombs al febrer, Reis és a primers d'any, sí. No? I alguna coseta més, doncs bàsicament seria dintre del primer trimestre de l'any.
2: També muntem un mercat el dia de la nostra festa, dissabte i diumenge,
1: al
2: Pau del Fèlix, que això també...
1: A la plaça Vermella.
2: Això mateix, nosaltres també busquem gent perquè es muntin aquella fira, que és de verdures i
3: fruita de pagesia, sí. Tradicional.
2: Sí. I després, pues, bueno...
1: Feu més coses, la revista també. Feu
2: la revista, ui, això
1: que
2: sí.
1: Que us portava...
2: Sí, això hem de donar molt...
3: Es fa la revista per promocionar la festa, sí, en la que s'ha d'agrair a tots els anunciants que participen i col·laboren amb la revista i que ajuden a subvencionar la revista i la festa.
1: Quants socis sou ara a l'entitat, més o menys?
2: 100, no?
3: Actualment són 100 socis. 100. Sí. 100
1: totes socis. Les entitats d'Esplugues, que els estic preguntant la quantitat, tenen molts socis, eh? Vull dir que...
3: Sí, són socis i a més són bastant actius, perquè col·laboren bastant amb la nostra festa, ens ajuden com a voluntaris al dia dels esmorzars, també venen a esmorzar, lògicament, sí. I també col·laboren a la nostra festa i ens ajuden.
1: Quan feu l'esmorzar per la festa, després veneu al Tortell de Sant Antoni.
2: Sí.
1: Que això està molt bé. Perquè encara que sigui el mes de març, et metges el Tortell de Sant Antoni.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Intentem mantenir la tradició que comporta la festa, perquè sí. Això, la festa dels Estons ja ve de molts anys i porta una tradició, al igual que el dia de Sant Antoni Abat, que partim els borregos típics de Sant Antoni després de la
2: missa.
3: De la missa.
2: Amb el vi dolç.
3: Amb el vi dolç.
1: Diuen que tota bona entitat ha de tenir la seva música pròpia. I els Tres Tombs teniu la vostra música?
3: Tenim una música pròpia que és escrita la lletra i la música pel Marcel Caselles, que es diu Sant Antoni l'Esplugui.
1: L'escoltem.

0: Doncs, Miquel, Pere, no vull deixar-me res. Alguna coseta més que vulgueu afegir vosaltres?
1: No.
0: En quant a l'entitat, repetir si un cas que qui es vulgui fer soci de l'entitat... recordeu, jo sempre dic que el senyor Google és molt amable. Entrem al senyor Google i li posem 3 toms d'Esplugues i allà trobarem molta informació.
2: Només hem de recordar que això fa constatar-ho, que nosaltres a la colla tenim 6 carros de pagès bastant importants, un d'ells carregat amb garrins, que és un únic a Catalunya, un dels únics que tenim aquí, i que nosaltres els portem a les festes de Ses Toms i a tot i a altres poblacions. També tenim el carro de la bota, que precisament els germans Vendrell portaven i regaven els carrers d'Esplugues amb el temps dels carrers de sorra i carrers de terra. També el portem a la nostra festa. I després tenim 3 carros més de pagès i un altre de gran. Però nosaltres també cada any o cada 2 anys canviem la càrrega dels carros, de manera que els fem diferents cada any. Un carro un any va portar caixes de fruita, un altre any portava canyes, un altre any boga. O sigui, una sèrie d'anys, no? Perquè això és clar, que carregar-lo cada any diferent no pot ser.
0: Clar.
2: Però sí que el lluïm d'aquesta manera portant bé. També hi ha un carro que el portem carregat de bidons d'oli, que també amb sàries de carbó. Hem anat carregant diverses vegades de diverses formes aquest tipus de carros.
0: I els 6 carros, quan feu la festa, surten?
2: Els 6 carros nostres surten, i a més surten 34 o 35 carros més que venen de fora.
0: Sí.
2: A part d'aquí també tenim el carro del Sant, que aquest és també nostre,
0: sí,
2: que portem el Sant dalt d'un pedestal, i que lògicament l'entitat que està seleccionada o les persones que formen el cos de bandera el decoren i el fan al seu gust, diguéssim. No sempre s'han triat sempre s'ha triat una entitat del poble, o sigui, una entitat cultural. A vegades s'ha triat un carrer concret i s'ha buscat gent del carrer que representés el carrer aquest, no?
0: Sí. Sempre
2: va ser un any al carrer Montserrat, un altre any vam manejar a la plaça Santa Magdalena, un altre any gent del carrer
3: de l'Església
2: i un altre any del carrer Joan Corrales. També
3: Montserrat, també.
2: I el carrer Montserrat.
0: Sí, Montserrat, Doncs està molt bé, perquè homenatgeu no solament a la gent de les entitats, homenatgeu a la gent dels barris,
3: sí,
0: dels nostres carrers d'Esplugues.
3: I alguna vegada també algun soci que ha volgut ser o alguna persona que ha volgut ser també ho ha fet, eh?
2: Sí,
3: en primer
2: moment té dret a ser el soci, ser abanderat. O sigui, llavors, quan busquem al principi d'any que diem qui triem d'abanderat, primer busquem si algun soci vol ser-ho, vol formar part del cos de bandera. Si no hi ha ningú que vulgui ser-ho o en aquell moment no vol, llavors és quan nosaltres busquem una entitat o una persona que havia tingut els primers 3 toms, per exemple, eren persones que havien tingut relació amb els anteriors 3 toms de la segona etapa, diguéssim. Per fills de persones que havien organitzat els 3 toms en aquell moment.
0: Molt bé. Perquè ara que hi penso, teniu bons genets, i no sé el femení quin seria, bones genets, sí, dintre de la colla, oi?
2: Són amazones.
0: Amazones.
2: Aquí tampoc no ho hem comentat, però també és important, el dia del dissabte anterior fem un recorregut amb cavall dels membres de la colla i una carrossa, lògicament, que anem a casa de l'abanderat a buscar-lo.
3: Sí.
0: El dissabte
3: abans del pregó.
2: El dissabte anterior, abans de l'acte del pregó, diguéssim,
0: sí,
2: el que es fa és la colla muntada a cavall va a buscar a casa del pregoner
0: amb una
2: tartana, amb un brec. Se'l va a buscar i on el brec hi puja l'abanderat i el seu cos de bandera i passejant pels carrers d'Esplugues anem a parar al Robert Brilles.
0: Doncs...
2: I on s'inicia l'acte allà.
0: Jo crec que encara tenim moltes coses per explicar, perquè m'agradaria parlar amb vosaltres d'aquests carruatges que m'has explicat, de les figures. Podríem un dia introduir fins i tot el Quim, que és una figura de gegants, i faríem un programa especial només per parlar d'aquest tema, d'aquest patrimoni que tenim cultural, que són els carruatges, i que és el Quim, aquesta figura de gegants, perquè no tota la cultura és el que visualitzem, sinó que hi ha moltes més coses, que és el nostre patrimoni.
2: S'ha de mantenir la tradició i la cultura popular.
0: Doncs us emplaço, si us plau, en el Pere i en el Miquel, en un proper programa.
3: Quan, sí, tant, com vulguis.
2: Quan vulguis.
3: I si t'hem de parlar del crim, també que vingui algú de la colla de geganters.
0: Exacte. Aquí tots. Que ja han estat aquí al nostre programa, ja han estat Esplugues FM. Una abraçada per tota la colla, per totes aquestes persones que durant tot l'any estan treballant.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies i bon dia.
2: I bona festa a tothom.
0: Bona festa a tothom, sí, gràcies. Bé.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic lectura, compartir, reivindicació, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: farem una foguera amb l'estrell i la por.
1: Avui us parlem del Pati Blau, de l'Espluga Viva, i per parlar-ne en tenim a la Carme Porta, que és veïna d'aquí del barri del Centre. Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Carme, com et presento?
2: Jo sempre dic que sóc una mica impresentable.
1: Perquè has fet moltes coses i és molt llarg d'explicar tot el teu activisme social. Seria
2: bueno,
1: així.
2: Ja tinc una edat, no? Començo a tenir una edat i acumulo les coses.
1: Doncs sí, anem acumulant. Carme, com neix el Pati Blau aquí a Esplugues? Primer de tot, què és el Pati Blau?
2: El Pati Blau és un espai de tertúlia literària. I va néixer amb la idea de poder parlar de les dones escriptores i amb les dones escriptores. És a dir, poder... El Pati Blau jo crec que ho defineix molt bé la frase que nosaltres vam fer nostra de la Montserrat Abelló, un pati blau on tothom pugui passejar els seus dubtes, no? Que és una frase d'una poesia de la Montserrat Abelló. I nosaltres, a partir d'aquella frase, vam començar a vertebrar la idea del Pati Blau. Nosaltres volíem tenir un espai on, bueno, on poder parlar de literatura, de llibres, i també poder parlar d'autores i amb les autores.
1: És molt important, amb les autores, eh? Perquè no és el mateix parlar de les autores que amb les autores. I això vol dir que cada mes convideu a una autora que vingui a parlar del seu llibre.
2: Exacte. Bueno, clar, no és un club de lectura, no? De fet, ja ens agradaria, diem, que tingués una mica aquesta dinàmica i que la gent es preparés també la tertúlia, perquè sempre sol ser més rica. Però, clar, tampoc és una presentació de llibre, perquè no parlem de novetats, però sí que el que volem és parlar d'una obra concreta, d'un llibre concret, amb l'autora. I sovint, clar, si nosaltres sempre diem, no, que el Pati Blau és un espai de tertúlia literària amb autores, però on fem o visibilitzem el triple salt mortal, no? Que és ser dona, dedicar-se a la cultura i, a més, fer-ho en català. No? Ser dona, escriure i en català. És com un triple salt mortal a la invisibilitat, no? És a la invisibilitat total. Les dones som invisibles en la cultura, en la història, en tot allò que fem, diem, encara que sigui de forma igual o millor als nostres congèneres, no? Però som més invisibles. I alhora, dedicar-se a la cultura, dedicar-se a escriure, ostres, és una dificultat evident per tothom. I a més, fer-ho en català, diem, encara tanques més el cercle, no? Llavors, clar, nosaltres poder tocar de prop i conèixer de prop l'obra, l'autora, allò que ens parli en primera persona, no d'oïdes, i que puguem fer tertúlia amb ella, doncs és important, no? És donar visibilitat, però alhora també fer conèixer aquella obra, que sovint, no sempre portem autores molt conegudes, portem autores conegudes, però no sempre, i el fet de conèixer-les i entendre el que estan escrivint, doncs, ostres, fa que, diem, que d'alguna manera es puguin promocionar i puguin ser, bueno, més properes, no?
1: Carme, i en aquest sentit, quan jo us he presentat com a una entitat o un espai reivindicatiu, seria així? Estem reivindicant tots aquests espais de dona escriptora i en català? O no seria... Bueno.

0: explicar que són un sector essencial, però no només, sinó que a més és un sector molt castigat, doncs, bueno, amb les dones que fan cultura i la fan en català, doncs això ha passat tota la vida, no? I, bueno, un espai, diem, de cultural no deixa de ser un espai d'activisme també, perquè en el fons és una cosa que abans, no? Fa un segle, tenir cultura o parlar de cultura una cosa, diem, ostres, important, i la cultura ha anat caient a nivells molt baixos, no? D'allò com si no importés a la societat, i en canvi és el que fa moure moltíssimes coses, el que fa moure la vida, el que et planteja, no? La imaginació, la creativitat.
1: Aquest espai del Pati Blau dona l'oportunitat de conèixer les autores, però també dona l'oportunitat de que les autores conegui l'opinió, no solament del seu llibre, sinó del que elles expliquen, perquè quan ha vingut, per exemple, la Mireia Boya, doncs cadascuna de les persones que en formaven part de la tertúlia li va poder explicar experiències, o, per exemple, ara no recordo el nom de l'escriptora, que ens explicava com jugava ella de petita al barri de la Salut de Gràcia. Mm-hmm. Doncs també va donar peu perquè poguéssim parlar de com jugàvem o com recordem nosaltres la nostra infantesa. I, per tant, es crea una complicitat de, ja no de l'actor, sinó de la persona que està participant directament amb l'autora, que això no és habitual.
0: Bueno, clar, és que una obra pot tenir moltes lectures, és a dir, si és una obra que només té una lectura, és una obra una mica difícil, no? I una mica excessivament lineal, possiblement, no m'agradaria generalitzar, no? Però possiblement inclús poc creativa, no? Que a mi una obra, depèn de qui la llegeix, té diferents lectures o diferents perspectives, i les experiències, una mateixa experiència pot tenir diferents lectures, no? Llavors jo crec que precisament el format de tertúlia és el que afavoreix, no? Que una obra pugui tenir aquesta mirada prismàtica, no? De, no només la de l'autora, l'autora explica la seva experiència amb aquella obra, el que ha volgut explicar, el que explica, com ho ha escrit i per què li ha vingut aquella idea o com ha desenvolupat aquella idea, i les que llegim i fem tertúlia, doncs tenim cadascuna la nostra visió, inclús fets, diem, laterals o col·laterals d'una experiència d'aquella pròpia obra dona per una part de la tertúlia, no? Jo crec que depèn de l'obra, depèn del format, pot ser, no, poesia, narrativa, assaig, no? I per tant pots parlar de ficció, pots parlar de poesia, que no deixa de ser metàfora, no? De la vida i molt de l'interior, o molt interioritzada, o l'assaig, que pot parlar de la realitat o de fets històrics, de moltes coses, és a dir, i cadascuna té una visió d'aquestes coses, i això és molt ric, no? Enriqueix molt. Clar, i podem dir, mira, hi ha opinions millors que d'altres. Bueno, jo crec que la tertúlia precisament dona aquest format més democràtic, no? És un format democràtic en el que tothom diu el que pensa i el que sent, i exposa la seva experiència, no? I possiblement el fet de parlar-ho des d'obres que no deixen de ser una creació, siguin de ficció o no, doncs, ostres, pots parlar de moltíssimes coses, no? Del que passa en aquella obra, del que et suggereix aquella obra, d'un fet que passa i que es pot traslladar a la vida real, de fets històrics que es repeteixen. És a dir, pots parlar de moltíssimes coses i pots parlar de records teus de la teva pròpia vida i exposar-los, no? I, ostres, jo crec que és un format que dona per molt, i de fet moltes vegades arriba un moment que hem de tallar l'acte, no? Hem de dir, bueno, ja és l'hora i es fa tard i tothom ha de marxar, no?
1: Aquí arribem. Quan es fa el Pati Blau? Quins dies?
0: Amb el Pati Blau ho fem tots els darrers dijous de mes, el darrer dijous de cada mes fem el Pati Blau. És veritat que l'agost no en fem, que el setembre ens coincideix amb la festa major i llavors tampoc en fem, i que per Nadal ens coincideix i les festes, per festes de Nadal, i tampoc en fem, no? I que el juliol el que solem fer és un final de festa, d'alguna manera més que una tertúlia, però vaja, sol ser això, cada darrer dijous de mes.
1: Doncs va, ara fem la promoció. Us esperem al Pati Blau el darrer dijous de cada mes a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I tota la informació la trobareu a la secretaria, a les xarxes socials. El Pati Blau té un blog propi, que si un cas ara direm l'adreça...
0: tertuliapatiblau.blogspot.
1: Exacte,
0: .com o .cat, ara no recordo. Però, i després tenim pàgina a

0: Facebook, sí. I bueno, també ho podeu trobar a les xarxes de l'Espluga Viva.
1: Exacte. I on volíem arribar? S'acaba la tertúlia, s'acaba la xerrada compartida amb l'autora, i fins ara, encara aquests darrers dos anys no s'ha pogut fer, feu un pica-pica i seguim la xerrada.
0: Bueno, també és veritat que hi ha una cosa que anima la tertúlia, eh? Abans d'arribar al pica-pica, que és, nosaltres el primer any costava molt a la gent xerrar, eh? Era el primer any, estem parlant 2014, temporada 2014-2015, bueno, portàvem autores i, ostres, les autores parlaven i la gent parlava poc, no? I llavors vam parlar amb el Tast d'Esplugues, i el Tast ens finança, diem, uns vins que mariden, fan maridatge amb l'obra, no? I llavors, a partir d'aquí, és veritat que el vi anima una miqueta la tertúlia. No, no és que ens
1: I a més es busca un pi...
0: No ens empiuquem, no ens empiuquem, però és allò de anima una mica la tertúlia, sí. I d'alguna manera encara la fa més propera. No deixa de ser, bueno, com fer un beure amb les amigues, no? I dic les amigues no perquè no estigui oberta als amics, sinó perquè venen pocs, que no deixa de ser curiós.
1: Alguns,
0: alguns venen i de tant en tant venen més, però vull dir, no deixa de ser curiós que sigui una cosa que no interessi el gènere masculí o que no interessi tant, no? I després el que sí que fem quan acaba la tertúlia és un sopar amb l'autora, no? Que normalment el fèiem obert a tothom, però vaja, fem una mica de pica-pica amb l'autora, a tothom que es vulgui, que s'apunti prèviament.
1: I aprofitem la xerrada i la trobada i aquest sopar també per fer la venda del llibre de l'autora.
0: Exacte. Bueno, que millor que tenir l'autora allà. Exacte. Que vens el llibre i te'l signa, te'l dedica. Bueno, pensàvem que era un moment meravellós per fer-ho, no? És allò, què millor que comprar, si tothom es compra el llibre per Sant Jordi, perquè la gent, perquè l'autora o l'autor li signi, no? Doncs això és cada mes un Sant Jordi, no? I fem allà, doncs, evidentment no és una obligació comprar el llibre, no? Però la majoria de gent l'acaba comprant precisament perquè hi ha interès en allò que s'ha explicat, no? I l'autora allà i el dedica, per tant, és un moment, diem, de proximitat màxima, eh? La tertúlia és un moment, com deia, molt democràtic, molt que tothom es pot expressar, però també de proximitat amb l'autora, que jo crec que ostres, a vegades no, sembla com si les escriptores fossin éssers, diem, poc assequibles, i en canvi són persones la mar de normals, la mar d'assequibles, la mar de pròximes, i així ho hem viscut en aquestes temporades que portem ja de Patir Blau.
1: Carme, per poder portar cada mes una autora, això porta molta feina? Hi ha força predisposició per part de totes elles de venir cap aquí a Esplugues? Perquè, clar, no totes venen de prop. A algú de Barcelona, quan li dius vine a Esplugues a fer alguna cosa, diu, ui, Esplugues, això està molt lluny. Però ha vingut gent del País Valencià, de Mallorca. Com ho fas perquè s'apropin al Patir Blau?
0: Mira, hem de dir que és un espai únic. És a dir, una tertúlia només dedicada a autores no n'hi ha enlloc, a Catalunya, i no n'hi ha a Barcelona. Potser s'han començat després del Patir Blau, però ha sigut com una idea que tothom li ha sorprès i li ha agradat. I hem acabat sent, diem, un espai de referència per les autores. Potser al principi costava més, no? Perquè, clar, era una cosa que ja començava, que no sabies, que... Però també és un espai de promoció de l'obra, inclús les pròpies editorials, ostres... És interessant això que feu, no? També és veritat que, bueno, que no hi ha tants espais de tertúlia i de presentació llarga d'una obra, que ja no és novetat, eh? Torno a dir, no estem parlant de novetats, sinó que estem parlant ja d'obres que algunes fa dos anys que s'han publicat, no? I per tant la gent pot conèixer. Al principi costava més, ara costa menys, però bueno, també és veritat que no sempre, aviam, tot sembla molt fàcil, no? Però clar, has de parlar amb la gent, li has de plantejar, li has d'explicar, li has de dir, has de quadrar l'agenda, i bueno, no tothom està disposat o no tothom està en el moment.
1: Vàries coses volia comentar. Una, que sembla sorprenent que a tot Catalunya no hi hagi un espai concret com aquest, i que s'hagi, i felicitats per haver-lo creat aquí a Esplugues. Està molt bé.
0: Bueno, hi ha altres tipus de tertúlia, és a dir, per exemple, hi ha una llibreria de dones a Barcelona que fan tertúlies literàries, però no és cada mes amb l'autora, sinó que és tertúlia sobre una obra, més tipus club de lectura, si vols. No és tampoc igual, però més d'aquest tipus. Després es fan clubs de lectura, clubs de lectures n'hi ha molts, però tertúlies així amb autores directament i de forma regular.
1: I després hi ha la col·laboració que has esmentat, que hi ha amb el tast, amb el tema aquest dels vins, que sempre busquen algun vi que per la seva essència tingui alguna relació amb l'obra, que ja és difícil, però molts cops ho han aconseguit.
0: Sí, bueno, clar, aviam, el mateix que et deia abans, cada obra pot tenir diferents perspectives i en aquesta lectura el tast fa la seva, no? I clar, igual jo no ho sabria maridar, o jo, o tu, o molta gent de les que estem allà no ho sabríem maridar, però si ho expliquen, clar, pot ser que a vegades són coses molt col·laterals, que l'autora és d'aquella comarca, que l'obra parla de terra de no sé què, que aquella obra planteja un tema que, és a dir, bueno, es tracta de com maridar el contingut o l'autora amb un vi, no? I bueno, jo crec que tenen precisament aquesta virtut de saber-ho fer i bueno, la veritat és que ho fan més divertit, no? També.
1: Carme, a l'Espluga Viva també organitzeu l'Abril Literari, que ara no parlarem de l'Abril Literari, però entre el Pati Blau i l'Abril Literari, l'Espluga Viva s'està convertint en un espai de referència literari, més que de lectura, no? Fomenteu l'escriptura?
0: Bueno, és que jo crec que l'Espluga Viva, dintre de l'Espluga Viva hi ha tradicions i costums, i tradicions i costums, clar, via la Relat, via el Pati Blau, via l'Abril Literari, bueno, està sent un referent cultural, no és només, és a dir, jo crec, clar, que una de les coses importants ha sigut precisament tenir un espai de promoció cultural dintre l'Espluga Viva que permeti precisament la creació d'aquests espais, no? Clar, l'Abril Literari, tu mires, poses Abril Literari a Mr. Google, no? I hi han 30.000. Ara, possiblement no tots són com els que muntem nosaltres, eh? Una cosa és Abril Literari parla de llibres i l'altra, Abril Literari tal com ho pensem nosaltres, que és en un format molt similar al Pati Blau, no? Amb l'autor o l'autora, amb recital, amb diàleg entre autors, bueno, jo crec que té un format que també el que vol és fer propers els autors i les autores a la gent, no? Que no sempre i no parlem, com dic, no parlem només de presentacions, sovint agafem un llibre que és novetat, però agafem d'altres que no, és a dir, l'Abril Literari és un format similar, si més no, el que passa que, bueno, molt més compactat durant el mes d'abril, amb moltes activitats i amb una exposició, és a dir, una cosa com més amb un context molt més concret, no? Però vaja, té un format que pot ser similar al Pati Blau.
1: Diu que cadascú ha de tenir la seva cambra i un Pati Blau on passejar els seus dubtes. I si teniu algun dubte de què és el Pati Blau, us podeu adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, al telèfon 93 473 3909, per les tardes sempre, que és quan hi ha el personal a secretaria. Carme, jo sempre per acabar faig la mateixa pregunta, i a vegades aquí no s'acaba la xerrada. Tens alguna altra cosa que explicar-nos o que dir-nos que jo no t'hagi preguntat?
0: No, jo simplement animar la gent a llegir molt. Llegir és viatjar. No només ens alimentem de sèries i de pantalles, sinó que, ostres, amb un llibre pots viatjar molt lluny, no? I et pot obrir molts mons. I jo crec que el fet de llegir també és compartir. De fet, és una activitat que pot ser molt solitària, molt personal, però alhora és compartir. I llavors, un cop hagis llegit, vine a la tertúlia, no? Vine a la tertúlia del Pati Blau a compartir-ho, a parlar-hi, a tu que autora, no? I a compartir amb altra gent la teva lectura, la teva experiència d'aquella lectura. Jo crec que simplement és que la gent s'animi a parlar de la literatura, és igual, en qualsevol cercle, que perdem la por també a parlar-ne, no? Que a vegades sembla, parlar de cultura, parlar de llibres, parlar és una cosa sèria. Home, clar, és molt sèrio, però clar, tampoc, algun cop has de començar a fer coses sèries a la vida, no? I poder llegir i compartir i parlar-ne de forma normalitzada, més enllà de, d'altres coses que fem, no? Doncs, ostres, és un gran què, i això jo crec que és una gran... que és molt important per la cultura.
1: Importantíssim. I que ho tinguem aquí a Esplugues, doncs, un luxe. I que ho puguem tenir cada mes, el darrer dijous de cada mes, doncs és molt fàcil, perquè només ens hem d'aprovar, apropar el darrer dijous de cada mes, si ens ve de gust, cap a l'Espluga Viva.
0: I a més, ens podeu trobar informació al web de l'Espluga Viva, al Facebook de l'Espluga Viva, però també podeu buscar el propi del Pati Blau, i a més podeu trobar també informació al propi blog del Pati Blau. Simplement posant Tertúlia al Pati Blau ho trobareu. I si voleu informació de l'Abril Literari, també tenim un blog i també tenim pàgina de Facebook, i a les xarxes, de tant a Instagram com al Twitter de l'Espluga Viva també anem penjant coses. O sigui, és a dir, no serà per manca d'informació que podeu trobar.
1: Doncs, Carme, no ens ha quedat cap dubte, us seguirem, sigui com sigui, presencialment i a través de les xarxes. Gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos aquesta delicadesa del Pati Blau, i seguirem compartint estones, com sigui, presencialment, per la ràdio o per les xarxes.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la feina que feu.
1: Doncs gràcies al Pati Blau i a tot l'equip de l'Espluga Viva, que el fa possible. Una abraçada per tothom.
0: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de cuc. Espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats, com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Carpe Diem. Ideas, propuestas y consejos para ser feliz.
1: A continuació, podreu escoltar el programa La Insalada, amb Héctor Campobello, avui a les 10.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
6: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
7: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
8: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Hi ha una màgia que no té truc.
2: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
3: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
4: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
5: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
6: Perquè quan parles, fas màgia.
7: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
8: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
9: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
10: Esplugues FM.
9: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a espluguesfm@gmail.com.
7: És gratis!
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llisquis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan.

0: actuar. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català. Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant,
6: amb Caral Pedemonte.
1: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
9: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
10: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
11: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
12: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
10: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres en Jordi Udina i en Joan Maria Puiggròs. Ens venen a parlar d'aquest llibre La veu d'un poble, 1906-2006. 100 anys d'història. Benvinguts a tots dos, Jordi i Joan Maria.
3: Hola, què tal?
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per ser avui amb

0: nosaltres. Aquesta veu d'un poble, aquests 100 anys, de què parla? Perquè aquest és el títol del llibre, però quin és el contingut del llibre?
1: Bé, doncs, és la història de l'Avenç, o sigui, els 100 anys d'història de l'Avenç, 1906-2006, cosa que fora de petites implicacions, no sé, del Pasqual Joan, a l'Avenç, a la crònica de Vides Plus, no, fins ara no hi havia ningú dedicat, esmerçat tanta documentació junta com en aquest llibre, la veu d'un poble.
0: Per tant, tenim davant nostre aquest llibre que parla dels 100 anys de la història de l'Avenç i que aquesta història la tanquem al 2006.
2: Efectivament. Jo podria afegir el que acaba d'explicar el bon amic Jordi Udina, de que hi ha un deure cívic d'explicar què és el que han fet cents i cents de col·laboradors que s'han ajuntat fraternalment i han lluitat per una causa comú, que és la causa de la cultura, de l'esforç, de la perfecció del cant coral o de la poesia o de l'art escènic. Tot això s'ha d'explicar. I han passat molts anys, nosaltres només hem agafat un segle, però han passat molts anys d'absolut silenci i la gent no coneix què és el que han fet molta gent, molts treballadors, molts col·laboradors del Centre Cultural de l'Avenç. Aleshores, doncs, l'objectiu del nostre llibre és, doncs, d'explicar, doncs, la tasca feta, els problemes, la vida, el desenvolupament d'aquest centre que recull la lluita de molts espluguins pel benestar social del poble.
0: Doncs anem a començar per aquest any 1906, que és l'any de fundació de l'Avenç. Expliqueu-me per què es funda aquesta entitat aquí a Esplugues i posem-la en el context polític i social del moment aquí a Catalunya.
2: Bé, aquest és un tema força interessant, però hauríem de retornar a mitjans del segle XIX. En segles des de la invasió dels espanyols a Catalunya el 1714, hi ha un decaïment o una frustració del poble. La cultura corre de forma paral·lela, la mateixa sort, queda estancada, queda absolutament restringida. Això significa que al cap d'uns segles, mitjans del segle XIX, hi ha un sentiment generalitzat de que hi ha un substratum, una cultura, una base, una riquesa comuna de tot el poble que s'expressa en literatura, en música, en costums, en cants, que són radicalment diferents de l'espanyolitat que hi havia imposada fins a aquell moment.
0: Una de les parts fonamentals, a part de tota la lluita cultural que tenen els centres culturals d'arreu de Catalunya, que es diuen Ateneus, en aquest cas aquí a Esplugues i n'hi ha alguns més que es diuen Avenç, un dels elements aglutinadors que l'has nomenat són les corals a través de Josep Anselm Clavé.
2: Sí, sí. És clar, aquesta frustració es manifesta a través de la creació de centres socials que aspiren a millorar tot l'estatus social. La gent ha de llegir, la gent ha de participar en teatres o artes escèniques, la gent, doncs, ha de cantar o s'ha de trobar, la gent també ha d'estar en els cafès i xerrar i discutir de tot, i és el que es fa aquí a Esplugues. Però això és un fenomen col·lectiu de tota Catalunya. Millor dit, és més aviat dels Països Catalans, perquè és una assignatura pendent des de la dominació filipista.
0: Un element que també engloba tot aquest concepte és que també hi ha un objectiu d'alfabetització d'aquesta classe obrera a través, doncs, del cant, de les xerrades i del teatre. És una altra de les funcions. Per tant, és molt important per la història de Catalunya la fundació de tots aquests ateneus al llarg del territori. I anirem concretament a Esplugues, 1906. Estava ja ubicat on estem ara, aquí al carrer Àngel Guimerà, al primer edifici de l'Avenç Centre Cultural. Estem aquí en els fonaments del 1906?
1: No. El 1906, el Pau Pujol i Vilà, que és l'ideòleg, el fundador de l'Avenç, lloga un celler que hi havia precisament a uns 50 metres d'aquí, a Cal Brilles. Lloguen per estar-se'n allà i tenir un dels cellers va ser la sala d'actes, el teatre, i funden el 1906 i calculem que a finals del 1906, octubre, novembre, cosa per la qual sempre s'ha celebrat aquí la Setmana del Soci el novembre, perquè pensem que va ser a finals d'any, perquè tota la documentació que hem trobat ja està més cap al 1907, com és els estatuts, l'estatut de l'Orfeó, parlen de l'acadèmia, no acadèmia de declamació, que llavors es deia agrupació teatral, no sé com ne deien, l'Avenç, precisament amb S, no amb C. Això ho tenim recollit en el llibre, es veu. Doncs decideixen fundar l'Avenç i s'estableixen allà, on ara hi ha el casal Robert Brilles.
0: Però en el celler, a l'espai físic, seria on està ara el nou edifici.
1: Sí, exactament.
0: No parlem de la masia, del nou edifici.
1: No. El nou, on ara hi ha el nou, l'auditori nou, que encara... Sí. Allà hi havia el celler, i en el llibre es veu la sala del teatre, amb l'embocadura, el teatre i tal, amb la característica biga de ferro trenat del celler, que precisament poso les dues fotografies paral·leles per veure com era el celler i com era la sala. Jo això ho vaig descobrir per la famosa biga aquesta de ferro que...
0: Quants anys va estar l'Avenç en aquest celler?
1: Fins al 1923, calculem 23-24, que van venir aquí on estem ara. El 23... No sabem quan van trigar exactament a construir-lo, perquè ho feien els socis que eren paletes, venien aquí els dissabtes i diumenges, a part de fer l'esmorzar, doncs contribuïen a aixecar l'edifici, no?
0: Per tant, ja fem un salt del 1906 al 24 i també hi ha un salt polític al país amb aquests anys, un petit salt.
2: Més que salt, era una cursa d'obstacles, perquè sí. Comença ja l'època de la dictadura. Penseu que hi havia un dels caps de la dictadura, estava vivint aquí dalt a la part alta d'Esplugues. I a més, quan hi ha dictadura, les coses canvien molt per la prudència que requereix aquest tema.
0: Parlem de la dictadura d'en Primo de Rivera, sí, que sí. La gent no confongui ara amb en Franco, del 1924.
2: Sí, esclar, la dictadura és que som un país de dictadures, clar. Aleshores, de la dictadura Primo de Rivera va derivar a la República i és quan l'Avenç es llença cap endavant. Això és un tema que potser cal tractar a part.
0: Perquè, clar, en els anys de dictadura, tant d'en Primo de Rivera com la d'en Franco, tots aquests espais culturals, obrers i molt propis a uns pensaments d'esquerres, pateixen.
2: Sí, sí, no se'ls pateixen, sinó que són radicalment prohibits. El nom, prohibició en molts llocs de ballar sardanes, després la qüestió cultural reduïda al mínim, la imposició del castellà i de les costums i de moltes coses. Una dictadura és realment un tema sagnant,
0: Per tant, Jordi, hi haurà algunes èpoques que t'haurà costat documentar, trobar fotografies, trobar informació?
1: Sí, sí, moltíssim, sobretot aquests primers 24 anys o potser més, els primers 30 anys, tot i estant aquí m'ha costat trobar documentació. Però bé, abans de fer el salt cap aquí, cap on estem ara, hem de remarcar molt la presència de l'Àngel Guimarà, que va estar allà, en l'edifici Brilles, de Cal Brilles. No parlem de Caves Margueri, perquè tot això va ser després. De Can Brilles, del celler de Can Brilles, Allà va venir, em sembla que era entre el 19 o el 20, l'Àngel Guimarà, que va ser el dia que es va posar el nom al carrer Àngel Guimarà, perquè abans es deia Llobregat, aquest carrer. Ve l'Àngel Guimarà, es representa una obra de teatre pel grup de teatre d'aficionats que es deia L'Ànima Morta, i es fa una festa entre el teatre, que ve l'autor i que es canvia el nom del carrer. I això va ser un dels actes més rellevants de l'època d'allà, de Cambrilles, de l'Avenç a Cambrilles.
0: Jordi, com has anat recopilant tota aquesta documentació per poder fer el llibre i quant de temps has trigat a tenir-ho tot? T'ha costat, per la cara que m'està fent, que ja ens agradaria tenir ara aquí una càmera i passar-ho pel canal de televisió de la ràdio, que no és el cas, la cara que han posat tots dos.
1: Sí, bé, mira, tot això ve a l'any 2006 amb l'Antoni Llames, que diem hem de celebrar el centenari, i jo proposo donar als socis com un petit fascicle de la història de l'Avenç, perquè no, ja com t'he dit abans, no existia res, absolutament res. Comencem a buscar i no trobem res, res de res. O sigui, mira, aquests llocs on la Junta canvia cada 4 anys, és molt difícil de que hi hagi algú que sigui al corrent d'un arxiu. Van passant les juntes, van passant la gent, però no queda cap pòsit. O sigui, això per una banda. Després la guerra, el 36, que l'Avenç la van incautar la CNT i la UGT, i va desaparèixer tota la documentació, per tota, i els diners que hi podia haver també. Això, entre això i l'any 69, el gran incendi que hi va haver, i que les juntes, doncs, per espai a la secretaria no es podia guardar tota la documentació, resulta que ho guardaven en una dependència que hi havia sota l'escenari. Llavors allà neix l'incendi i es crema tot. O sigui que, de fet, només trobem papers, documentació, fotografies i coses del 70, del 70 cap aquí. O sigui, no vam trobar absolutament res.
0: Com t'ho has fet, aleshores?
1: Bé, doncs mira, donant veus a antics socis que si tenien fotografies, que si papers, precisament per fer l'edifici aquí, recordo que es van fer unes accions, es van emetre unes accions de 50 pessetes aleshores, i Can Brilla, el Jaume Mas i la Roser Brilles, allà vaig trobar una d'aquestes accions que surt en el llibre, i coses així, a Cal Fuster, el Gaietà Fuster, fotografies de quan els embalats aquí feien els embalats aquí a l'Avenç. Tot això s'ha anat a poc, és una feinada d'anar parlant amb tothom i que t'ho deixin i escanejar-ho i tornar-ho de seguida. El temps són més de 10 anys, perquè el 2007, quan amb en Toni Llames ens proposem fer això, no trobem res, comencem a buscar, doncs del 2007 que ho vam reemprendre amb en Joan aquesta tasca, doncs imagina't, que jo calculo que uns 14 anys.
0: I aquesta feina l'heu pogut fer gràcies a que vosaltres sou dues persones molt implicades amb l'entitat i coneixeu a moltes persones que han format part de la història de l'entitat i us heu pogut posar en contacte directe amb elles, perquè si no hauria estat molt més difícil. O fins i tot, me'n vaig més enllà, si no haguéssiu estat implicats personalment, poder ningú hagués fet la història de l'Avenç.
2: Certament, jo permetava que faci quedar la mar de bé el meu company, perquè ell va ser un home tipus formigueta que ha anat recollint tot d'informació i fotografies i relats, i els ha anat arxivant, i tot això és el que ens hem trobat per poder confegir el llibre. Però respecte a la nostra implicació, home, tots dos som gent de l'avenç, gent que ell, amb 56 anys, és una mica més vell que jo. I jo, 54, o sigui, ja mig segle i passa de mig segle. Però què significa això? Que un ciutadà...
1: 56 i 54, d'activitat aquí a l'avenç.
0: D'activitat...
1: No que, que els tenim...
0: No. O sigui,
2: No, ara molts més.
0: Sumeu-li, atenció, oients d'Esplugues FM, sumeu aquestes dates 30 anys més, que és la data real que, l'edat real que tenen.
2: Sí, clar. Sí, perquè ell encara és un jovenet al costat meu, sí. Però això ja passa als 80. Però he de dir que la projecció individual d'una persona, i em vaig apuntar, si ara porto 54 anys, era en plena joventut, jo em sentia cridat a participar en quelcom col·lectiu al servei del país. Parlo de Catalunya, evidentment. Però és que he participat tant que jo em sento part de l'avenç. No és que l'avenç hagi pujat gràcies a mi o gràcies al Jordi, que Déu-n'hi-do el que ha fet també, sinó que era la nostra obligació de portar el bo i millor que teníem nosaltres pel bé del país, i això a través de l'avenç, que era una eina i que segueix sent una eina social de millorament del poble.
0: Doncs ara anem justament a parlar d'aquesta part, de la vostra implicació a nivell personal. Jordi, tu quan comences aquí a col·laborar amb l'avenç activament a nivell personal i t'impliques?
1: No, començo pues, als 14 anys al teatre. Entro al grup de teatre, allò es deia Acadèmia de Declamació. Entro allà i de seguida, no sé per què, entro o m'agafen o no sé, amb una comissió de festes que paral·lela a la junta, a la junta de l'avenç, hi havia una comissió de festes que és la que organitzava balls, en fi, les festes, no? A part de la junta. I allà, doncs, amb el Cosme Seguí, de la pasteleria, Héctor Maíquez, el Roca del Río, en fi, formem tres o quatre, formem una comissió de festes. I comencem a organitzar balls, els diumenges a primer amb discos i després amb conjunts, en viu i, bueno, i així. I paral·lelament amb el teatre. Començo l'any a fer teatre, bueno, també ho especifiquem aquí. Vaig estar 30 anys fent teatre. O sigui, començo amb l'Hereu i la Forastera, d'aquells paperets de hola, bon dia, sóc aquí. El jutge té raó, recordo que deia, el jutge té raó i prou, això era valia més el vestuari que em van col·locar que les frases que deien. I vaig acabar el 82 amb el Bala Perduda, perquè ja vaig veure que no podia em podia estudiar tota l'obra de memòria.
0: Hi ha més implicació teva perquè també formes part, més que formar part, ets l'impulsor, el que porta tota la càrrega d'Imatge 74.
1: Exacte, el decurs de tot d'aquesta... Això del teatre volia dir, doncs, sembla que era tres cops a la setmana, assajar a les nits, de 10 a 12. I la comissió de festes, doncs, era el dia que... sembla que era els dimarts que hi havia reunió... Vol dir que ja començava a estar quasi tota la setmana per aquí, no? I fins que neix l'oportunitat de formar una secció de fotografia. Comença amb Imatge 74, amb fotografia, exposicions, concursos... De fotografia passa a Cinemater, i del Cinemater al Cineclub. i això es tradueix en 42 anys d'activitat.
0: I aquí és quan et conec jo, Anna, tu, amb el cineclub que feies aquí, al Teatre de l'Avenç, que venia amb Villatoro a fer els...
1: Villalobos.
0: Villalobos, això, Villalobos. I la meva memòria també falla, ja. Ja vaig pujant d'edat. I has fet més coses, t'has implicat en més projectes aquí a l'Avenç. A part d'Imatge 74, vas ser un dels fundadors de Ràdio Estudi Esplugues.
1: Sí, també a l'any 81, amb el Ramon Rioja, el meu germà, el Toni. Mira, tirem endavant una ràdio local, i que dura també 23 anys. Afortunadament, totes les accions que hem emprès han sigut de llarga durada, eh? No ha sigut qüestió de 4 dies. Fent el llibre, per cert, que també hi surten, resulta que l'any 51 ja van crear una emissora.
0: Sí.
1: Vaig descobrir que la Ràdio Estudi Esplugues no va ser la primera, sinó que n'hi va haver una que era...
0: Ràdio Unión amb Sant Just.
1: No
0: es deien Ràdio Unión al principi? No,
1: aquesta era la ràdio que hi havia al poble, Ràdio Unión, però a l'Avenç van crear una emissora i els dos programes que ho constaten, es deia emissora del Centre Cultural. Sí.
0: Ja en parlarem més endavant.
1: El Jordi Castells i potser algun Almató també hi havia, eh?
0: Hi havia un Almató,
1: sí.
0: Exacte, que són els que es van fusionar després amb els de Sant Just. I de Sant Just ja vam passar a altres zones del Baix Llobregat i cap a Barcelona.
1: Doncs aquí reproduïm els dos programes aquests que potser només van fer dues emissions, no ho sé, eh? Però no, perquè em sembla que parla d'alguna més. Però després de l'obra de teatre feien una emissió cara al públic amb disco sol·licitat i jo que sé, que ja, ho explica ja. Jo sóc partidari de recomanar a la gent que miri, que llegeixi el llibre, que es llegeixi els programes perquè donen moltíssima informació.
0: Ara anirem amb en Joan Maria Puiggròs. Quina és la teva implicació i com entres tu aquí a l'Avenç i les tasques que hagis pogut realitzar?
2: Bé, arrel del meu casament amb una noia d'Esplugues, em vaig espluguitzar, per dir-ho així, i entro, jo estava vivint a Sant Just i vinc a residir aquí a Esplugues a partir del 1966. El 1968 ja m'incorporo com a soci, em van doncs recolzar el president, el Vicentó Bonet, i el Joan Brilles, sí, el Joan Brilles, i el 68 vaig entrar al Centre Avenç. Aleshores, la meva actuació, esclar, es dedicava només a saber una mica com estava tot, perquè jo dintre del món doncs, de les associacions era bastant nou, però sí que em vaig anar incardinant de mica en mica, em vaig anar complicant de mica en mica, i esclar, jo, com que no era massa addicte al règim franquista, doncs veia que hi havia coses que no m'agradaven gens. I va ser quan hi ha l'incendi que es crea, incendi de l'Avenç, es crea una comissió gestora. I això em dona la idea de muntar un equip que pogués donar la volta a la junta, naturalment franquista 100%, que hi havia i que seguia els dictats del règim, per tal de canviar la situació. Llavors em vaig veure secundat de seguida doncs, per un Llames, per un Jordi Udina i per altres companys, però de fet dic jo, el mèrit va ser de tots, que tothom va posar-hi el cap. I això és un tema que desenvolupo aquí i que explico, i vam aconseguir de canviar tota la junta amb una hàbil maniobra de dos reunions de tots els socis, de canviar tota la junta i canviar el signe amb el qual treballava l'Avenç. I aquesta va ser la meva actuació. Vaig ser president un cert temps, però, esclar, si havíem de canviar la junta, també havia de durar poc. O sigui, vaig estar un any o dos de president. i ja està, la meva missió complida. Està molt, molt especificat i molt clar tots els motius que fonamenten aquesta acció, que per mi va ser bàsica, que és la creació de l'equip a 70. Estàs conforme?
1: Sí, sí, sí, i tant. Allà va començar tot, de fet, i es va acabar una època i va començar una altra. Sí.
2: Una de les coses que fèiem era, vam inaugurar l'època dels, diguem-ne, d'aquella espècie d'instal·lació, doncs, de planning, que era motiu de burletes per part de la Junta, perquè pensaven que això era perdre el temps. La planificació, que durant un temps eren fitxes, i que avui dia es fa amb ordinador, però es posaven fitxes, i nosaltres el que fèiem era duplicar l'acció de la Junta Directiva per anar preparant un equip. Bé, això era un sistema que ja utilitzaven des de feia molts anys els moviments d'esquerra, però d'anar ocupant el lloc de la dels dirigents per tal de saber com anava una cosa i els problemes que comportava. I això va ser el principi de la meva acció.
1: Cada 4 anys es canvia, aquí, encara ara, es canvia la Junta, la meitat de la Junta. Llavors vam trigar, això, els primers 4 anys vam canviar la meitat, i els següents, l'altra meitat. I totes anaven nodrint de gent de l'equip a 70.
0: Per tant, trobarem que el punt d'inflexió, el gran canvi que hi ha polític a l'avent centre cultural, és gràcies, per dir d'alguna manera, a l'incendi que a partir del 1970 dona l'oportunitat per fer 69. Aquests canvis.
1: L'incendi el 69, però,
0: sí, però
1: l'equip a 70, un any després,
0: sí,
1: comença la...
0: Clar, hi ha una evolució, l'incendi el 69,
2: sí, sí, sí,
0: i dona pas, sí, sí, a aquestes noves propostes que en Joan Maria Puiggròs fa a la nova Junta, i a partir d'aquí, doncs, hi ha un altre caire. Afortunadament ja estem parlant d'un canvi de junta 70, 72, 74,
2: no, democràtic,
0: en el que arriba el 1975 amb la mort del dictador, d'en Franco, sí, i aquí ja hi ha un pòsit democràtic i d'esquerres, com sí, sempre han tingut, sí, sí, els, sí, centres, sí, culturals,
2: sí, sí,
0: sigui a Vens o Ateneus a Catalunya.
2: Doncs sí, doncs sí.
0: Doncs escolteu, La veu d'un poble, 1906-2006, 100 anys d'història de l'Avent Centre Cultural. Avui estem amb en Joan Maria Puiggròs i amb en Jordi Udina. Expliqueu-me com està estructurat aquest llibre.
2: Per fer-ho el més reduït possible, aquesta informació, jo us puc comentar de que sota l'índex hi ha una presentació per explicar els orígens de l'Avent, i hi ha uns articles o uns apartats que van revisant acuradament el que significa l'evolució de l'avenç fins als nostres dies. Parla la primera etapa, doncs, d'un avenç molt elemental, aquí al Margarí. Després hi ha el centre de l'avenç en trànsit vers la Segona República, molt problemàtic perquè la dictadura estava, el que es diu en castellà, ojo a visor, perquè el primer que caia li caia el cop de pal. Després hi ha un factor importantíssim en aquesta època, que és quan hi ha la irrupció o el triomf del republicanisme, apareix aquí a l'avenç el grup excursionista germanor, que és transcendental, perquè és dintre d'un poble que hi havia uns 2.000 habitants en aquella època, era un element d'uns 200 joves profundament catalanistes, independentistes, organitzadíssims, i que van fer una tasca immensa. Estaven emparats per l'avenç. Aquí és a dir que el gran president que va tenir molta vista i del qual parlaré sempre bé va ser el president Argemí, que va veure lo necessaris que eren el Club Excursionista Germanor. Per això, el 72, que per cert va coincidir amb la meva presidència, vam poder recollir tots els escoltes d'Esplugues que hi havia en aquell moment, que estaven en situacions bastant complicades, vinculats a la parròquia, els vam encabir aquí a l'Avenç. I ara celebren, no sé quants anys fa allà, 70, doncs fa gairebé 50 anys, ara ho celebraran. Això, tenir joventut aquí, és essencial. I la continuïtat de les escoltes és essencial, perquè és el que la seguretat de que els ideals de l'Avenç seguiran endavant amb la vida adulta d'aquests xicots. Després, clar, hi ha la preguerra civil, la irrupció dels sindicats, que van ser una irrupció ferotge. Després, la guerra civil. Després, quan els sollevats franquistes omplen tots els carrers i manen. Anys en canvis profunds a l'avenç. Significa que creen una comissió gestora addicta al franquisme. En realitat, no puc, prefereixo no dir noms, però primer va haver una gent que va fer el possible per salvar l'avenç, però després hi va haver gent molt assenyalada, fidel al franquisme. Després, arrel de l'entrada del gran president que va ser en Llamas, Toni Llamas, sí, comença una evolució enorme i comencen a haver seccions filials i seccions adherides, que tot això està explicat en el llibre. I també a continuació s'especifiquen actes de tipus social i és quan es comença arrel de l'incendi a refer el possible l'avenç, que ha quedat... Es poden arreglar moltes més coses, me'n sembla, i es faran, però això no es pot fer en 4 dies. Finalment, el llibre parla de documents significatius, com és, per exemple, doncs, la celebració del centenari de l'avenç, les juntes directives, els estatuts i reglaments entre el 1905 i el 2006. Com a cosa anecdòtica, diré que va haver alguns estatuts que esmentaven la presència de les dones com a hembras con igual derecho que otros, que los socios con igual derecho que los otros, bueno, això ja ho veureu, que està en el llibre, con igual derecho que los otros socios masculinos, que en realitat no va ser mai fins a vinguda de la democràcia. O sigui, la dona va ser postergada, oblidada i deixada de costat fins que va haver un canvi profund.
3: I a les assemblees no tenien veu ni vot?
2: No, perquè eren unes assemblees de segona categoria.
0: I a més, ara les juntes de l'avenç han de ser sempre paritàries, vull dir...
2: Sí,
0: eh?
2: Sí, sí.
0: Ara som les mateixes homes la dona, que dones.
2: La dona és diferent. Aquesta diferència fa que calgui arribar a un acord per exposar les formes de veure la vida i les coses i la realitat, i és aquí on han d'intervenir les dones, que són igualment capacitades que un home.
0: O més.
2: Sí. I finalment acabem el llibre, tots dos, amb personatges il·lustres. N'hi ha hagut molts de personatges il·lustres que han sigut veritables patriotes i veritables delils del moviment social i polític, sí.
0: Perquè en Jordi abans esmentava que Àngel Guimarà havia estat aquí a Esplugues a la primera època, quan s'estava al celler, i a mi m'ha vingut a la memòria que en Joan Tomàs també havia estat aquí a Esplugues, que era un gran patriota que buscava totes les tradicions, també havia passat per aquí, i a més en Joan Tomàs havia estat un parell d'anys director de lo que ara seria la Coral, que abans era l'Orfeu.
2: Sí.
0: Per tant, sí que en aquest llibre recolliu totes aquestes grans personalitats del país que havien passat per Esplugues.
2: Sí.
0: Més si tenim en compte que tu abans comentaves que en la dictadura d'en Primo de Rivera hi havia també una persona important o una persona en el seu organigrama que vivia aquí a Esplugues. Sempre anirem trobant a través de la història del país que hi ha persones que estan a Esplugues. I, per exemple, amb Pujol i Bausis, tot el tema de la ceràmica que hi havia aquí a Esplugues, les bòbiles, tot això és superimportant per la història de la nostra ciutat, tota l'època del modernisme, que encara no sabem exactament quina va ser la importància d'Esplugues dintre d'aquesta història del modernisme i de fer les rajoles i de dissenyar-les i fabricar-les.
3: Sí, hi ha una cosa de la que em sento molt orgullós i és haver reproduït el terra de ceràmica que hi havia a la sala, del teatre,
0: sí,
3: donat pel Pau Pujol, i que es va perdre durant l'incendi, es va perdre tot. Però resulta que a través d'unes fotografies que em van deixar es veien perfectament el terra de la sala, amb uns balls i un carnestoltes, i a base de les vaig ampliar i anar comptant rajoleta per rajoleta, perquè eren unes rajoletes 6 abades molt, molt petites, vaig reconstruir i està aquí, està reproduït tot el terra amb els seus colors originals i tot. I una altra cosa que he reconstruït és l'arbre genealògic del Pau Pujol. En fi, he reconstruït com era i com va ser el seu... Perquè en la inauguració de la sala Pau Pujol, que és la que es va començar fent les projeccions del futbol en pantalla gran, aquesta sala van venir una neta del Pau Pujol, la Carme Sala, va venir i vaig ensenyar-li l'arbre genealògic que havia fet de la família. No?
0: Com que el llibre acaba el 2006, evidentment hi ha aquesta darrera fase de la història de l'avenç que no surt reflectida. Quan es va fer la reforma del bar, hi ha com una simulació de les rajoles modernistes, que no és fidel, que no és fidel a tot el gran moviment que va haver aquí a Esplugues, però sí que és veritat que quan entres al bar de l'avenç, veus aquest trencadís amb aquestes columnes, veus aquest disseny d'aquestes rajoles i el sostre amb aquestes al·legories a el que seria la rajola modernista, i bueno, t'ho recorda, eh? Després hi ha la fotografia en el bar, que hi ha l'antiga sala,
3: sí.
0: Que està tota plena de persones. Només volia fer aquesta referència, que les persones que llegeixin el llibre i vegin que s'acaba el 2006, l'únic motiu és perquè s'ha volgut fer 100 anys de la història de l'avenç. Sí. No hi ha cap altre motiu de fer el tall al 2006.
3: No.
0: Que no hi hagin susceptibilitats de dir, ei, aquí hi ha una part de la història que no està en aquest llibre.
3: No, és que va néixer com un llibre del centenari.
0: Exacte.
3: El que passa que s'ha trigat tant de temps
0: a donar-li
3: la llum que...
0: Però voldria deixar clar, que no hi hagin susceptibilitats de que es fa el tall el 2006, no hi ha cap altre motiu de fer 100 anys de la història de l'avenç, Centre Cultural d'Esplugues de Llobregat.
2: Nosaltres estaríem molt contents de que hi
3: hagués
2: el 2006
3: a fer.
2: Sí, però esclar, amb la feina que hem tingut, hem estat 3 anys treballant com uns lleons per poder treure tot això, i la quantitat d'hores i hores i hores i hores i hores que hem passat per fer això, i creiem que era la nostra obligació de que sortís això però a la llum. Però després d'això hem complert el que era necessari de fer, però jo ho deixem pels nostres nets o bisnets que puguin acabar. Bé, jo crec que fent quedar l'avenç bastant bé, en el sentit de que ha sigut una lluita del poble per salvar les seves tradicions, la seva llengua, la seva història, la seva cultura, ha sigut socialment. I ara aprofito per dir una cosa. Hi ha molta gent que confon, i és un tema una mica delicat, però ho explico molt breument, hi ha molta gent que confon la missió d'un ajuntament amb el que fa l'avenç. No és que es pugui comparar que un és superior a l'altre, això són diferents absolutament. Fruit de la derrota del 1714 es creen uns ajuntaments i que són els que han de fer-ho, han de regular tot el recollir els diners que aporten els perquè s'han de fer carrers, s'han de fer places, s'han de plantar arbres, ha d'haver una policia, s'ha d'ajudar, però un ajuntament no és mai la que genera, diguem-ne, directament cultura. Ho pot fer també, però no és l'única missió seva. Seva missió és fer de regulador de totes les necessitats del poble i fer, doncs, de vasos comunicants, de la riquesa general i controlada que sigui ben aplicat. Això crec que és el correcte. Ara, no es pot pensar de que sigui l'única. La tasca d'un avenç que està ple de socis que lluiten i perden les seves hores pel bé dels altres socis o dels altres espluguins, mereix una altra lectura, i és la dedicació d'hores lliures, que no cobren ni 5, que estan demanant sempre ajuda a l'Ajuntament, perquè és d'on hi ha una captació de diners. I això, legalment, amb honor a la correcció política, han de ser aplicats sempre de forma adequada a les entitats perquè puguin fer aquesta tasca. Que no cobren, és una tasca voluntària, però amb això és la forma d'aixecar un poble també.
0: Abans heu comentat uns 10 anys de recopilació de documentació. Tu ara dius, Joan, hem estat 3 anys amb molta feina i recopilant. Ja veig que aquí hi ha com dues fases del llibre. La primera, que és la recopilació de tota la documentació, tota la feina documental,
3: sí, sí,
0: que seria
3: sí.
0: La part del Jordi Udina.
3: Jo li passo 4 sí. Exemplars de... És que primer, amb el Toni Llames, vam decidir fer una història gràfica de l'avenç. És a dir, a base de fotografies, programes, que jo tenia col·leccions que m'havien deixat, perquè aquí hi ha, que potser algun dia sortirà, una col·lecció d'en Gaspar Batllori Sala, de programes de teatre, parlo de programes molt antics, però que és molt... trobo que llegint-los és tot una història. Se sap qui era l'apuntador, qui feia de tramoista, qui feia... Verdaderament no cal escriure, només veient-lo ja atrau com a col·lecció, eh? Potser algun dia sortiria algun apartat d'aquestes col·leccions. Però és quan li passo aquests 4 volums, que són cada 25 anys, li passo amb en Joan, més un de tota la documentació que havia extret de La Vanguardia. Perquè resulta que fins a l'any 36, La Vanguardia, el corresponsal d'Esplugues era el Joaquim Rosal, Joaquim Rosal i Deix, va ser el corresponsal de La Vanguardia d'Esplugues fins a l'any 36, que això s'acaba, ja no hi vaig trobar res més. Però a La Vanguardia sortia hasta un naixement, un casament, tot el que el corresponsal deia, Esplugues ha passat això, fulano s'ha trencat el braç, ha trobat coses així.
0: Com un anuari, gairebé, eh?
3: Sí, tot sortia. I clar, vaig començar a trobar coses i llavors vaig començar a trobar que l'avenç havia fet canvi de junta i et deia tu tota la junta nova, els sortins, els entrants, i això va ser per mi la salvació per il·lustrar aquests anys que no tenia absolutament cap informació.
0: I per tant, tota aquesta informació que tu tens recopilada passa a en Joan Maria.
3: Sí, i són aquests 3 anys que llavors ha vingut la...
0: Clar, perquè tu ja amb l'experiència que havies tingut dels teus llibres que ja havies fet, ja has fet altres llibres, doncs ja comences a repartir tota aquesta documentació i a fer tots els capítols i l'evolució.
2: Sí. Deixem parlar una mica bé del meu company, el Jordi Udina. Si no fos per ell, no s'hagués pogut fer aquest llibre, perquè va donar un material formidable. Sí. Jo, que m'he limitat, ha sigut purament doncs, d'explicar el millor possible, i després ha hagut gent que ens ha arreglat una mica, i hi ha hagut repeticions, hi ha hagut nyaps i tot, però ho hem anat polint. Ens ha costat bastants diners, perquè això també s'ha de pagar, la correcció del text i de tot, eh? Mm. Però si no fora per la seva feina, no hagués pogut organitzar cap llibre. Ara, és clar, s'han trobat la fam i la gana. Doncs, tots dos, vale, som-hi, anem a fer-ho. I jo estic molt content d'haver treballat amb ell, però li dec molt amb el Jordi, eh? No és veí meu, el llibre, eh? És de tots dos.
0: Una vegada teniu tota la documentació recopilada, estructurada, hi ha una tercera fase, que és la de portar a compaginació, a correcció. Això ha sigut una altra feina. Sé que heu portat tot el llibre a corregir, a l'estil, també.
3: Sí, sí, sí. La compaginació l'he fet jo, eh?
0: Tu mateix,
3: sí,
0: tota.
3: Sí, sí, el que, com se diu, maquetació.
0: Exacte, l'has fet tu.
3: La primera vegada que m'hi poso.
0: I ho has passat a impremta?
3: Sí. Sí.
0: On s'ha imprès al final el llibre?
3: Es diu aquí, Gràfics.
0: Són d'aquí d'Esplugues,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, aquí al carrer Francesc Xavier, sí.
0: Per tant, tenim un producte de quilòmetre zero,
3: sí.
0: Fet per gent d'Esplugues, per espluguins, parlant d'un tema d'Esplugues, ha estat imprès per una impremta d'Esplugues. Donar-vos les gràcies per haver estat amb nosaltres i sempre per acabar, que ens queden uns minutets, si m'he deixat alguna cosa per dir-vos, per preguntar-vos si voleu afegir alguna coseta d'última hora.
2: No, però és millor no tocar aquest tema perquè tenim moltes coses a dir.
0: Jo voldria afegir una cosa, perquè he sortit moltes vegades el nom del senyor Antonio Llamas.
2: Sí.
0: És una persona, per mi, que tinc un gran record d'ella. És la persona que quan es va muntar Ràdio d'Estudi Esplugues ens va acollir amb els braços oberts, ho va tenir claríssim, que l'Avent Centre Cultural havia de tenir la seva ràdio. De fet, tornem a estar aquí a l'Avent Centre Cultural i jo voldria fer una miqueta un paral·lelisme del Llamas amb la junta que tenim ara actualment. El Llamas tenia molt clar que l'Avent Centre Cultural s'havia d'obrir altres entitats, acollir-les, que vinguessin aquí, que si necessitaven un espai de reunió com és la Coloma, que no hem esmentat, a la Coral La Coloma, que sempre han estat aquí al Centre Cultural. També tenim altres entitats, que tu saps perfectament, Joan, que és el grup d'estudis, sempre que ho necessiteu veniu a l'Avens. També tenim la Crònica de la Vida d'Esplugues. Hi ha moltes entitats que sempre que ho necessiten. Aquesta nova junta està amb l'esperit aquest d'obertura que tenia l'Antoni Llamas, i jo reivindico aquest esperit de l'Antoni Llamas d'obrir l'Avens i ser més propera a tothom.
2: Bé, ja que toques aquest tema, permetem explicar-te que les juntes que van haver fins al nostre equip de la 70 era gent molt vinculada al règim, no vull dir que siguessin bones persones, al contrari, eren bones persones, però molt vinculades als condicionaments del règim. Aleshores, significa que l'avenç es va anar decandint de mica en mica, es va anar apagant, fins que nosaltres, el grup de 70, va irrompre amb força. Un centre com l'avenç, si no està obert i dedicat al poble, a la gent, al país, no serveix per res. I aquest és l'origen dels ateneus i dels centres socials, que són elements per dignificar i millorar el poble. I si no es va amb aquesta filosofia, no serveix per res un centre d'aquests. Es converteix en una colla de senyors que es dediquen a jugar a cartes i al dòmino i prou. No, han de posar-hi l'esperit, i l'esperit mou muntanyes, i això és el que necessitem en aquest país, és les coses com siguin.
3: Fixa't que triguen 60 anys, o sigui, a crear-se les seccions, que va ser en l'època d'Antoni Llamas, però que fora del teatre i de l'Orfeó, que era l'època de la Fundació i de Cambrilles, no es havia creat cap secció fins 60 anys després de la Fundació, que la primera va ser Imatge 74, i ja va anar seguint totes les que hi ha actualment.
0: Sí, tenim Espeleologia, amb el Gelade, amb el CEAS.
3: Exacte,
0: tenim
3: tot tenis, això va anar sortint,
0: taula,
3: la Sardanes, tots van anar sortint després de 60 anys d'immobilisme, diguéssim.
2: Sí, tant és així que, per exemple, jo vaig intervenir molt directament per encapir la vida d'Esplugues aquí a l'Avens, perquè jo pensava, home, és necessari de donar suport a una entitat com la vida d'Esplugues, i per tant estan treballant amb perfecta ajuda i estan ben assentats.
0: Perquè l'Avens està donant a Xucluc, ell està donant espai a entitats com la Coloma, que té més de 160 anys,
2: sí.
0: Que és la més antiga, de les més antigues de Catalunya.
3: Sí.
0: I després tenim la Crònica de les Vides d'Esplugues, que crec que ara també té uns 72 anys de vida.
2: 59, del 59.
0: Sí. Des del 59. Val? Sí. Per tant, el 2019 van fer els 70 anys.
2: Sí, sí.
0: Eh? Val. O sigui que l'Avens està acollint a entitats prou, sí, importants de la nostra població.
2: Jo estic des del 68 fent pràcticament un article cada 68, el segle XX, fent un article a cada...
0: Sí, sabem que ets gran, però no tant.
2: Bueno, sí que no corri la veu, sí.
0: No, doncs amb aquests dos jovenets que tenim aquí amb nosaltres, que són els que tiren endavant els projectes...
2: És la meva obligació com a ciutadà. Jo sóc el ciutadà Puiggròs, i prou.
0: Doncs fem ja el comiat. Hem tingut avui amb nosaltres en Joan Maria Puiggròs i en Jordi Udina.
2: Gràcies.
0: Per parlar del llibre La veu d'un poble, 1906-2006.
3: Així és.
0: Doncs llarga vida a l'Avens. D'acord? I ens mirarem amb molt de carinyo, com ho heu fet vosaltres, aquests 100 anys d'història del Centre Cultural i Recreatiu Avent Centre Cultural d'Esplugues.
1: Molt bé.
0: Una abraçada molt gran per la vostra feina i per deixar aquesta memòria històrica sobre el paper, que no es perdi.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web.